Seguim a Nits de Ràdio en aquesta nit de dimarts a dimecres, dimecres 16 ja de setembre de 2026, el dia que tot just està començant, el dia que tot just tenim per endavant, però que aquí ja comencem junts a viure aquestes primeres hores. Hi ha qui encara està acabant el dimarts, hi ha qui ja està començant el dimecres. Això és este cruce de trenes, és com una estació de trens aquí en què hi ha qui acaba el dia i qui el comença. Ara de seguida el José Agustín Gómez ens fa propostes de llibres que ens facin viatjar en la ment de moltes maneres. I després, un dels reportatges d'en David Morales, veurem sobre qui centra avui la seva biografia, entre d'altres coses que tindrem en les properes hores aquí a Nits de Ràdio. Fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Seguim.

0: Rosa Regàs neix a Barcelona el 1933, en una família marcada pel drama de la Guerra Civil. Els pares se separen i s'exilien. Ella i els seus germans queden a càrrec de l'avi i d'un entorn familiar que els tracta com a fills del pecat. La infantesa és dura, plena d'angoixa, por i submissió. Primer en un col·legi francès i després en un convent de monges a Barcelona, on la rigidesa religiosa i la marginació marquen els dies. Aquells anys deixen una empremta profunda, però també una determinació, la consciència que la vida pot ser reinventada una vegada i una altra. De petita viu un temps a França, on es converteix en una nena francesa, mentre la seva germana es torna holandesa. El retorn a Espanya és un xoc, però Rosa aprèn a adaptar-se. Parla català, castellà o francès, segons calgui. Aquesta capacitat d'adaptació esdevé una constant en la seva vida. Podem sentir-la en una entrevista que li va fer Emili Manzano el 2008 al programa Savis de TV3.
1: I tampoc, segurament, no tan exagerat, no des del punt de vista de la gana, però sí del punt de vista de l'angoixa, de la por, de la submissió, de la marginació, tots aquests punts de vista, sí, nosaltres érem uns nens una mica maleïts, no?, perquè teníem els pares separats, a més estaven a l'exili. Estic parlant dels anys 40, que l'Església Catòlica, doncs, ja saps com era, no és que jo vulgui ficar amb l'Església Catòlica, és que ella es ficava amb mi, no?
0: Es casa jove, té 5 fills i viu una època de maternitat intensa que la forma com a persona. És en aquesta etapa quan comença a descobrir qui és realment. Als anys 60 entra al món editorial a Seix Barral, on treballa amb Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Jaime Gil de Viedma i altres grans figures. Allà aprèn de primera mà el que significa la literatura viva. Discussions interminables, lectures obsessives, un ambient de compromís cultural i llibertat. Aquesta etapa és la seva veritable universitat. Després treballa a les Nacions Unides com a traductora, viatja constantment i continua reinventant-se. Però és als 50 anys quan pren la decisió més radical. Ven l'editorial i es dedica a escriure.
1: De fet, jo vaig començar a pensar que seria escriptora des de que tinc constància i recordo la meva pròpia infància. Jo sempre pensava que havia de ser escriptora, i no ho pensava només jo, sinó en el meu col·legi ho pensaven les noies que estaven amb mi, a la meva família ho pensava tothom. El que passa que jo no sóc una persona d'una sola vocació, ni per sort ni per desgràcia, no sé. Hi ha gent que tenen una sola vocació, des de petits comencen a escriure. Jo també començava a escriure, però al mateix temps començava a fer moltes altres coses. I quan vaig sortir de l'escola i em vaig casar, la primera cosa que vaig voler fer és pensar que seria una escriptora i que havia de començar a escriure. Però se'm van interposar en el camí moltes altres vocacions. Per exemple, saber qui era jo, que no ho sabia gaire, perquè estàs en un col·legi de monges i quasi no saps qui ets. Saber què és el que pensava de les coses. Viatjar, conèixer món, tenir una família, tantes i tantes i tantes coses que es van anar interposant. Es van anar interposant i jo no escrivia, fins que el temps passa i passa molt de pressa, com tothom sap, i vaig arribar als 50 anys i llavors va ser com me'n vaig adonar i vaig pensar, fixa't la quantitat de fills que he tingut i la quantitat d'arbres que he plantat, però el pas que vaig em moriré sense ser escriptora. I en aquell moment vaig prendre una decisió molt dràstica que va comportar un canvi radical a la meva vida, un dels molts canvis que hi ha hagut a la meva vida, però aquest jo crec que va ser el més radical de tots. I llavors vaig decidir vendre l'editorial, que em donava una feina que m'ocupava tot el dia, perquè anava des de la ideologia fins a la tècnica, passant per la promoció, etc. I vaig vendre l'editorial i vaig buscar un lloc on poder-me seguir guanyant la vida. Vaig entrar a les Nacions Unides, em vaig presentar i vaig començar a treballar en l'escriptura.
0: La seva primera novel·la arriba al 1991, Memòria de la Mel, seguida de L'últim viatge i altres obres que la consoliden com una de les veus més potents de la literatura catalana i espanyola. Guanya premis com El Nadal i El Planeta. La seva escriptura és sincera, directa, plena de vida viscuda. Paral·lelament manté una casa acollidora a Llofriu, on passa l'estiu amb els nets. Aquesta casa, plena de llibres, gominoles i tasses, es converteix en un paradís familiar que contrasta amb la infantesa dura. Rosa Regàs és una dona de múltiples vides. Mare, editora, traductora, escriptora, viatgera. La seva curiositat incessant l'ha portat a reinventar-se constantment.
1: Jo la recuperació de la meva vida familiar la vaig trobar quan vaig tenir els meus propis fills. És a dir, el que a mi em va posar en el meu lloc com a dona i com a i com a persona que té els seus propis sentiments, va ser els meus propis fills, que va ser una època difícil per ells i per mi, suposo, perquè jo era tan jove que al mateix temps que els educava amb ells, m'educava a mi, no? Però això va fer també que tinguéssim una complicitat que mantenim. I jo penso que si tinc aquesta casa, que aquesta casa la vaig comprar quan els meus fills encara eren petits. O sigui que fa molts, molts, molts, molts, molts anys. I els meus fills petits durien tenir 8 o 9 anys. I per tant ja va començar a ser una casa de la família, no? I després ja han anat venint els nens i a mi em fa molta il·lusió que vinguin els nens i me'ls estimo molt. Però si els tinc tot el mes de juliol, com els tinc des de fa molts anys, és per dues raons. La primera, perquè jo vaig sempre pel món i no faig d'àvia en el sentit més aviat tradicional, no ajudo els meus fills en el seu paper d'àvia, els podria ajudar, els vaig a buscar a col·legi i tot això no ho faig mai.

0: Però en canvi els tinc tot el mes de juliol, amb la qual el mes de juliol els meus fills estan lliures. I per tant, doncs, també em dona la sensació de que no només és divertit que els nens estiguin aquí, sinó que d'alguna manera també és una mica de regal que faig als seus pares.
1: La seva trajectòria professional inclou la direcció de la Biblioteca Nacional d'Espanya entre el 2007 i el 2011, un càrrec de gran responsabilitat on va impulsar projectes de democratització cultural. La seva vida va ser un constant equilibri entre la creació literària, el compromís cívic i la família. Perdre molts amics de l'agost divin li va deixar una ferida, però també una determinació per viure amb intensitat. La nena, que va patir una infantesa dicanciana, es converteix en una àvia generosa que ofereix als seus el paradís que ella no va tenir.
0: Els millors amics que he tingut, els millors, la majoria són morts. I van començar a morir ja molt aviat, cap a finals dels anys 80. Eren persones que, amb les que vaig viure tota aquesta cosa que es diu l'agost divin, maldita, jo trobo que és maldita i trobo que se n'ha fet, se n'ha abusat molt, i jo tampoc tinc cap ganes de defensar enfront de tanta gent que l'ataca, perquè realment van ser uns anys per nosaltres espectaculars, però tampoc en vull parlar massa perquè ja penso que alguna vegada se li farà justícia, si no és igual. Com deia el Terenci Moix, el que està contra l'agost divin és la senyorita de Valladolid, que no ha sigut invitada a la festa.
1: Rosa Regàs va ser una veu compromesa, feminista, lliure i crítica amb el poder. La seva obra i la seva vida demostren que es pot transformar el dolor en creació, la submissió en llibertat i la por en rialla.
0: El mal, o el bé, el mal està en què jo no sé dir que no. I quan se'm presenta una oportunitat, allà que vaig.
2: Saps dir que no, coses interessants, perquè se'm passa que moltes vegades t'he vist o tothom sap que et plantes davant certes coses.
0: Bueno, em planto, dir... però si em proposen un projecte,
2: com és un...
0: si m'agrada, allà vaig.
1: La seva curiositat incessant la porta a reinventar-se constantment. Des de la cuina de casa seva, envoltada per llibres i records, Rosa Regàs va ser una supervivent que va convertir cada reinvenció en una victòria personal i literària.
0: Desitjava tenir una casa.
2: Amb una cuina com aquesta,
0: tant com una cuina com aquesta no hi havia passat amb tant detall.
2: Uns ases, però... que ens acompanyen aquí de vora.
0: Els ases, que no havia desitjat mai? Un dia de sobte em va agafar la mania que perquè no tenia un parell d'ases i perquè no tenia un parell d'ases.
2: Però una gran biblioteca sí.
0: Sí, això sí. Això sí. A més vaig heredar la de la meva mare, que era una biblioteca important, i entre la d'ella i la meva, doncs he anat fent ja una quantitat de llibres impressionants.
1: La seva trajectòria és un exemple de com la curiositat i la valentia poden superar les ferides de la infantesa. Rosa Regàs va morir el 17 de juliol de 2024 als 90 anys, deixant un llegat immens en la literatura i la cultura catalana i espanyola. La seva trajectòria és un exemple de com la curiositat i la valentia poden superar les ferides de la infantesa. Rosa Regàs va ser, per damunt de tot, una dona que va viure amb intensitat.
0: Perquè tu penses, bueno, arribarà un dia que jo obriré un llibre i sabré exactament el que penso, i no. I aquest dia no arriba. I arribarà un dia que jo em posaré a escriure i diré exactament el que vull dir, i no dic mai el que vull dir. Sempre sé la diferència que hi ha entre el que vull dir i el que estic dient. Sempre hi ha una diferència. Després em consolo, jo tinc molta tendència a consolar-me a mi mateixa. I penso que això és com el camí d'Ítaca, i que quan més duri el camí, millor. Que si arribés un dia a dir exactament el que vull dir, hauria trobat el meu propi sostre, no?

Com sabeu, ens agrada estar molt al dia de tot el que succeeix sobre la intel·ligència artificial i ara sembla que cada dia hem de tenir alguna revelació o alguna notícia que ens fa replantejar molt les coses, perquè al principi ho veiem com una eina, però així com històricament sempre s'ha dit, i hi ha un reportatge que m'encanta, que és El Dilema Social, que el teniu a Netflix, que explicava un de les persones que estava, diguem-ne, en recursos humans de Google, deia que, clar, les xarxes socials es reclamen l'atenció, no? No només és una eina, sinó que és una eina que constantment t'està reclamant atenció, a diferència d'una bicicleta que només la feia servir quan tu volies anar en bicicleta. La bicicleta no et deia, ei, treu-me a passejar, no?

Bueno, hi ha gent que quan l'amiga ja li entren ganes, però ja m'entenen, no li envia notificacions. Doncs la intel·ligència artificial pot arribar molt més enllà d'aquesta, diguem, d'aquest reclam que té sobre els usuaris a l'hora de solucionar problemes, sinó que a més tindrà una capacitat d'influir en les seves ments molt gran. I per poder arribar a imaginar quins són aquests límits que es podrien arribar a succeir, escoltem unes declaracions d'un dels escriptors de més èxit, d'una persona que reflexiona amb filosofia, amb coneixement, amb ètica sobre la història de fet Sapiens, per exemple, i altres llibres meravellosos com és Yuval Noah Harari, ens fa reflexionar sobre la capacitat que té la IA que fins ara possiblement mai havia succeït. Ell en parla de generar confiança a escala mundial. L'escoltem. La IA fa per primer cop a la història la possibilitat de produir confiança a gran escala. Hi ha molta gent que no només és que cregui que la IA són amics, sinó que és el seu nòvio, la seva nòvia, no? I que són entitats que poden confiar en ells, no? I l'eina més poderosa que hi ha en la relació és la confiança. La gent a què més confiem és aquella que coneixem, aquella amb la que tenim una relació. Fins avui, el mecanisme més poderós no era capaç de fer-ho a través de la política o de les institucions religioses, sinó que no podien aconseguir aquesta complicitat, no? Aquesta afinitat. Si Hitler o Stalin feien un discurs, doncs podien influir a gran escala, però no a nivell individual. Podien fer un discurs, però era el mateix per a tothom. D'aquesta manera, ens ho expliquen directament a nosaltres. Produeix aquesta confiança a gran escala. Tens milions d'intel·ligències artificials que fan part d'un gran entramat que el que fa és que construeix aquestes relacions, no? Un a un amb les persones, convertint-se en el millor amic, amb la parella, amb el confident d'aquestes persones. I això és una eina poderosíssima que mai a la història ha existit una cosa igual. Per aconseguir el que vulguin, a nivell comercial o a nivell per influir políticament. Això deia a The Economist i realment ens ha de fer reflexionar. Com sempre, ben intencionat, ens pot ajudar, però és que com no havia d'invertir els diners en tal si m'ho deia doncs el director del banc, no?, quan li tenies molta confiança? Doncs ara la IA li tens molta més confiança que el director del banc quan els bancs doncs te tenien i estaven sempre a la mateixa oficina. Reflexionem-hi sobre aquests i d'altres aspectes i us seguim acompanyant fins a les 6 aquí, tot fent Nits de Ràdio. Anem amb d'altres temes.

Són molts els canvis que trobem en la nostra societat i que tenen que veure, doncs, amb, per exemple, com ens hem interconnectat, relacionat per les xarxes socials, per l'internet, i totes les possibilitats que ens ofereix. I una de les reflexions que a mi sempre crida més l'atenció és que tenim tantes possibilitats que a vegades doncs ens saturem de tantes i no en fem cap. I passa coses similars, doncs, amb la quantitat de contactes i missatges que podem enviar.

0: I alhora no estem parlant en profunditat amb ningú, possiblement, no? Per tant, dona espai a que haguem de reflexionar, com a mínim, i puguem analitzar el món en el que estem vivint. I avui, sobre aquests temes i altres, volem parlar amb el president de l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència i, a més, deixeble d'Antonio Blai, que és el Jordi Sapés. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres i bona nit.
0: Estem en un moment en què, i més, suposo que és un dels temes que tractareu en el proper congrés, que serà el 10 i 11 d'octubre, que he estat mirant. Són molts els temes que la societat que tenim avui en dia ens aïlla molt, oi? D'aquesta consciència, d'aquest entendre'ns els uns als altres i ens aïllen molts cops, oi?
1: Sí, perquè precisament el fet de voler tenir una manera de pensar determinada, pròpia, fa com si automàticament això suposés enfrontar-te o desmereixer les maneres de pensar de les altres persones.
0: Correctíssim. Correctíssim. És molt interessant perquè això el que fa és que ja no és que la societat pugui estar crispada, sinó que es potencia que encara s'encrispi més, oi?
1: Sí. A veure, hi ha un problema en aquests moments, creiem nosaltres, que és que el sistema que fins ara es feia servir d'una manera bastant triomfal per deixar que la gent deixés de ser ella mateixa i s'entregués a una manera de viure, a una manera de fer uns projectes socials determinats, aquest sistema en aquests moments està entrant en una crisi total i absoluta. I aleshores no hi ha aquesta referència comuna. I la gent es busca referències personals. I a més considera que la comuna li entorpeix o el limita. I esclar, això fa que el pensament sigui cada vegada més conflictiu.
0: És conflictiu i a més has de ser com molt practicant de cada posicionament que tinguis, no? Per exemple, el Jordi parla això, no? Del problema de ser d'esquerra o de dreta, Déu, ciència o espiritualitat. El problema és que ser d'un has de ser molt fervent defensor d'una de les posicions i per tant has de negar qualsevol encert de l'altra banda. I aquí és on, ens perdem, que sí?
1: La qual cosa no implica ser practicant.
0: Correcte.
1: Només implica ser militant en contra.
0: Aquí està.
1: Perquè si haguéssim de ser practicants, probablement no hi haurien tantes idees diferents ni tantes posicions diferents.
0: Que fantàstic.
1: El que passa és que tu defenses la teva en contra de l'altra i et quedes tan ample.
0: Efectivament. I això és el que, per exemple, en casos que per mi és molt flagrant aquest problema, és en el món de la política, per exemple, no? Precisament que hi hagi posicionaments és coherent, és inherent a l'ésser humà que hi hagi diferents maneres de pensar i que es busquin representants que més o menys doncs siguin d'aquests posicionaments, anem a dir, d'aquestes diferents maneres de pensar. Però un cop han estat seleccionats, un cop els tenim en el Congrés, en el Parlament, on sigui, o a la comunitat de veïns, si cal, el que haurien de fer la seva feina és entendre's.
1: Sí, bueno, el problema és, potser en aquests moments, és de punt de partida, que és que se suposa que les posicions polítiques defensen uns interessos humans, col·lectius, i està per veure si en aquests moments això és així.
0: Que bo.
1: O simplement defensen una determinada posició en contra d'una altra posició. Tenim una oposició, diguéssim, que moltes vegades es podria perfectament prescindir d'ella, perquè per dir el contrari del que diu l'oposició no necessitem alternatives reals. Aleshores, justament, nosaltres el que ens preocupa, parlant de la política, és aquesta manca de referència als interessos de la societat en concret i de la humanitat en general. I estan plantejant, doncs, una alternativa que sigui tornar a l'humanisme, al valor de la persona.
0: Aquí és on, per exemple, amb en Jordi, amb el que ha succeït, no?, amb tots aquests temes de, per exemple, dels informes PISA, no?, que de cop i volta tothom sembla que s'ha de tirar les culpes els uns als altres, en lloc de dir, escolta, què podem fer entre tots

0: que solucionar-ho, no?
1: Sí, és molt bon exemple aquest. Perquè, esclar, fixa't en el que ha passat aquí, a Catalunya, que perquè els resultats fossin millors, s'ha exclòs una gran quantitat

0: per quedar bé.
1: Efectivament.
0: Atendre els marginats, atendre els que s'han quedat fora del sistema, és realment la millor, única manera de millorar el sistema, de progressar.
1: Potser canviar les metodologies, però que tothom pugui tenir oportunitats i que tothom pugui créixer, per baix i per dalt, perquè si no també estem limitant les capacitats de molta gent perquè no avança l'escola.
0: I tant, i tant, i tant. Aquesta inclusió que s'ha fet, vaja, ha deixat els mestres amb uns problemes terribles perquè no es poden encarregar ni d'aquests pocs que tenen problemes greus, i al mateix temps han de desatendre la majoria que tindrien un altre nivell, que és tota una mena de caos.
1: Aquí,
0: ara s'ha d'arreglar.
1: Aquí el que analitzeu i el que proposeu en el proper congrés, imagino que han de ser temes molt transversals, però clar, la gran dificultat és com es fa arribar aquest missatge sense la por a que alguns, no, i tornem a aquests corpuscles, no, o aquests posicionaments, vulguin apropiar-se, sí, perquè això implicaria que l'altre ha d'anar en contra de tot això, i això és el que s'hauria d'evitar, no?
0: Sí, mira, el Congrés té per referència una qüestió que és en aquests moments molt, molt bàsica, que és la unitat. I aleshores nosaltres no presentem la unitat com una cosa que s'ha d'aconseguir, i que s'ha d'aconseguir posant d'acord tota una sèrie de gent que en aquests moments estan en desacord o estan en conflicte. Amb l'aire hi ha una cosa molt, molt, molt evident i de vegades sorprenent, que és que la unitat ja és un fet. Si tu mires el planeta des de l'exterior, veus que és una unitat.
1: Que bo.
0: I és una unitat al marge de tots els conflictes que s'estan desenvolupant a la superfície. Aleshores, esclar, no es tracta de posar d'estar d'acord amb els uns i amb els altres. Es tracta de col·locar-te en un nivell una mica més alt, capaç de veure, d'incloure els uns i els altres i d'incloure també el conflicte, en tant que el conflicte en si és una manifestació d'un desequilibri existent que s'ha d'arreglar. I no s'arreglarà prenent partit, s'arreglarà posant d'acord, col·locant els dos contingents amb un nivell superior, que és el que nosaltres proposem.
1: És el que us he llegit que poseu, que i ara vull perdut. Això, que unitat no significa uniformitat. I em sembla una manera molt, molt clara d'explicar-ho, no? Perquè la unitat vol dir acceptem-nos amb les diferències, però respectem també els uns als altres per créixer tots, perquè si no sempre serà imposar, no? Sempre serà imposar una banda.
0: Sí, és que la diferència és una riquesa de la col·lectivitat.
1: Sempre i quan...
0: Te'n recordes dels trajes Mao?
1: Ah, sí, clar. Sí.
0: Allò era molt avorrit.
1: No, està clar. Aquí el tema està en que la proporció, anem a dir, doncs pot ser més heterogènia, pot anar variant al llarg del temps, però el que s'ha de permetre, o seria interessant, seria que, Jordi, que la gent pugui pensar com pensa, entenent que l'altre pugui pensar com pensa. I això és tan sí, senzill, però tan clau, no?
0: I interessanta.
1: Exactament, exactament, exactament.
0: Perquè, esclar, si tu tens al costat una persona que pensa exactament igual que tu, s'acaba la conversa, ràpidament.
1: Exacte.
0: En canvi, si tens una altra que pensa lleugerament diferent, et pot enriquir.
1: Totalment, totalment.
0: I això és el que, d'alguna manera, hem de recuperar, aquestes ganes de relacionar-nos, donant importància a l'altre i, sobretot, donant importància al concepte de nosaltres, que no és una suma d'individus, és un altre nivell. És el nosaltres familiar, el nosaltres social, el nosaltres nacional. Ja, com individus, estem participant en uns col·lectius que tenen un interès per ser. I nosaltres hi podem participar també en aquests col·lectius defensant els interessos de la col·lectivitat, no sols els nostres personals.
1: Em sembla...
0: Perquè, a més,
1: sí, sí,
0: en la mida, si em permets, en sí, la mida en què vivim en una societat rica, en aquesta mateixa mida tenim més possibilitats de desenvolupament personal. No hi ha una confrontació entre el col·lectiu i l'individual.
1: I aquí són totes les experiències, totes

0: les cultures, també totes les religions i totes les maneres de pensar, poden trobar aquest punt d'equilibri, aquest punt d'unió, en què, en veritat, tot pot estar connectat si ens sabem escoltar, respectar, i no busquem enemics, sinó que el que busquem és... anem a dir, companys d'aquesta, d'aquest món que hem creat. Sí, sí. I sempre amb disponibilitat de respectar, perquè és la manera que et respectin, no? I jo molts cops penso això, no? Vull dir, ara quan hi ha qualsevol partit de futbol, si guanya l'altre és que l'àrbit l'ha ajudat, és que aquell penal era no sé què, mai guanya perquè sigui millor. Si no reconeixem la victòria en l'altre, quan guanyem nosaltres tampoc ens la reconeixeran. I això és una cosa que és contaminant, hem de començar a fer el camí invers, no? Perquè des de l'elogi, des del respecte, des de saber apreciar el que pensem igual i el que pensem diferent, doncs podem anar creixent i ens sentim, Jordi, amb l'obligació tots de col·laborar a despertar aquesta consciència i despertar aquesta única manera de que ens puguem entendre. Perquè si no, sí que vindrà la IA i acabarem nosaltres.
1: és el que deia un, que no li importava si la intel·ligència era artificial o era natural, que l'important és que hi hagués intel·ligència.
0: Efectivament.
1: Saps què passa? Que en aquests moments de vegades dono la impressió que quan estem parlant d'aquestes coses estiguem parlant amb una classe de pàrvols.
0: Sí. Sí. És...
1: I, en canvi, tota persona mínimament madura i responsable de certa edat intueix que la realitat podria ser molt diferent de la que els nostres governants ens estan imposant.
0: Totalment d'acord. I jo, si em permet, Jordi, afegeix una cosa més, que és que hi han coses que ens uneixen moltíssim i no les sabem valorar, no? Per exemple, una situació en què hi hagi persones que pensen diferent, però hi ha una situació còmica i tothom riu igual, no? I llavors, allà hi ha una unió. Treballem aquestes unions, no? Treballem allò que ens connecta, i després sabrem valorar millor les diferències i seran més enriquidores. Així que ha estat un plaer avui poder escoltar el Jordi Sapés de l'Associació per al Desenvolupament de la Consciència, que, com dèiem, els propers 10 i 11 d'octubre faran el seu proper congrés. Doncs molta sort i a seguir endavant, perquè necessitem que la gent ens faci despertar. Una abraçada i fins la propera.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Me duele más.
1: Va passar tal dia com avui, 16 de setembre de l'any 1946. Naixia Camilo VI. Alcoi, a la província d'Alacant, veia la llum aquell dia Camilo Blanes Cortés, qui amb el temps adoptaria el nom artístic de Camilo VI i es convertiria en un dels cantautors i baladistes en llengua espanyola més importants i venuts de tota la història. Format inicialment en el món del teatre musical, va començar a destacar a finals dels anys 60 gràcies a la seva potent veu i a un estil interpretatiu intens i apassionat, marca de la casa que aplicaria totes les seves cançons. La seva carrera va esclatar definitivament als anys 70 amb temes com Algo de mí, Vivir así es morir de amor o Perdóname, cançons que es convertirien en grans èxits no només a Espanya, sinó també a tot Llatinoamèrica, on Camilo VI va arribar a gaudir d'una popularitat aclaparadora. Paral·lelament a la seva carrera com a intèrpret, també va destacar com a compositor i productor, i fins i tot va impulsar la producció del musical Jesucristo Superstar a Espanya, on ell mateix va interpretar el paper protagonista. Al llarg de la seva trajectòria va vendre desenes de milions de discos arreu del món, consolidant-se com un dels artistes espanyols amb més projecció internacional de la seva generació, fins a la seva mort el 2019. Recordem així que va ser tal dia com avui, un 16 de setembre de l'any 1946, que naixia Camilo VI.

Iniciem aquesta tercera hora de Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 16 de setembre de 2026. I ja sabeu que en aquest tram el que fem és escoltar continguts de tota la història de Nits de Ràdio i més en aquest 15è aniversari que estem vivint. Per tant, començarem amb una mica de història i després amb algun dels consells que ens donava la Clara Darder per acompanyar-vos en aquest tram. Després poder escoltar el millor de la ciutat i en el tram despertador de 5 a 6 ja dir-vos bon dia i explicar-vos les històries i l'entrevista del dia. Seguim!

0: Sabeu que ens agrada la història, ens agrada la ficció, ens agrada posar-nos a la pell de diferents personatges, situacions, moments que formen part de la història, a vegades més llunyana, a vegades més propera, a vegades són èpoques en les que ens agradaria haver viscut viure, i d'altres són que ens toquen més de prop, que ens toquen més la pell, que ens recorden algunes situacions que potser no hem viscut nosaltres, però algú que coneixem i que, per tant, és una manera d'estar més a flor de pell, aquelles sensacions, aquells records i aquelles vivències. I avui, Òscar González, molt bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Avui va per aquí la cosa, no? De situacions que d'alguna manera o d'altra, a tots ens sonen, no?
1: Sí, jo avui va la cosa... Avui us posarem una miqueta més literaris que de costum. I, per exemple, als oients / lectors, si jo els hi dic una expressió com la Magdalena de Proust, molts d'ells ja sabran que estic parlant. És a dir, això és una seqüència, una escena, millor dit, per la part de Swann, la primera novel·la de Marcel Proust del cicle de A la recerca del temps perdut, i que és que el protagonista... de sobte està sucant una magdalena acabada de fer en un te calent i se la porta a la boca, i el sabor de la magdalena de sobte li venen tots de records. Això es passa a tots, eh? Aquestes sensacions que a vegades una olor, un sabor, un soroll, un color, una imatge ens porta de sobte en un viatge en el temps, com si agafessin la tardis mental,
0: i tant,
1: sentit.
0: I tant.
1: I ens porta a recordar, doncs, la infància, la joventut, una cosa que va passar doncs fa molt de temps. Sí, és una sensació que parla molt, que en cert sentit no és necessàriament la nostàlgia.
0: No. És informació que tenim guardada en algun punt del cervell i que aconseguim, gràcies a aquests elements, aquests records, aquests estímuls, doncs il·luminar-los, posar-los llum i despertar-los i sentir-los, no?
1: Sí, això passa sovint, eh? Això... A mi també, jo suposo que tots els que tenim ja una certa edat, doncs tenim aquesta cosa que de sobte, un sabor, una olor, una imatge, un so, una cançó, per exemple, el que sigui, doncs et desperta sensacions com de sobte no sé passes per què, però se t'erissa la pell, et poses a plorar, no saps per què, coses així que et recorden coses del passat, i això també és història, perquè és una història personal. Això ens parla també de conceptes com la memòria. La memòria voluntària, o en aquest cas la memòria involuntària, és a dir, perquè tu, sense buscar-ho, de sobte et sents això, retrotraído, per dir-ho en castellà, cap a un moment concret del passat i et fa recordar... Una altra cosa ja després, que si el que recordes, ho recordes millor, ho recordes pitjor, és fidedigna, és potser de vegades una pròpia invenció del teu propi cervell, això ja ho podríem comentar. Segurament un neuropsiquiatre o un neuròleg ens diria... Doncs mira, això té una explicació
0: simple. Sí, parlarem amb un especialista en cervell la propera setmana, que ens explicarà tot això precisament, que és l'Ignacio Morgado, que és un especialista i que ha publicat recentment un llibre sobre el cervell, sobre els records i com crea l'estructura del que tenim consciència, de la ment, no? La diferència entre el cervell i la ment. O sigui que podrem fer resposta a algunes preguntes d'aquestes.
1: Doncs mira, tindrem gairebé un díptic històrico-científic. Avui ens centrarem en la versió més històrica,
0: fantàstic,
1: més literària, sobretot.
0: Sí, sí.
1: I ja passo a saludar el nostre convidat, que és en Quim Espanyol. Molt bona nit.
2: Hola, bona nit. Molt bona nit.
0: Benvingut i gràcies per passar per Nits de Ràdio.
2: No, encantat jo per la invitació.
1: Segurament en Quim, escoltant el que deien, doncs clar, és que estem parlant de coses que també passen a la seva petita, gran novel·la que va publicar, que va ser el setembre-octubre de 2022, em sembla, i que es titula Un lloc en el temps, publicat per Edicions de 1984, i què és això? És la pròpia Magdalena de Proust, que en aquest cas és un poema.
2: Exacte, sí. És molt més directe que la Magdalena, que, en fi, per recordar el passat a través d'una Magdalena sembla una mica difícil. En el meu cas va ser una mica estrany, però va ser molt més directe. Jo vaig rebre un poema escrit a mà, que es notava que era escrit, un escrit antic que podia dir en aquells moments quan vaig rebre 50 o 70 anys, i me l'enviava a l'editorial perquè l'havien rebut sense remitent, però en canvi en el meu nom. O sigui, vaig deduir que algú que em coneixia a través de les publicacions que havia fet a través de l'editorial m'enviava aquest poema

0: potser pensant que a mi m'interessaria, perquè jo com a poeta he publicat diversos llibres a la 1984. I aquest poema em va desvetllar, sí, tot un seguit de records perquè parlava precisament d'alguna cosa que s'assemblava molt a la meva infància.
1: És a dir, que en aquest sentit podríem dir que la novel·la és gairebé una novel·la de no ficció.
0: Exactament, sí, no és ben bé una autobiografia, ni molt menys, però sí que la majoria de la novel·la, el 70-80%, són records personals dels estius i els hiverns que jo passava a un poble al costat de Banyoles, un poble rural. I, per tant, el conjunt de records d'aquests meus 10 anys en aquest poble és el que recullo en aquesta novel·la. No només els records d'aquests meus 10 anys, sinó que jo no havia tornat mai més allà. Al cap de 50 anys hi he tornat, més de 50 anys, m'he retrobat amb els antics companys i això m'ha permès reflexionar sobre el passat.
1: Que la memòria, ja sigui voluntària o en aquest cas potser una mica més involuntària, perquè no l'hem buscada, ha sigut un objecte que ens ha provocat, diguéssim, aquesta reacció cap a la memòria del passat de la infància. La memòria és una part importantíssima de la història, però és clar, la memòria també de vegades és una memòria una miqueta traïdora.
0: Sí, la memòria és traïdora, sí. En aquest cas, ja dic, jo vaig tornar en aquest poble rural després de rebre aquest poema, perquè, com dic, aquest poema em va desvetllar coses d'aquells anys, dels meus 10 anys, i vaig pensar que alguna cosa hi havia en aquest poema, em semblava a mi, que es relacionava amb la meva infantesa. Clar, el record és veritat, que el record sempre és distorsionat, la memòria és distorsionada, no recordem mai les coses amb exactitud. A més, jo com vaig parlar amb els meus antics companys, recordava perfectament coses que ells en negaven rotundament. I en canvi, jo els hi negava rotundament altres coses que ells recordaven. O sigui que la cosa és molt complexa, el
2: Sí,
0: sistema de records. Però jo
2: absolut.
0: diré una cosa. Nosaltres fem una vida molt atrafegada i de cop i volta, a determinada edat, gires la vista cap enrere,
2: Sí.
0: en aquest cas provocat per un poema, i en aquesta regió de l'oblit, que és fosca, comences a veure alguna guspira, un vell record, després aquest vell record encén altres records, que és com una foguera, i acaba realment amb un incendi, diríem, no? Hi ha algú que va dir una cosa molt interessant. Diu, en aquest anar i venir constant de la nostra vida atrafegada, hem agafat moltes vegades l'avió en viatges constants, no? Diu, dintre d'aquests viatges hi ha contingut el viatge mític a la terra primigènia, a la terra de la nostra infància. I jo em sembla que és veritat.
2: Molt interessant.
1: Sí, de vegades és aquesta sensació que moltes vegades que tenim, que recordem, poden passar 50, 60 anys, recordem amb més intensitat segons quins moments de la nostra infància o primera joventut, que potser fa coses que van passar fa 5, 10 anys. És a dir, que tenim com una mena d'artefacte mental que ens fa que aquelles coses que van passar tant de temps encara continuïn vives a la nostra memòria.
0: Sí, més viva segurament d'això que dius de la memòria recent, que és molt més dèbil. Probablement perquè la memòria antiga, la que va associada a la nostra infantesa sobretot, és una memòria que va associada a una vida molt plena, una vida molt exultant, diríem, no? I aquesta vida exultant doncs està plena d'alegria biològica i això vull dir, és una època en què les coses són netes i profundes. I això, evidentment, fa que els recordis molt millor.
2: I a més està estudiat que, per exemple, això passa quan expliquen per què ens sembla que el temps, quan més grans ens fem, més de pressa passa, no? I és precisament per la capacitat que tenim de joves, de petits, no? De que, clar, tot ens crida més l'atenció, tot és nou, tot és il·lusionant, i clar, tot això fa que la percepció del temps, quan el temps sempre és el mateix, no? Però la percepció del temps sigui diferent. Per
0: I
2: això que
0: tant.
2: encara sigui més viu, més vívid i més intens, no? Quan recordem coses, no?
0: Sí, mira, exactament, jo començo la novel·la amb una frase que diu exactament, parlo dels meus 10 anys quan el temps encara no passava. És així, no?
2: Preciosa aquesta frase, preciosa.
1: Sí, el temps és un, moltes vegades el temps no deixa de ser una sensació una mica subjectiva, o potser massa subjectiva, en la qual també ens fa reflexionar sobre que el pas del temps ens ha deixat també una sensació de que la nostra vida ha sigut plena, potser la nostra vida no ha sigut el que hauríem volgut. Alguns diran, no, he tingut una vida fracassada perquè no he aconseguit no he aconseguit complir aquells somnis o aquells projectes que
2: Clar.
1: tenia fa 30, 40, 50 anys. Però, clar, això ho veiem sempre en la perspectiva actual. Però, clar, quan som nens, no tenim aquesta sensació, òbviament no tenim aquesta sensació, perquè vivim el moment i el nostre cervell també s'està desenvolupant.
2: Sí.
1: Però justament per això, potser la sensació que tenim, les sensacions de la nostra infància són encara molt més poderoses que potser els èxits que tenim d'adults.
0: Sí, ho has dit molt bé, no? En la infància no penses en el futur, vius un etern present sense temps. I això, doncs, fa que precisament el temps no passi i fa, a més, que la teva vida sigui molt plena. Jo diria que és l'alegria, et dona una espècie d'alegria biològica, diríem, no? Molt intensa. Quan recordes el passat, a més, després de tants anys, almenys a mi m'ha passat, fas una cosa, que nues els records oblidats del passat amb el present. I això et fa com una persona molt més completa,
2: Clar.
0: com més íntegra, diríem, eh? Llavors te n'adones, a més, d'una cosa interessant, que és que en l'ànima del vell hi queda alguna cosa de la infància, de la mateixa manera que en l'ànima de l'infant ja hi havia coses que feien preveure l'ànima del vell.
2: Que bo. M'agrada molt aquesta reflexió perquè, de fet, dona una continuïtat, dona un sentit a la vida, no? Perquè fa que en el fons, sempre, potser la diferència és que quan ets petit no tens tanta consciència d'això, no? Però jo recordo, per exemple, a veure com ho recordeu, per exemple, vosaltres, però jo recordo quan era petit que tenia moltes, en algunes coses tenia moltes ganes de ser gran, perquè en algunes coses jo ja era gran, no? I en canvi en d'altres ara m'agradaria ser aquell nen, no? O aquell jove, no? És a dir, que hi ha aquestes connexions, no? Que ens explica.
0: Sí, això és cert, sí. El que passa és que quan te mires la infància des de l'edat adulta o pràcticament quan ets vell,
2: Sí,
0: diríem,
2: sí.
0: no és gratuït
2: Clar.
0: aquesta mirada cap a la infància, no?
2: Clar.
0: Perquè allà on la toques, la infància fa mal, diríem, també te'n sents, diríem, hi ha alguna cosa de la qual te'n sents. Ara, en canvi, hi ha altres coses que són, sobretot per als que estem acostumats a escriure i escrivim novel·la, que aquest retorn a la infància ens resulta molt màgic. Perquè el retorn a la infància, el record, més que el retorn a la infància, el record, que és el record distorsionat, no? Té la inquietant raresa dels somnis. Per això és màgic. És clar, si tenim en compte, com deia Borges, que la literatura era un somni dirigit, jo diria que la memòria distorsionada, doncs, és una matèria molt depurada per la literatura, diríem, no? Es presta molt a ser literaritzada, diríem.
1: Sí, tots en algun moment tenim aquesta sensació de que estem novel·litzant la nostra vida i la nostra infància en particular és, diguéssim, la primera novel·la d'un gran cicle de novel·les, algunes d'elles amb millor o pitjor èxit, diguéssim, de vendes, entre cometes, mentre que altres novel·les que sí que podríem dir que no, aquesta novel·la que de la meva vida, que semblava que aquesta etapa de la meva vida que jo pensava que no donaria res, doncs quins fruits n'estic traient, no òbviament a nivell crematístic, sinó a nivell de records i de sensacions i de propis sentiments i emocions que un està visquent quan posa la màquina del temps cap endarrere i es para en segons quines etapes.
0: Exactament, sí. Sí. Sobretot quan hi ha el xoc de que no només hi ha el record, sinó el retorn al lloc del passat i el contrast d'aquest record amb els amics que encara queden allà. Això, per mi, els amics, els paisatges, els llocs, etc. I també la constatació de la quantitat de l'hecatombe, no? Que hi ha hagut, no? De la quantitat de gent

0: que recordaves perfectament i que ja no existeixen. Perquè els amics encara queden, però les persones de les generacions més adultes que recordaves tan bé, ja no queda ningú.
1: Clar. És curiós perquè pot passar una cosa similar al mecanisme mental de quan ens enamorem, no? Quan ens enamorem ja ens falta informació de l'altra persona, però omplim els forats amb allò que creiem que serà com voldríem que fos, no? I possiblement amb la memòria de la joventut, això, no? Si visitem un lloc doncs, que estiuejàvem, no? O una casa o un... on anàvem de colònies o qualsevol història, clar, ens queden els records que el nostre cervell i la nostra ànima possiblement ha volgut que quedessin, no? I per tant, els que no, els que havíem oblidat, perquè potser no van ser dies tan fantàstics o van ser males experiències, doncs els podem omplir perquè tenim el temps també per omplir-nos, no? També quan ja doncs, som grans, no? I potser estem jubilats, no? I podem, com dèieu, no? Podem novel·litzar, no? Aquests records i fer-los més grans, no? I acabar de completar-los, no? Potser?
0: Exactament, sí. Però jo diria que tots aquests records, com he dit, no és gratuït. I estan tenyits de melanconia, diguem.
1: Clar.
0: Hi ha un tremolor en la mirada nostàlgica sobre la nostra infància. Mm-hmm. Encara que no vulgui ser nostàlgica, no? Ho és encara que no vulguis, diríem, no?
1: Clar, que bo. Òscar, parla'ns d'aquesta novel·la, d'aquest llibre, en quina època, en quin moment està contextualitzat.
2: Un lloc en el temps, que és una novel·la breu, de poc més de 200 pàgines, ha dit a la
1: posta. És que per l'Òscar és breu perquè l'Òscar està acostumat a llegir unes novel·les històriques i uns llibres d'història i un d'això que, si no li poses 500 pàgines, se li fa breu a l'Òscar.
2: Però mira, això de quan més millor no sempre es compleix.
1: No, en aquest, per tant, aquí està adequat.
2: Quan menys millor. Sí. I aquesta novel·la d'en Quim Espanyol, que té poc més de 200 pàgines, que la pots llegir perfectament una tarda de diumenge, un cap de setmana tranquil, o un fins i tot, en el cas, un dimecres tranquil·lament entre mig matí i mitja tarda, ens porta cap a partir d'aquesta, diguéssim, excusa argumental, que és la rebuda d'un poema, doncs ens porta al retorn del protagonista al seu poble de la infància, 50, és més de 50 anys després d'haver marxat, i a recordar i a retrobar-se, a recordar episodis d'aquells estiueix que passava al poble de Mata, allà al voltant de Banyoles, en aquell poble en el qual ell anava als estius, perquè la seva mare era mestra, havia fet de mestra al poble i tenien una casa a la família, ells vivien a Girona, la família. Llavors, anaven allà a estiuejar entre la... com es diu en castellà, entre la siega i la vendímia, aquests mesos d'estiu.
0: I la brema, sí.
2: Exactament. Llavors, aquí, a partir d'aquests records, el protagonista, diguéssim, d'una manera o altra, s'enfronta amb el seu propi passat. Però lo interessant de la novel·la és que només coneixem aquests episodis de la infància que ens porten a uns anys 50 i ja han passat ja gairebé 15, 20 anys de la Guerra Civil Espanyola, que encara i així continua sent una ferida oberta, perquè entre les moltes, diguéssim, molts episodis que s'expliquen a la novel·la, hi ha l'enfrontament entre dues famílies. El Sanahuja, que eren conservadors, i amb el triomf del bàndol franquista a la Guerra Civil, doncs ja es fan de falange, es pugen al carro dels vencedors, i els Folk, que són d'així de raigambre republicana, i que ara són els vençuts i ara són els que comencen a rebre, diguéssim, les patacades dels vencedors. En aquest sentit, Quim, diguéssim que la novel·la és, diguéssim, que és de candentíssima actualitat.
0: Bé, no ho sé, suposo, sí que és un tema encara d'actualitat, perquè l'episodi d'aquest conflicte entre les dues famílies és una cosa que dura anys, no?, Jo no em vaig enterar fins que vaig poder parlar amb aquest meu amic en què havien coincidit allà a Mata quan tenien 10 anys, i ara de gran el vaig anar a visitar. I vaig completar la història que m'havia quedat penjada i que desconeixia,
1: que
0: i que és una història que té que té una part molt tràgica, sí.
1: Clar, clar, clar. Bueno, és que aquesta, bueno, el que s'ha viscut a aquest país, no? I que tants anys després encara costi, no? Sí. Doncs, és que és un fet molt molt concret i molt, així perquè sempre comparem amb el que va passar a Alemanya, no, per exemple, o a d'altres indrets, no? Però que clar, el cas espanyol, el cas d'Espanya és ben concret, eh?
0: Sí, concreta i no tancada per molt
1: que es digui. No tancada, no.
0: I no tancada, no, ara, lamentablement. I aquest era un cas concret en què la història no s'havia tancat.
1: Uh-huh.
0: Quan jo vaig anar a parlar amb aquest meu amic, que sí, ara ja fa 4 o 5 anys, quan uh-huh escrivia la novel·la, no? Sí. Encara els fets no s'havien tancat. S'ha avançat una mica més,
1: sí,
0: en la recuperació de la memòria històrica, mm, etc. Mm. Però encara queden moltes ferides obertes, ja ho sabem.
1: Això, sí. És fort, això.
2: Sí, aquí en aquesta novel·la, sobretot a la part final, no farem cap spoiler, però sí que hi ha successos, aconteixements, fets, que segurament molts dels nostres oients hauran sentit en la seva pròpia família, en els pares, els avis, o en famílies d'amics i de coneguts, això de gent empresonada, processos per rebel·lió militar, processos judicials que ja sabies perfectament que no guanyaries. És a dir, estem als anys 50, compte, anys 50 molt avançats, que encara hi havia judicis,
0: sí, sí,
2: en qual hi havia judicis i purgues i penes de mort contra gent que es consideraven vençuts, però hi havia passat ja un parell de dècades de la Guerra Civil Espanyola. Sí, la Guerra Civil Espanyola és, diguéssim, és un dels fonaments que legitimen la victòria, sobretot, òbviament, la victòria legitima el règim franquista i aquesta repressió, potser ja no tan, diguéssim, intensa com en els primers anys de la postguerra, però molt avançat als 50 encara es produeixen aquests casos de repressió i, a més, que els pobles, i més pobles petits que tothom es coneix, encara són molt més vius.
0: Sí, és veritat que en els anys 50 eren molt puntuals aquests fenòmens estrets, sí, diríem, eh? Eren puntuals, però vaja, es van donar penes de mort fins i tot als anys 70, ho sabem, en aquest país, no? El que era més, bastant més habitual, també, era el robatori, diríem, no? Sobretot el robatori de les propietats dels republicans que havien hagut de marxar, per exemple, no? Robatori de terres, robatori de masos, robatori d'edificis, etc., no? Que és un dels episodis que també em vaig trobar quan escrivia aquesta novel·la, no? I això va durar molt més, perquè jo recordo encara fets en un poble de la costa on els preus del sòl eren molt cars, en què fins i tot es havia instituït ja una empresa que registrava propietats que no se sabia, si se sabia, la gent del poble sabia de qui eren, però com que havia passat molt de temps, molts eren envellits, etc., i no se n'assabentaven, doncs ho registraven a nom d'aquesta empresa.
1: Imagina't.
0: I després hi havia molts conflictes d'aquests en els quals guanyaven els judicis i es quedaven en aquestes propietats. Sí,
1: sí, sí. Clar, ningú s'atrevia o ningú gosava o ningú sentia amb forces de poder lluitar-ho, clar.
0: Exactament, sí. I mai sabies com acabava un judici d'aquest tipus.
1: Per això.
0: Això, esclar, en els anys 55-56, que és exactament quan jo tenia 10 anys i parlo, no, d'aquest poble, això també havia passat aquí.
2: Sí, només diguéssim que un dels elements així més interessants de la novel·la és que mai queda clar, sabem que són els anys 50, però mai queda clar més o menys quins anys concrets són, tot queda una miqueta així, és com engrunes que es deixen al lector perquè ell vagi seguint la pista. Tracta molt bé, per exemple, tot el tema dels conflictes rurals que encara continuaven arrossegant-se des dels anys de la República. Òbviament, el cas català, per exemple, no és el mateix que el cas andalús amb els repartiments de terra, la reforma agrària de la República, però diguéssim que el microunivers català de com està constituïda la propietat agrària, el tema de les rendes, dels masos, de que famílies més o menys benestants però petites doncs posseïa una sèrie de propietats que no serien potser massa grans, però si donava una sèrie de rendes, si tot el tema dels contractes d'arrendament que ja s'havia intentat més o menys retocar durant els anys de la República i, en el cas de Catalunya, amb la presidència de, per exemple, Companys, etc. És a dir, són temes molt interessants que ens porten a un món rural que, per exemple, la gent de ciutat coneixem a partir dels llibres, però que a partir d'aquesta novel·la ens endinsem molt a dins d'aquesta situació d'un món rural en el que sembla que no passa res, però passen coses.
1: Bé, i que tothom es coneix i que tothom sap de quin peu calça, no?
0: Sí, tot i que jo he de ser sincer, no pretenc fer un llibre d'història

0: ni molt menys.
1: No, no, i tampoc era la sensació. Simplement això són petites engrunes que et permeten que amb molt poques pistes tu puguis ja vestir un món que et sona molt d'estudis molt més complets, de novel·les molt més ambicioses, de pel·lícules fins i tot, però que això és molt interessant perquè amb poca cosa sí que es pot generar, poca cosa entre cometes, òbviament, però vull dir, es pot generar, amb poques pàgines es pot generar tot un món que només el tens allà a tocar gairebé amb la mà.
0: Sí, sí, sí. Jo diria que la novel·la, de totes maneres, té diversos plans de lectura, no?
1: Sí.
0: Aquest n'és un, no? La descoberta de tot un món i de la descoberta, el record de tot un món dels anys 50, exactament seria entre el 55 i el 56, diríem, l'estiu del 55, l'hivern, i després l'hivern ja amb el salt de l'any. Quan jo, insisteixo, quan jo tenia 10 anys, no? Però dintre d'aquest cúmul d'anècdotes que expliquen una mica com era el panorama, com era el paisatge rural d'aquells moments, no? Com era la vida rural, que era molt dura, doncs si hi ha amagades diverses històries. Una realment és la polèmica i la baralla entre aquestes dues famílies amb les tragèdies que en deriven, no? Però després hi ha d'altres de més dolces, per dir-ho així, no? O de no tan tràgiques, no? El primer despertar d'un efecte infantil per una nena que desapareix, no? Desapareix en el sentit de que el nen que té aquest efecte doncs no troba més aquesta nena perquè ha acabat l'estiu i no se la troba. I després alguna altra història, la mateixa del poema, no? que realment és misteriós. És un poema que arriba sense signar, és un poema extraordinari, és un poema que jo em vaig pensar que seria de la categoria dels grans poetes nostres, no? O de Carles Riba o de Carné o així, no vaig trobar que tingués cap relació amb ells, per tant havia de ser d'un gran poeta desconegut, per dir-ho així, no? I això, la novel·la després ja no acaba les coses, moltes els deixo obertes, com ha de ser en una novel·la, jo crec, perquè les novel·les deixen un espai d'ambigüitat notable perquè els pugui interpretar també el lector. I ja dic, per altra banda, hi ha part de ficció en aquesta, sempre en una novel·la. La realitat és una cosa, però la realitat és informe i una novel·la ha de tenir forma i això t'obliga a transformar algunes coses i a inventar-ne algunes altres, tot i que he procurat inventar poc.
1: Molt bé. Bueno, però al fons ja la pròpia, diguéssim, la pròpia vida en un àmbit rural ja predisposa a inventar poc, en aquest sentit, perquè ja ve donat, és a dir, hi ha tantes petites històries que succeeixen. Vull dir un àmbit rural, però perfectament podria ser un àmbit urbà, en aquest sentit, tampoc hi ha massa diferència. Tot això simplement és com cadascú recorda el que va viure en un moment determinat de la seva vida. Però, per exemple, comentava en Quim, doncs això, petits episodis, petites històries. Doncs, què hi ha més d'històric, per exemple, com és el canvi constant que de vegades no ets conscient de que s'està produint i que, per exemple, a segons quins pobles, a segons quins masos, doncs arriba la llum elèctrica, arriben els primers electrodomèstics, hi ha gent que és refractària al canvi perquè està acostumada a viure aquesta manera de fer les coses amb les espelmes, amb la llar de foc, és a dir, que això també, en un moment determinat de la novel·la, també es percep, això com el canvi, també, diguéssim, que a la segona part de la novel·la, quan el protagonista torna al poble, ell mateix se n'adona de quantes coses han canviat en aquest poble, aquests carrers que gairebé no reconec, aquelles cases que ja no trobo, és a dir, el canvi, que és constant i que de vegades potser no som tan conscients, en aquesta novel·la és gairebé un protagonista primerenc.
0: Sí. Si ara s'ho llegeix un jove, pensaria que estem parlant de fa un mil·lenni, diríem, no? Perquè la vida de fa 60 anys era una vida molt més semblant a la dels romans que no pas la que fem ara, diríem, no?
1: Sí.
0: Realment és així. Sí, el canvi ha estat brutal en pocs anys, no?
1: Bueno, i tampoc era tan lluny, eh? Jo recordo perfectament... Jo soc del 75, és a dir, jo recordo que a casa meva, de ciutat, aquí, parlo ja de Barcelona, no vam tenir, per exemple, un quarto de bany fins molt avançat als 80s. És a dir,

0: que són coses que potser a la gent d'avui en dia es fa pensar com. Que no tenies un quarto de bany quan eres petit? Doncs sí, jo recordo de petit, molt petit, doncs banyar-me això, en un barrenyo, com deien. És a dir, i la primera dutxa jo potser tenia 11 o 12 anys. És a dir, són coses així que parlem de ciutat, és a dir, que encara a la ciutat les coses passen més ràpides, però en els pobles, al món rural, el temps, el pas del temps i els canvis són encara molt més subtils.
1: Sí, sí.
2: Doncs fem una cosa, fem una petita pausa i de seguida seguim parlant d'aquest deliciós llibre Un lloc en el temps, d'en Quim Espanyol, aquí a Nits de Ràdio, a Onda Cero Catalunya. Fins ara mateix.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I aquí és on estem buscant a Onda Cero Catalunya Nits de Ràdio a través del llibre Un lloc en el temps d'en Quim Espanyol, conversant amb l'autor i amb l'Òscar González de tots aquests aspectes que ens fan recordar en el temps, que ens fan traslladar a d'altres indrets, a peces que acabem d'omplir d'aquests trencaclosques, d'aquests puzzles, no? Que algunes peces les recordem, d'altres les imaginem, d'altres les havíem oblidat, i entre totes elles fan aquesta memòria nostàlgica, no? Que estem parlant en aquest llibre.
1: És curiós, jo diré que, és clar que hi ha infinitat de novel·les que parlen del passat, no? I a mi em va passar que quan estava escrivint aquesta novel·la em va trucar un molt amic meu i em va dir: "Què estàs escrivint ara?" Dic: "Mira, quan estic escrivint sobre els meus 10 anys." Diu: "Sí." Diu: "Com si ningú hagués tingut 10 anys, no?" És clar, ell tenia

0: tenia raó, diríem no, en gran part, perquè la meva infància no té res d'especial, a part d'haver sí. Set aquest espectador involuntari de determinats fets en aquest poble, no? Però no hi ha res d'especial que no hagi passat a molts altres llocs i que no hagin viscut infinitat de persones.
1: I tant.
0: Però és veritat que em va fer pensar, bé, per què escriure, no? Això em va plantejar una pregunta fonamental de l'escriptor, no? Que és per què es dedica a escriure. En concret, el fet d'haver parlat del passat, de la meva infantesa en aquest cas, no em va amoïnar massa, perquè sé que no hi ha temes nous en literatura, no? I l'aparent originalitat no és més que un plagi no detectat. Tot ha estat escrit. Però ens queden els matisos, i és el que jo he intentat això, explicar les circumstàncies concretes d'aquest any 55-56 en aquest poble d'allà. Ara, tot i així, encara tinc el rau-rau de pensar per què has d'escriure en un moment en el qual hi ha aquesta inflació literària tan impressionant, no? Les muntanyes de llibres que es publiquen constantment, no? Després me n'he adonat que això ha passat a molts països i quasi sempre. L'altre dia llegia que fins i tot Petrarca, al segle XIV, es queixava de que hi havia tanta gent que escrivia a tort i a dret, i de qualsevol manera, no?
2: Que bo.
0: Sí. I també vaig llegir una carta de Bukowski amb un seu editor, això fa uns 40 anys, que es queixava del mateix a Amèrica. I deia, és que hi ha centenars d'escriptors. Diu, no, milers d'escriptors. No, sí. Centenars de milers d'escriptors.
1: Hi ha més escriptors que lectors.
0: Sí, diu, i milers d'editors també.
2: Clar.
0: Diu, i explicava, diu, vas al zoològic, diu, també un cangur, diu, i es treu uns badrigals del marsupi.
1: I es posa a criticar la teva novel·la, en aquest sentit.
0: Sí.
2: És curiós, eh? És curiós. És molt interessant.
1: Respecte d'això, justament tenia aquí marcat un paràgraf llarg de la novel·la, que si em permeteu el llegiré, perquè ens parla de moltes coses, això de les quals estem ara mateix fent esmena. És a les pàgines 66-67, el lector es preguntarà quin interès tenen aquests antecedents insignificants i amb prou feines apuntats d'un passat proscrit. No pretenc justificar la veleïtat d'escriure-les, sobretot quan, si més no ara, no tinc resposta als enigmes que poden despertar un mínim interès, com la degollació del cavall o el plor de la senyora Genoveva. Aquesta immersió retrospectiva respon a una recerca personal de les alegries, les olors i els temors arcaics que el poema d'autor desconegut em van desvetjar amb una empremta inesperada i que ara maldo per recuperar perquè intueixo que en aquelles pors i en aquelles flaires, que van de la menta al rescrosit del blat segat al lilà, de la colònia de la barberia a la botiga de la Càndida, s'arrauleix una terra perduda que va vestir part de la meva ànima i que he trobat a faltar sense adonar-me'n. I tanmateix, el lector, carregat de raó, insistirà. Però què faig jo dels seus records personals, de la seva vida primigènia, de la seva desmemòria? Aquestes disquisicions bé les pot reservar per a vostè mateix. És ben cert, però també ho és, probablement, que les sensacions de les quals parlo no són només individuals, sinó que formen part de l'experiència de la majoria de les persones que es decanten cap al capvestre i volen posseir més plenament els seus dies i el seu món. Altrament, tinc el pressentiment que els esdeveniments cruents que s'estaven gestant aquells dies en aquell poble i que em proposo esbrinar poden portar alguna revelació. I hasta aquí puedo leer.
2: Fantàstic. Fantàstic. Doncs jo crec que és molt bon, està molt ben seleccionat perquè són unes paraules ben escrites que descriuen el que podem pensar, però és que ens interessa, i sempre diem, cadascú viu la vida que li toca viure, no? Però poder-nos ficar en la pell d'altres records, d'altres personatges, d'altres vivències, és la manera, si també em permeteu, més econòmica de viatjar, perquè pel preu d'un llibre doncs podeu viatjar durant una bona estona, durant unes bones hores, altres indrets que seran més o menys propers, però que segur que valen molt la pena. Doncs jo crec, Òscar, que el que podem fer és recomanar aquest llibre, i

0: animar la gent a que faci aquest viatge que ens ha proposat en Quim.
1: Sí, Un joc en el temps, edicions de 1984, una petita gran novel·la que deixa moltes sensacions.

0: seva, pràcticament.
1: Sí, jo intueixo que sí, perquè és això, el món rural, o l'hem viscut perquè hem viscut a pagès, jo hi vivia els estius, etc., o tenim una família que té origen a pagès, sí, sí, diríem. Sí, sí. Fins i tot els més urbanites quasi bé sempre tenen un origen a pagès i van al mas de tant en tant o tenen uns parents o hi van a l'estiu, etc. I, per tant, un contacte amb el món rural, poc o molt, sempre el tenim. El que passa que, naturalment, si anem només als estius, el que contacta és una mica superficial, no?
2: Bueno.
1: Jo, que ho vaig viure més intensament en aquesta meva infantesa, doncs ho tinc més assumit, més interioritzat.
2: Fantàstic.
1: Jo, potser només una referència. Jo m'he dedicat tota la vida a escriure poesia, diria, sí. Tota la vida, des dels 25 anys.
0: I això es nota a la novel·la,
1: Sí, no m'ha preocupat. Jo sé que escriure una novel·la, la llengua és fonamental per mi, Això és una cosa que no hem dit, però jo amb això sí que també hi voldria insistir. La llengua és el tret distintiu de la literatura. Jo tinc molt d'interès en la llengua, és amb el que perdo més temps, diguem, no? I per tant això està elaborat. I per tant, la introducció de fragments poètics a l'interior de la prosa no m'ha preocupat, diríem, no? Ha vingut de manera natural per la meva tradició d'escriure poesia, no? Però també vull remarcar que la novel·la, bé o malament, és un laboratori d'exploració del que ens fa humans, no? En Kafka deia que la novel·la és una expedició a la veritat humana i jo estic absolutament d'acord amb això. I això fa que les novel·les siguin artefactes molt interessants, perquè són complexes, fins i tot una novel·la curta com aquesta té diverses trames, són complexes perquè són trencaclosques de moltes dimensions, no? Hi ha, doncs, la descripció d'un món, és cert, com hem dit, però hi ha trames superposades amb les seves intrigues, hi ha la superposició d'estats emocionals, hi ha l'evolució moral d'alguns personatges, no? I aquesta complexitat mirada des d'aquesta òptica dona també una ambigüitat. La novel·la es fa preguntes però no dona respostes. La novel·la bona, per mi, és inacabada, no? Té un punt fosc perquè la resposta l'ha de donar el lector.
0: Sí, i a més que la vida no tot té respostes. És a dir, els que tenim ja viscut unes quantes dècades, clar, quantes coses s'han quedat sense tancar. I segurament es quedaran sense tancar.
2: Sí, sempre n'hi ha.
0: I no volem tampoc que es tanquin.
2: Sempre n'hi ha d'haver alguna, oberta, sí.
1: No, i és fonamental en la novel·la perquè, com deia Valéry, la meitat de la novel·la la fa el lector. Fins i tot ell deia, la bona novel·la no la fa tant l'escriptor com el bon lector.
0: Sí.
1: Ell fins i tot deia això. Ara, això vol dir un esforç sobretot de construcció de la llengua que és exigent i que no és la fantasia, sinó que és allò que els llatins en deien imaginatio vera, que és la imaginació verbal per explorar el que hi ha en el fons de les paraules, per penetrar més profundament en la consciència humana.
2: Fantàstic.
0: Sí, això és la formació també del poeta, més del poeta que a més és arquitecte i que ha viscut, diguéssim, de l'arquitectura durant pràcticament tota la vida, perquè és la...
1: Sí, tota la vida, tota la vida.
0: Principal.
1: Sí, exactament, sí.
2: Bueno, arquitectura de paraules també, que és bonic, escolta, és una bona...
1: I tant, sí, perquè és que la novel·la també ha de tenir estructura, com han de tenir estructura els edificis.
2: Hi ha molta connexió, Quim, aquí.
0: Sí, sí, sí. I parlant de construccions, ja estem construint una propera novel·la, un proper poemari. Quin és el proper que trobarem d'aquí en espanyol?
1: No ho sé, perquè això jo no tinc mai pressa amb aquestes coses. En tot cas, seran les editorials que ho diran. Però sí que tinc escrit un poemari complet, una altra novel·la completa, però mai els acabo, aquestes coses, perquè hi torno. Com que no tinc pressa, m'entretinc molt corregint i tornant, sobretot per revisar la llengua, insisteixo, perquè per mi és el punt clau, no?
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Quim, per haver passat per Nits de Ràdio i molta vida per explicar moltes paraules i moltes històries.

0: Yes.
1: Us ho agraeixo molt a vosaltres.
0: I, Òscar, la setmana que ve més, seguim viatjant.
2: Sí, la setmana que ve anirem molt més enrere en el temps i de manera que fins i tot a la gala sembla misteriosa, però no vull avançar.
0: No facis spoilers, fins la propera.
2: Fins la propera.
1: Molt bé, bona nit, doncs.
0: Bona nit.

Hola, sóc la Clara Darder, educadora social, terapeuta familiar i coach, certificada per la ICF, International Coach Federation, i porto 20 anys treballant amb famílies i els seus infants. Doncs avui parlarem de la gelosia entre germans, o possiblement també entre amics. Què és concretament la gelosia? La gelosia és quan ens sentim amenaçats en una relació afectiva i tenim por a perdre els altres. Llavors, sentim gelos, sentim que els altres ens estan envaint el nostre espai i la nostra relació afectiva. Quins motius poden causar-ho? Doncs us expliquem alguns. Naixement d'un nou germà, malaltia d'algun membre de la família i, per tant, s'està deixant més emoció i més amor en l'altre membre de la família. Alguna frustració no ben assumida o no parlada dintre dels amics i les persones estimades. La rivalitat entre germans o l'enveja amb amics o coneguts. Després també existeix allò que fem els adults, que comparem els nostres fills i filles amb altres i, per tant, acostumen a aparèixer les gelosies. I com ens en podem adonar? Mireu, heu d'estar atents a les conductes estranyes i diferents de l'habitual que tenen els vostres fills i filles, com per exemple que no vulguin jugar, com per exemple que no vulguin sortir de casa, o com per exemple que no vulguin anar a una festa on hi ha tots els seus amics. No hem de voler realitzar activitats forçant-los, sinó que ells han de voler participar. En el moment que no vulguin participar és quan ens hem de preocupar. Si, per exemple, els nostres fills i filles ploren més sovint de l'habitual, o es queixen, o ens boicotegen, que vol dir una cosa que és important pels pares, ara no la vull fer. I després, ja més agreujat, podria arribar la neuresi o els terrors nocturns, que són ja poc controlats des de l'infant. I la mentida i la tergiversació de la realitat, que això és sovint amb una edat concreta que comencen a fer broma, però després ja, si es torna més habitual, és complicat parar-ho. Per tant, hem d'estar ben atents a les mentides dels nostres petits. Què no hem de fer? No els hem de castigar, sinó que hem de parlar què és el que està passant en aquell moment. No hem de compensar amb regals, sobretot regals materials, també pot ser des d'un ninot a un menjar que li agradi més del compte per fer podríem dir, xantatge emocional de si fas això, jo no et faig l'altre. No hem de pagar ni cridar, no hem de deixar d'informar-los. Quan més parlem amb ells, més podrem atendre les seves necessitats. Quan ens criden l'atenció, doncs deixar que ho facin per poder observar-los. Sempre poder observar-los és important, perquè així traurem les nostres pròpies conclusions de com fer-ho, de com saber què és el que està provocant que neixi aquesta gelosia. I sobretot, no restringir l'afecte mai, mai, mai, mai. Sempre hem d'estimar els nostres fills i filles, passi el que passi. I com podríem orientar-nos com a pares i mares i com podríem millorar que aquesta gelosia anés amb

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
0: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe, avui escoltant a la ciutat. Ho farem d'entrada amb el síndic de Greuges de Barcelona, en David Bondia, que ens portarà fins l'assentament de la Sagrera. També rebrem a l'estudi l'Associació de Pensionistes i Jubilats, la Sadeta, que en temps de la Ciutat Solidària ens explicaran com treballen per millorar la qualitat de vida dels més grans. I a la paraula de cançó, avui el Robert ens portarà els millors temes vintage amb totes les paraules que vosaltres li heu anat demanant. Però abans... ens resultarà l'enigma de la cançó misteriosa de la setmana. De moment, Robert, et sembla si fem una recopilació de les pistes i en donem alguna de
4: noves? Les pistes que hem ofert són Aeroport de Sevilla.
3: Mira, aquesta és la que em despista. No sé per
4: és
3: què
4: la pista fos. Que despista. Aeroport de Sevilla, la segona és Marta Ortega. Sí. Marta Ortega, la filla de l'Amancio Ortega, sí. Propietària d'Inditex. Sí. Per tant, l'altra pista és capitalisme. Per tant, capitalisme i Marta Ortega, ja...
3: Algú de diners hi ha pel mig. Vale.
4: I he dit concurs de televisió.
3: Aquesta m'agrada.
4: I ara van dues més, i aquestes són molt fàcils. Ja si amb aquestes no es resolen...
3: A veure...
4: Dios no es libre.
3: Dios no es libre és la pista?
4: Uh-huh.
3: Dios no es libre? Dios no es libre. Uh-huh. Ara sí que m'has matat.
4: I et diré una pista més, que és que la cançó està cantada en català amb concessions.
3: Aquesta sí m'agrada, però Dios no es libre?
4: Dios no es libre.
3: Ostres. Tinc aquí el David Bondia, que té una cara de baix més perduta encara de les que abans. Dios nos libre. Ara m'expliques per què has posat aquesta, És religiosa?
4: No.
3: Ah, la Madonna. No, pot ser la Madonna, que
4: pot
3: era
4: ser,
3: molt...
4: Pot ser la Madonna, pot ser.
3: Molt religiosa, però sevillana no...
4: No sé, bueno...
3: I no sé com lleva, llegar-la...
4: Potser va tenir una ensurtada del Port de Sevilla.
3: I Money? No tenia una cançó de Money?
4: L'escoltarem avui. Sí, sí.
3: I l'altra era capitalisme, bueno, perquè té molta pasta, no?
4: Pot ser Madonna.
3: I l'última quina era?
4: Ah, està cantant en català, doncs ja amb està. Concessions.
3: Se'n desmunta la Madonna.
4: La següent pista és sonora.
3: Oh, doncs vinga, tots atents, però jo crec que algun oient ja sabrà per on anem, així que vinga, envieu les vostres notes de veu al 676 76 0908.

0: Doncs com hem avançat, ja tenim preparat aquí l'estudiant David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. David, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Avui marxem fins a l'assentament de la Sagrera, on hi viuen més de 60 persones, concretament al carrer Gran de la Sagrera, entre els números 18 i 30. Davant la previsió del desallotjament per part de l'Ajuntament de Barcelona, des de la sindicatura, creieu o demaneu que s'aturi fins que aquest desnonament, fins que totes les persones afectades tinguin garantida una alternativa residencial adequada, que entenc que a dia d'avui encara no tenen. Expliquem una miqueta la història d'aquest assentament.
1: Sí, i posem en context, en context que estem parlant de sensellarisme, i normalment quan parlem de sensellarisme sempre pensem gent que viu al ras. Sí. No, l'abordatge del sensellarisme és molt més ampli, el tema de gent que viu en infrahabitatges, gent que viu en naus o gent que viu en barraques i assentaments també és una situació de sensellarisme. Uh-huh. I per tant és una situació d'exclusió residencial i és un dels problemes que tenim a la nostra ciutat i s'han d'abordar aquests problemes. Què tenen aquestes 66 persones que viuen a l'assentament del carrer Gran de la Sagrera? Tenen una ordre de desnonament. Una ordre de desnonament per què? Perquè estan en condicions de infrahabitatge, però tenen problemes de salubritat i problemes sanitaris en aquest habitatge i també problemes de seguretat. I això és el que invoca l'Ajuntament de Barcelona per voler fer aquest desnonament. Nosaltres diem que no ens oposem a aquestes valoracions que fa l'Ajuntament de Barcelona. Evidentment està en situació d'infrahabitatge, estan en situació de problemes sanitaris i problemes de seguretat. Mm-hmm. Es pot produir el desnonament, però el que diem és que s'ha de buscar una alternativa que sigui millor a la que s'està produint. És a dir, si tu vols desnonar aquestes persones, vols fer fora aquest assentament, primer justifica que hi hagi un projecte urbanístic, no hi ha en aquests moments cap projecte urbanístic en aquest lloc, i també justifica que les condicions que els oferiràs seran millors que les que tenen actualment. Mm-hmm. Per què? Perquè si no sí que trobarem que no s'aniran de Barcelona, s'acabaran dispersant per tota Barcelona, i llavors sí que ens trobarem amb moltes d'aquestes persones dormint al ras. Per tant, el que veiem és que hi ha una problemàtica i s'ha de buscar algun tipus de solució. La solució no ha de ser només de temes de serveis socials. Aquí la peça clau és el tema de l'habitatge i hem de buscar una solució habitacional. Què és el que s'està fent en aquests moments? Barcelona no ho està fent malament, no ho està fent malament, però el que veiem és que està saturada, desbordada i s'han de buscar algun altre tipus de solució. El tema és buscar una solució habitacional que és la mesa d'emergència. La mesa d'emergència que veiem que l'any passat a la mesa d'emergència, en xifres, el que es va fer és es van adjudicar 139 habitatges a la mesa d'emergència, però va haver 700 peticions. Mentre no entren a la mesa d'emergència, se'ls pot buscar una solució habitacional de caràcter temporal, que és el que es coneix com allotjaments temporals d'urgència. Però ja ho diu la paraula, urgència, que ens trobem que hi ha famílies que porten 2, 3 o 4 anys visquen en habitacions de pensions i d'albergs. Per tant, entenem que aquesta no és la solució. No és la solució. Llavors, d'aquestes 66 persones fem un abordatge i veiem com estan aquestes 66 persones. Hi ha 3 nens, hi ha 9 dones i hi ha persones que estan fent seguiment per temes de serveis socials, tenen plans d'inclusió, tenen tractaments sanitaris, etc. Què és el que entenem nosaltres? Que si es produeix el desallotjament d'aquestes 66 persones, el seguiment que s'està fent important i valorem fonamental per part de serveis de l'Ajuntament de Barcelona es perdrà. Per tant, el que li diem a l'Ajuntament de Barcelona és pots fer aquest desnonament, però sempre i quan la solució habitacional que els hi trobis sigui millor i millors que circumstàncies en les que estan. Perquè si no el que fem és que estem abordant un problema que és de caràcter estructural

0: amb mesures de caràcter conjuntural. Nosaltres som conscients que no haurien d'existir aquests assentaments a la nostra ciutat, ni a cap ciutat, però se'ls ha de buscar una alternativa que sigui millor de la que ells estan. Ells tampoc volen estar en aquests assentaments, però és que no tenen cap altra alternativa habitacional. I el que li diem nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona és no executis, no procedeixis a aquest desnonament, primer perquè urbanísticament en aquests moments no hi ha cap projecte urbanístic en aquest, no ho he dit abans, que és un terreny de titularitat municipal, no hi ha cap projecte urbanístic, i busca algun tipus de solució. Quines solucions? Que això és difícil, però clar, hem de pensar solucions. Nosaltres el que fem, dos propostes de solucions. Una és que s'aprovi ja una llei, que hi ha una proposta de llei que hi ha en el Parlament de Catalunya, és l'erradicació del sensellarisme. S'aprovi no només la llei, sinó que s'hi aboquin recursos per implementar de forma correcta aquesta llei, que fa un abordatge de les persones que dormen al ras, però també dels infrahabitatges, de les naus ocupades o de les barraques i els assentaments. I després també, que ho vam parlar fa 15 dies, aquest pla, prova pilot, pla zero carrer, que el que implica és fer un abordatge diferent. No és només fer un abordatge posant recursos econòmics i recursos habitacionals, sinó el que implica aquí és fer un abordatge fent un seguiment i també buscar solucions i projectes de vida per a aquestes persones. També invoquem un fet fonamental, que és l'interès superior del menor. Estem parlant de que hi ha menors en aquest assentament. El fet de treure'ls d'un sostre, perquè en aquest moment, encara que sigui un mal sostre, és un sostre, el que fas és trencar els vincles, la xarxa que poden tenir, trencar l'escolarització d'aquests menors, trencar moltes coses que hi ha al voltant d'aquests menors. Per tant, el que veiem és que com hi ha persones en situació de vulnerabilitat en aquest assentament, una mesura legítima que pot, diem legítima, que pot adoptar l'Ajuntament de Barcelona és el desnonament per qüestions sanitàries i qüestions de seguretat, nosaltres creiem que hi ha un interès superior i hem de fer un abordatge des del punt de vista dels drets humans i veure quins drets tenen aquestes persones i com poder garantir aquests drets.
1: Quina és la resposta que donen des de l'Ajuntament?
0: De moment no han tingut resposta, però la millor resposta és que no s'ha procedit al desnonament. També diem, fa la setmana passada vam visitar un allotjament temporal que ha creat a l'Ajuntament de Barcelona, al carrer Venezuela 106, que és molt positiu perquè és un lloc per acollir a 40 persones. Per tant, el que hem de veure és que per què no es focalitza més en crear aquests jocs, crear aquests espais i crear aquest acompanyament des del propi Ajuntament de Barcelona per treure aquesta gent que està visquent en temes d'infrahabitatge. Per tant, i l'Ajuntament és conscient que només n'hem creat 40, n'hem de crear més, doncs, bueno, busquem aquestes finalitats de crear més i busquem solucions residencials per a aquestes persones.
1: Clar, és que no oblidem, que ara estem parlant d'aquest cas concret, però a Barcelona hi ha moltíssima gent que viu al ras i que s'ha de buscar una solució urgent. I és un tema que no és d'abans d'ahir, vull dir que portem molt de temps, amb la qual cosa jo crec que l'Ajuntament s'hauria de començar a posar les piles en aquest sentit, que evidentment no és fàcil, però que estic d'acord, que no es pot deixar al carrer aquestes persones encara que tinguin un mal sostre, com dius.
0: Clar, i també si tenen plans d'inclusió, se'ls està fent un seguiment, per inclusió, tenen uns acompanyaments, no hem de perdre tot això. Per tant, el que hem d'intentar, igual pensar d'una altra manera. És a dir, igual no és posar recursos econòmics, sinó pensar d'una altra manera i buscar solucions també ocupacionals. Per què? Perquè tothom pensa que la inclusió s'assoleix quan es té l'habitatge. Doncs donem-li la volta. A l'habitatge, tenir un habitatge, és el primer pas per a la inclusió social. Clar. Per tant, focalitzem això. També nosaltres, en aquest pla pilot de Pla Zero Carrer, el que diem és que hi ha tres sectors que estan treballant amb aquest tema. Hi ha un sector que és el sector municipal, serveis socials, nosaltres diem no només serveis socials, també habitatge, l'àrea d'habitatge s'hauria d'implicar. Hi ha un altre sector que són les entitats, Arrels, Càritas, ECAS, multitud d'entitats que estan treballant amb això, i un altre sector que és el sector professional o el sector econòmic, que pot ser la Fundació La Caixa, pot ser PIMEC, pot ser el Col·legi de l'Advocacia, pot ser el Col·legi Oficial d'Arquitectes, que tots estan treballant en sensellarisme, però treballen de forma paral·lela. Bueno, nosaltres el que oferim és per què no treballem de forma conjunta? I el que veiem és que d'haver el concepte que ens importa, creiem que és fonamental, és la governança col·laborativa. La governança col·laborativa vol dir que aquests tres sectors treballen de forma conjunta, es genera confiança en aquests tres sectors i no tot ho ha de liderar l'Ajuntament, el propi Ajuntament, sinó que ha de ser un co-lideratge de tots els sectors i treballar de forma conjunta. Per què? Per no trobar-nos un assentament al carrer Gran de la Sagrera, per no trobar-nos gent dormint als nostres carrers, no trobar-nos les barraques que hi ha a Montjuïc i no trobar-nos que és una problemàtica que

0: s'ha d'abordar en clau de ciutat, més que en clau de ciutat, en clau d'àrea metropolitana.
1: M'ha agradat aquest concepte, treballem plegats, la Unió fa la força, i és evident.
0: Governança col·laborativa.
1: Totalment, aquesta és la idea.
0: I també deixa'm afegir una altra cosa. Jo crec que també el que hem de pensar és la responsabilitat. La responsabilitat el que implica és la capacitat de donar solucions. Per tant, la responsabilitat de l'Ajuntament és aquesta capacitat de donar solucions a una problemàtica que és el sensellarisme. El que demana l'Ajuntament és que es deixi acompanyar d'entitats socials i d'entitats de l'àmbit professional i econòmic, i ens sortirem tots guanyant.
1: Tenim data pel desallotjament?
0: Sí, ja s'ha complert la data i de moment no s'ha executat.
1: Doncs veurem, estarem molt pendents del que passa aquí en aquest assentament de la Sagrera. Síndic, recordem a la ciutadania un cop més com pot posar-se en contacte amb la sindicatura.
0: Ens podeu venir a visitar a Ronda Sant Pau 4345, tercer pis. Podeu trucar al 93 413 2900 i demanar cita prèvia. Però també us ho diem sempre, sense cita prèvia sereu atesos i ateses, perquè nosaltres en el informe de l'any 2025 el que dèiem clarament és que s'han d'abolir les cites prèvies de caràcter obligatori. També podeu entrar a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat i veureu que hi ha un enllaç on podeu formular les queixes o els vostres suggeriments.
1: Doncs queda dit. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, gràcies per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, hora de donar veu a una entitat solidària per conèixer el seu origen i sobretot la tasca que fan. Avui coneixem l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sadet.
3: Aquesta entitat del barri de Gràcia, concretament a la zona de Gràcia Nova, treballa per la promoció d'activitats culturals, lúdiques, de formació i esportives i pel foment de la relació entre les persones grans. Ho fa a través d'un completíssim programa d'activitats que permeten la gent gran mantenir-se activa tant a nivell social com també física i psicològicament.
1: Andreu Gerona, president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la Sadeta. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, molt bé.
1: Comencem pel principi. Com va néixer i quan va néixer l'associació?
4: Bueno, l'associació ja té 34 anys. Va néixer al barri de Gràcia i dintre del centre cívic la Sadeta. La Sadeta era una antiga fàbrica de tilatures i al 90, sí, 80 i pico, 90, pues era un complexe que era propietat de la Caixa, volien fer habitatges allà, però l'empenta del barri, de la gent, es va moure i es va aconseguir al final pues, que això, que es fes un centre cívic. Avui en dia hi ha un centre cívic, una escola, un institut, o sigui, és un... pel barri. El barri gaudeix d'aquestes infraestructures.
3: Tot fruit, doncs, d'una lluita de barri.
4: Una lluita de barri important, en el seu temps important.
3: Com dèiem, el vostre programa d'activitats és ben complet, abordant diferents àmbits, i tenim activitats culturals, lúdiques i socials. Sí. En les activitats culturals, què hi podem trobar?
4: Pues mira, activitats culturals... Bueno, tinc aquí la d'això, activitats...
3: Ah, perquè són moltes activitats.
4: Fem 46 tallers.
3: Déu-n'hi-do.
4: A dia d'avui tenim 1.890 socis, i d'aquests 1.890 socis participen quasi tots en activitats. Hi ha molta gent que des de sempre ho... Sí, des de sempre ha participat d'una forma arbitrària, o sigui, a l'associació. Sí. Nosaltres cobrem una quota per ser soci, és una associació sense ànim de lucre. Llavors, pues, gent que participe donant el seu suport perquè l'entitat vagi a dalt, però a part d'això, pues, les 46 activitats que tenim, tallers, que això són tallers en físics, o sigui, que es pot anar a fer els tallers aquests. Jo he vist unes dades que tinc, ara, per exemple, tinc les dades d'abril a juny, i llavors nosaltres, durant aquests 3 mesos, total d'assistents a les nostres activitats, tallers, a part que fem els dijous, fem un ball de saló a la tarda, sí, una entrada d'un euro simbòlica perquè la gent pugui vindre, es reuneixen allà 90, 100 persones, sí, cada dijous, i entre això anem a l'auditori, anem al teatre, anem al cinema, fem moltes activitats, fem conferències a la mateixa Sadeta i tal. Pues mira, aquest trimestre últim tenim 3.514 persones que han anat,

0: que han vingut als nostres tallers, a les nostres activitats, als nostres balls, a les nostres excursions, bueno, fent tot un ventall de coses pel barri.
1: I d'aquests tallers, què hi trobem, per exemple?
0: Pues mira, els tallers de cultura, que has nomenat tu, pues de cultura tenim una coral, que la coral pues és una coral bastant extensa i ja té un bastant prestigi a la ciutat. I aquesta coral, també, aquesta coral cada trimestre fa una cantada de corals a la mateixa sedeta i convidem tres corals més del ventall de Barcelona, ja sé això. Després fem el del cinema, que anem al cinema, dimecres al mes anem al cinema, veiem una pel·lícula, fem un col·loqui sobre la pel·lícula que veiem. Tenim un taller d'estimar la música, tenim un director artístic i tal, i ell fa pues ventall sobre en diapositives, en d'això, pues, no sé, per Rigoletto, i explica Rigoletto per tot el que es pot explicar de Rigoletto, per exemple. Tenim un grup de lectura, també, que la gent li donem un llibre, i un dia al mes, pues, venim allà a la sedeta i fem el comentari sobre aquest llibre. Tenim un taller d'humanitats, un taller que pues, parla dels fets de fa uns 100 anys o els fets actuals contemporanis, també. Uh-huh. Després tenim un taller de rutes històriques, o sigui, anem pels diferents parts de Barcelona amb un guia i anem donant pues, voltes pues, tota classe de... En aquest hi ha tres grups i els tres grups es fan... aquest taller. I després tenim un taller de visitem museus i exposicions d'art. Mm-hmm. Tenim també un guia oficial d'aquí de l'Ajuntament de Barcelona i ens fa pues, visites a museus, a actes de tot tipus.
2: En definitiva, Andreu, que l'objectiu és que la gent gran faci coses, que sí, no es quedi a casa. El proper 1 d'octubre, que és el dia internacional per la gent gran, el leitmotiv d'aquest any és una mica aquesta, ens jubilem de la feina, però no de la vida, no?
0: Sí.
2: I la idea és aquesta, que la gent gran, no, un cop et jubiles, que no és gent gran, quan et jubiles, també et diré, però, com a mínim com ho veig jo,
0: donaries...
2: que no et quedis a casa, que facis coses, que tens
0: donaries
2: ganes.
0: Donaries compte de lo que jo, que estic aquí, ja porto 6 anys de president d'aquesta associació, de no és compte de que a vegades hi ha gent que et truques. Jo fico l'exemple que últimament va passar d'una senyora que li vaig trucar, tenia que vindre a firmar uns papers per l'associació. I estava... anem a un gimnàs que hi ha al costat, que és Gimnàs Dinàmics, que està allà a Travessada de Gràcia, i està fent una classe allà d'estiraments. Diu, espera que ara, després d'això, vindré aquí a la... Nosaltres estem al carrer Sicília, això està a carrer Padilla, vindré a l'associació que tinc una classe de ioga en cadira, que fem ioga en cadira, també. Sí. Faré la classe i després baixaré i et firmaré perquè, ràpid, perquè tinc que anar a fer-li el dinar al meu home. Hi ha això d'aquesta generació que...
2: Sí, tal.
0: Jo dic, miro la fitxa, dic, aquesta dona, tot el que fa, 90 anys.
2: Què dius?
0: 90 anys.
2: No, més activitat física que jo.
0: Sí, sí, tant. 90 anys i jo, i després quan va vindre, dic, tu pots en tot això? Dic, sí, perquè per la tarda també vaig, no sé què, fer un canxet i això. Dic,
2: és que això és salut física i sobretot mental.
0: Sí,
2: i aquest potser és el secret, ahir que parlàvem del secret de la Maria Branyes per arribar als 117 anys i ens deien una mica que el secret també és aquest, activitat física, mantenir també actiu el cervell, i això és el que aconseguiu vosaltres en definitiva.
0: Sí, mira, bueno, la meva mare, que també és ara ja no, ja deixo perquè té una molta edat, però la meva mare ara a l'abril va fer 100.
2: Ostres,
0: ja, Déu-n'hi-do, 101. I ho diem a la família, no? Arribarà d'això, perquè clar, físicament està molt bé, clar. El que passa que sempre, clar, aquesta edat sempre pots tenir...
2: Home, alguna cosa has de tenir,
0: Algun contratemps i tal, però a dia d'avui, bueno, el meu germà i a mi ens reconeix perfectament.
2: Imagina't.
0: Després a nets i besnets, sí, potser costa
2: una mica més. Costa més perquè són més.
0: Però, bueno, vas allà i pots tenir una conversa.
1: Mm-hmm. O sigui, ara que parlàvem de la Maria Branyes, ens van comentar els investigadors, el Manel Esteller i l'Eloi Santos, que ella no havia patit soledat no desitjada.
0: Sí.
1: Vosaltres feu una gran tasca en aquest sentit, no? Primera, que no hi ha un dia avorrit a la vostra associació.
0: No.
1: I segona, que feu una gran tasca a l'hora d'enfortir els lligams, no?, a nivell social, permetent que, doncs, que aquesta gent no tingui el risc, no?, de patir aquesta soledat no desitjada.
0: Sí, o sigui, els tallers, vale, tu pots fer un taller, ja et dic, ara t'he dit aquests, però també fem tallers de ball. Fem ball en línia, country, sardanes, sevillanes, swing...
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Ens podem apuntar, el Gerard i jo?
1: És que venen ganes.
0: Sí, la veritat és que llavors fer aquest taller, a part del taller, és que vas allà i la gent aquesta, quan, per exemple,

0: swing, que ara és un ball que dona molt d'això. Sí. Nosaltres el fem, perquè el swing és en parella, però nosaltres el fem solo. Sí. Fem solo i així tot per participar. Però la gent quan surt d'allà, tenim la sort que a la Sedeta tenim un bar que està funcionant bastant bé, doncs la gent el talladet quan acaba. S'ha d'aprendre
1: alguna cosa.
0: I això és empatia, això és solidaritat, això és conèixer la gent està encantada, claro. A part de tot aquest això, que les tenim quasi totes plenes, tenim registres d'espera, però importants, eh? Imagina't. I és que no podem donar l'abast, perquè nosaltres, clar, nosaltres, els nostres tallers, a part dels que fem, per exemple, com t'he dit, el gimnàs aquest Dinamis, tenim també el poliesportiu Claror, que està al carrer Cerdanya, allí fem aigua gim, natació i aigües profundes. O sigui, que la gent ja a aquells llocs ja es relaciona i tal. Sí. Però, clar, la gent el que vol és pues, això, que fem... Ara mateix que han fet, que comentava el company, l'excursió aquesta al Matarranya, que hem estat dos dies. Sí. Però, bueno, hem omplert un autocar, m'han anat allà al Matarranya, ens ho passa molt bé, i la gent ja, perquè ja pregunta, i la pròxima, clar, de dos dies. Però penses que dos dies, gent de 80 i pico d'anys, 90 anys, doncs, pues, bueno, no hi ha hagut un problema. Hem estat allà els dos dies, han passat una nit, la gent s'ho va passar molt bé. Diu, hombre, la pròxima, perquè, clar, no som una agència de viatges. Bueno, som, però fem d'això. Quan vaig entrar jo, per exemple, es feia una excursió a l'any. Ara ja en fem, cada trimestre en fem una, i després la, bueno, al febrer fem la dels calçots, que la gent...
1: Bueno,
2: home, els calçots, dius calçots aquí a Catalunya i...
0: Bueno, clar, perquè a més que l'anem sempre a fer a Valls, al Casabelis, que és un lloc emblemàtic.
2: Al Moll de l'Os.
0: Al Moll de l'Os. I després, pel dematí, fem una excursió pues, per Tarragona o per Valls, una cosa, sí, perquè a la gent li agrada una mica de cultura, que sempre va bé a visitar coses, i després anem aquí al restaurant aquest, fem la calçotada i després demanem una hora un disc jockey, i durant una hora ballen allà la gent, que després d'una calçotada, un ball, una hora...
2: Per baixar els calçots, sí, de baixar els calçots.
0: Tot això d'això. O sigui, nosaltres, ja et dic, omplim l'excursió aquesta, que són dos autocars, i en un dia i mig o dos dies els omplim, eh? Clar. 100 persones.
1: Normal. O sigui, a banda d'aquestes activitats que ens estàs explicant, també teniu una col·laboració amb dues entitats que són l'associació Alzheimer Catalunya, sí, importantíssima, i el projecte Radars. Explica'ns una mica com són aquestes col·laboracions.
0: Sí, nosaltres, quan ve algun soci, que vol apuntar de soci i tal, i percebem que aquesta persona pues, té alguna deficiència, o té a mi ja és un principi d'Alzheimer, que potser ja l'acompanyament ens ho diu, a veure i tal, perquè també tenim un taller que és de memòria i salut, que s'atreveix per treballar aquest aspecte de principi, sí, clar, o sigui, ja la cosa està més d'això, i nosaltres ja no podem assumir-li. Llavors nosaltres ja el que fem, ja els...
1: Derivem
0: a Catalunya, i Radars, bueno, Radars és més complicat, perquè Radars també participa d'una forma i tal, però clar, Radars és quan és una persona que veiem que potser està sola, que no... que brutegi una mica, i tot això, i en totes coses, pues, potser és perquè pues, està això, que viu sola, per exemple...
1: Que ja necessita algun altre tipus.
0: Necessita un altre tipus i tal, i tot, també ho derivem. Tenim telèfons directes en radars i d'això. I també fem una col·laboració amb el Centre 6 de Recollida d'Aliments, que això ho fem tot el mes de novembre, ja fa 3 anys que ho fem, que els socis nostres són solidaris, perquè la gent gran són solidaris, i llavors... i recollim pues, menjar i tal, i la veritat és que funciona molt bé. Cada any ja fa 3 anys que ho fem, i recollim un bon sapats pues, perquè el centre aquest el que fa és després repartir menjars, repartir tota classe de que vingués.
1: Doncs, Andreu, explica'ns què ha de fer una persona per poder accedir a totes aquestes activitats, si és que encara queda
2: alguna classe. Si hi ha llista d'espera, no sé si bueno, fer una crida li beneficia o no, perquè, clar...
0: Bueno. Sí, bueno, nosaltres, per el nostre equip, és un equip també format per gent... per persona laboral que està que a càrrec de la... O sigui, però després tenim un grup de voluntaris, perquè, clar, una associació d'aquest tipus, tenim nosaltres 11 voluntaris que treballem. Entonces, llavors, nosaltres tenim les oficines, al carrer Sicília 321, segon pis, que és el centre cívic, per al segon pis, i a nosaltres allà estem de dilluns a divendres de 10 a 2:15. Estem allà i la gent que vingui, nosaltres aquests dies està venint gent i dius... veig gent de Gràcia, veig gent de... Ara mateix està venint molta gent perquè s'han enterat de que fem un curs d'italià, i la veritat que segur que a Barcelona, a part de l'escola oficial d'idiomes, que ja fan els seus cursos i tal, però és difícil de trobar. Sí. Llavors nosaltres tenim l'Amàlia Casagrandre, que és una nativa d'Itàlia, i vas començar

0: curset que eren 12 persones i a dia d'avui té dos tallers, o sigui, dos grups, amb 20 persones a cada grup, i la gent, claro, i la gent ha vingut molt estos dies perquè s'han enterat. O sigui, el boca a boca és fonamental.
1: És
0: fonamental, i dius, una persona que ha vingut l'altre dia que venia de Montgat. Montgat i tal, m'han dit i tal, però clar, el Montgat és una mica... Jo dic, mira, jo tinc el taller de cinema el porto jo, perquè jo sóc un aficionat nat del cinema. De Blanes. O sigui, un dia al mes ve de Blanes a veure el taller de cinema perquè li agrada la traduïda que fem i la pel·lícula que triem.
2: Déu-n'hi-do.
0: O sigui,
1: no hi ha... I és un dia diferent per ell.
0: I un dia diferent. És una persona ja gran, també. Bueno, no gran, gran tots som nosaltres a partir de 60 i que estigui jubilat. Bueno, cada dia, a vegades tenim ser més jove perquè també hi ha prejubilacions i tal, que i cada dia, llavors això també ho assolim, no?
1: Doncs Andreu Gerona, president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Sadeta, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui al programa i enhorabona, de veritat, per la feina que esteu fent.
0: Pues sí, és una feina, ja ho heu dit, solidària i pel barri, i també donar les gràcies a l'Ajuntament, perquè sense la col·laboració de l'Ajuntament de Gràcia...
1: Això seria impossible.
0: Seria impossible. Tots ells també estan sempre al peu del canó i ajudant-se en tot el que poden.
1: Doncs gràcies, Andreu. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: A la ciutat.
5: Tócala, Sam.
4: Tócala otra vez.
1: Tócala otra vez, Robert. No. Jo crec que la gent ja...
6: Quants missatges hi ha? 600.
1: 600?
6: 651, em diu ara. 651.
1: Bueno, què? Vols que donem més pistes i resolem al final del programa?
6: Vols que repassem una miqueta? Repassem, hem dit. Aeroport de Sevilla, Marta Ortega.
1: Sí.
6: Parla sobre el capitalisme.
1: Sí.
6: És una cançó en català amb concessions.
1: Sí. Programa de televisió, has dit.
6: Concurs de televisió.
1: Ah, concurs de televisió.
6: I ja està. I he dit Dios nos libre.
1: Dios nos libre.
6: I està cantada en català amb concessions.
1: I dones alguna pista més o què?
6: Dona una pista musical.
1: Dona una pista musical i resolem al final del programa,
6: a veure si
1: arriben més notes de veu i la gent encerta la cançó.
6: La pista musical és tan significativa
1: que
6: jo crec que si no la resolen ja amb això, no la resolen amb res.
1: Vinga,
6: la pista és aquesta.
1: A veure, Robert, no, això no pot ser una pista.
6: Escolta.
1: Posa una mica més.
6: No.
1: Què és això?
6: No,
1: sembla que estigui mal fet.
6: No, és que si... Mira,
1: que s'ha caigut algú.
6: Si poso el que veig just després d'això... Ja resols la...
1: A veure,
6: la cosa.
1: Escoltem una altra vegada, va. És que, clar, és que estic per dir jo una.
6: Bueno, capitalisme, concurs de televisió, Dios nos libre, cantada en català, amb concessions, Aeroport de Sevilla, Marta Ortega, jo crec que és bastant fàcil.
1: Puc dir una?
6: Vinga.
1: I em mataràs, perquè és molt fàcil.
6: Què?
1: Dic una i va ràpid, Ivan, va ràpid a paraula de cançó, així no em mata el Robert.
6: A veure.
1: La pista que jo us dono...
6: No, no la diguis.
1: Ungles!

0: endinsem una setmana més a l'univers de cançons que construeixen la Montse Valls i el Robert Calvo, una setmana cadascú, ja sabeu, amb aquests temes que la Montse porta posteriors a l'any 2000 i ell, el Robert, anteriors a l'arribada del nou mil·lenni. Robert, a veure, quin és el menú d'avui?
1: Doncs mira, com que aquesta secció la fa la nostra audiència,
0: que és sobrana,
1: atendrem totes les peticions que ens estan fent. Ja saben les persones que ens escolten que poden proposar-nos paraules que després nosaltres buscarem entre els versos de les cançons o bé el títol. A través del 676-760908 ens poden enviar missatges i proposar-nos paraules de cançó. I la Conxita, ai, la Conxita. La Conxita és la més moderna del lugar. Que, sí, sí, sí, molt moderna, eh? És més moderna que jo, la Conxita.
0: Ja no et cau tan bé després d'enviar-te aquesta paraula.
1: No,
0: perquè m'ho has passat, tu.
1: Ja t'has passat. Ens proposava l'expressió farmejar aura. I ara hi haurà algú escoltant-nos que estarà dient...
2: ¿Qué dice usted?
1: Doncs digo farmejar aura, o farmear aura. Que n'he buscat el significat perquè la cosa ho peta entre el jovent, sí. I jo, com que no sóc jovent, doncs... Tot plegat diuen que va néixer a internet, a TikTok concretament, on tu estàs, Míriam.
0: Sí.
1: Tenir aura, en el llenguatge de les xarxes, significa posseir una manera de magnetisme.

0: Misticisme, difícil d'explicar.
1: Com tu.
0: Sí. Presència, seguretat, estil, misteri, aquesta capacitat de resultar interessant sense semblar massa interessant o aconseguir-ho. És a dir, tenir carisma sense buscar-lo, no?
1: Sí, exacte. Natural, un carisma natural.
0: Això mateix, carisma. Fermar-la o fermejar-la consisteix en fer coses que augmentin aquest capital invisible que tu tens. Resoldre una situació molt complicada sense immutar-te, per exemple, això és fermejar aura, no?
1: Sí, perquè si, per exemple, fas el ridícul que caus enmig del carrer, això et resta aura.
0: Sí.
1: Menos mil d'aura.
0: Sí, sí, sí, sí. El Cambridge Dictionary recull ja el aura farming com la pràctica de fer accions destinades a projectar una personalitat atractiva o interessant.
1: Però, esclar, a veure, la Conxita, encara no tenim cançons amb aquesta expressió perquè és un concepte nou, i el Robert porta cançons d'abans del 2000.
0: L'any de la catapunt.
1: Amb la qual cosa, Robert, com ho has solucionat, perquè crec que ho tens?
0: Doncs mira, ho hem resolt d'una manera molt, molt bona.
1: A veure.
0: Et porto personalitats del món de la música, institucions del món de la música, que al segle XX fermejaven aura per tots cantons.
1: Ah, mira.
0: Ara mateix, en un minut i mig, sí? Et passarà la teva vida per davant dels ulls, no, per l'oïda.
1: Només un minut i mig?

0: Ara ens ha passat mig segle XX per les...
1: Mira, mira, mira com tinc la pell.
0: És preciós, això.
1: De gallina, m'encanten totes, totes.
0: Totes són precioses.
1: Vull aquesta playlist.
0: De gent que sense buscar-ho tenia un carisma natural que... Bueno, jo d'aquí em quedo amb... Clar, si m'he de quedar amb alguna, amb Whitney Houston, la primera, però abans d'ella, Cyndi Lauper.
1: Home, Cyndi Lauper,
0: que és precursor.
1: Era
0: aquest estiu vaig dir una cosa que se'm va criticar. La parella de Marcos Díaz Alcaraz, em va posar un missatge, va dir, no tienes vergüenza de decir esto. Perquè vaig dir, Madonna, no va inventar res, ho va inventar tot Cyndi Lauper.
1: És que té raó.
0: És així.
1: I a més va sortir un videoclip seu a la millor pel·lícula de la història.
0: Totalment, és que...
1: Que és Los Goonies.
0: Sí, sí. Totalment. Cyndi Lauper, això de posar-se tot al damunt com una obra de Nadal, ho va fer ella.
1: I això és farmejaure, no? Els nois fent 6-7, 6-7, no. Això farmejaure.
0: En fi, vamos al turrón.
1: Molt ben trobat, eh? Ha solucionat molt bé la proposta de la Conxita. A veure, Conxita, a veure com el reptes, ara. Més paraules, va.
0: Vamos al turrón. Primera paraula, a banda de l'expressió farmejaure que ens proposa l'audiència, dímelo. I guai, també em dius dímelo, i a banda de ser la darrera paraula de la lletra d'una cançó que espero que porti la setmana que ve la Montse Valls...
1: Que té repte, Montse.
0: A mi em ve la...

0: Aquesta cançó és del 1999.
1: No havia caigut en aquesta, eh?
0: Doncs va ser escrita i produïda per Marc Anthony i per Cory Rooney, i és una lletra que tracta sobre un home que vol saber sobre els sentiments d'una dona per ell, anant amb el títol I Need to Know, que hi ha una versió en anglès que es diu I Need to Know, Dímelo. Amb dues versions de la cançó van ser molt potents als Estats Units. La versió en anglès va aconseguir el número 3 al Billboard Hot 100 i el número 1 al Hot Latin Tracks durant 5 setmanes consecutives. Aquest tema...
1: Vamos, que ho va empatar.
0: Sí? Que ho va empatar. De fet, va tenir 3 nominacions als Latin Grammy, a cançó de l'any, enregistrament de l'any i a millor interpretació vocal pop masculina, i va guanyar per cançó de l'any els, aquests guardons, els Grammy Latino, als 2000, a l'any 2000.
1: Mm-hmm.
0: Però, escolta'm, jo he pensat, hi ha alguna cançó en espanyol que parli de Dímelo, a banda de la que ha de portar la Montse la setmana que ve? Sí. Tenim una cantant pàtria que era una moderna, una avançada al seu temps,
1: ja,
0: i que amb uns escots impossibles que desafiaven la censura i el censor, sortia a Televisió Espanyola a cantar

0: És molt maca. Estem al 1976, per tant, muerto el perro, se acabó la ràbia. O no. El cas és que mentre s'anava tancant la dictadura s'obria la transició. I això sona transició, Míriam.
1: Totalment,
0: això,
1: què sí, sí, sí.
0: El despertar, el destape, i les dones per fi podien mostrar-se sensuals, provocatives, juganeres, i allò que es diu en castellà, pizpiretes. Com ella, com Rocío Jurado, amb aquest Dímelo, que és un tema escrit i musicat per Julián Bazán Boceta i Francisco García Tejero, que és parent de l'altre Tejero. Ara anem una mica més enrere, concretament viatgem al juliol del 1964, i és que The Beatles publicava aquesta cançó titulada Tell Me Why. La cançó del grup britànic va ser publicada el 1964 dins el seu tercer àlbum d'estudi, Hard Day's Night. Va ser escrita per John Lennon, encara que va ser signada tradicionalment com Lennon McCartney, i gravada 8 preses el 27 de febrer del 1964 als estudis EMI de Londres. La lletra reflecteix la vulnerabilitat i el dolor dels nens dels quals els pares se separen.
1: Aquesta tampoc la coneixes.
0: Tell me why. Per què? Per què? Per què?
1: Vinga, Robert, molt bé, va. Tenim més paraules que ha proposat l'audiència, més senzilles que la de Farmaja.
0: Sí, l'audiència que ens acota la música a la temporada que estem vivint, que és el mes de... Do you remember...

0: una cançó que em doni més bon rotllo que aquesta.
1: Sí, sí, sí. Però no t'ha saltat la norma? De quan és? La faig molt jove.
0: Això és el 1978.
1: En sèrio?
0: Miriam.
1: Doncs la feia
0: no
1: de fa dos dies.
0: Tu, encara.
1: No, no, exacte, no hi ha ni nascut. No. Potser l'he vist en alguna pel·lícula de fa poc.
0: Pot ser, sí, perquè ha tingut moltes, aparicions al cinema, de fet, ho dius bé. Aquest tema d'Earth, Wind and Fire va ser composat per Maurice White, Al McKay i Alec Willis. És el vers icònic setembre 21 o 21 de setembre, que es tracta simplement que encaixava amb el ritme de la cançó i, a més, que coincidia amb la data amb la qual esperaven un fill la parella d'aquest grup. El clàssic va néixer durant la construcció de l'àlbum The Best of Earth, Wind and Fire del 1978 per després posicionar-se als primers llocs de les llistes més importants de tot el món. September va aconseguir un èxit comercial gegant del qual ha tingut diferents certificats, reconeixements i presència en pel·lícules i al cinema.
1: Diuen que no és wine, és wind.
2: Què dice usted?
0: Wind and fire.
1: En què estàs pensant, tu?
0: Earth, wind and fire.
1: Ai, tens ganes de cap de setmana, ja, eh?
0: No, i que va. Tinc ganes de treballar.
1: Ai, que bo.
0: Bé.
1: Un tamarro, també, aquest, eh?
0: No, és que em posa tan bon rotllo, aquesta cançó. Però ara ve una cosa que m'agradarà molt. I l'Ivan ha d'estar atent.
1: Ui, ja l'he
0: dit. El dit ha d'estar atent. Val, Ivan? No t'he avisat, però t'aviso ara.
1: Ah, molt bé. Això és treballar en previsió, sí, senyors.
0: Sí. Anem una mica més enrere per posar-nos una mica melancòlics.
1: Ah.

0: Ai, setembre. Setembre és el mes preferit de Sinatra. Aquest és Frank Sinatra.
1: Si és el diumenge de l'any.
0: No només li va dedicar un LP sencer, September of My Years. Ho he dit bé, Ivan? September of My Years, que vol dir setembre dels meus anys. És l'escenari ambiental d'una de les millors cançons. It was a very good year, ho he dit bé?
1: També, també.
0: I és protagonista del seu hit September in the Rain. El setembre és l'arribada de la tardor, és la pèrdua de l'ésser estimat, el desamor que xopa tots i cadascun dels enregistraments que Sinatra va realitzar dedicats a aquesta temporada de l'any. Probablement perquè Sinatra és la millor veu per transmetre tardor. I això ja és tardor?
1: Això sona a Nadal, eh?
0: Oh, jo no volia dir. Bueno, sí que volia dir.
1: El conec com si l'hagués parit.
0: És que jo quan he pogut portar aquesta cançó, i a més és que aquesta cançó la va cantar després amb Bing Crosby, que Sinatra i Crosby són Nadal. Vull dir, és que no hi ha més Nadal que ells dos.

0: Home.
1: Ja arriba el Nadal, Míriam.
0: Potser el Pare Noel té alguna cosa a dir.
1: Suposo, però és que estem a 15 de setembre, el dia 23.
0: Ja està, no queda res.
1: La tardor astronòmica, per tant ja...

0: tema està inclòs a l'àlbum La vida mata, llançat el 1990. La lletra està inspirada en un cas real que va passar a Galícia, on un adolescent incapaç d'aguantar la pressió dels exàmens del setembre va decidir posar fi a la seva vida.
1: Ostres.
0: José de Santiago, líder de la banda i parella de la nostra companya Núria Torreblanca, ho va llegir a la premsa i va escriure aquesta cançó relatant els últims pensaments del jove. En José li va dir que el que més el va impressionar va ser una frase de la nota que havia deixat el noi: aneu a buscar el pa, que jo ja no hi aniré. Això és la història que hi ha darrere d'aquest setembre de Los Enemigos.
1: Déu-n'hi-do, quina història més dura. Va, amb què acabem? Quina és l'última paraula que ens portes?
0: Amb tu, carinyo, acabem amb tu.
1: Amb mi? Pues
0: sí.
1: Vinga.
0: Amb tu, que és l'altra paraula breu, escueta, concisa, que ens proposa l'audiència.
1: Tu, t'han proposat?
0: Tu, sí.
1: A veure si volien dir Robert.
0: No, m'han dit tu. I la primera cançó que et porto en aquest tercer i últim bloc es titula precisament Tu. És de Shakira Isabel, Mebarak Ripoll. Oh!

0: Aquesta és la Shakira bona.
1: Mira, t'anava a dir, aquesta és la Shakira bona. La de ciega y sordomuda. La
0: pies descalzos.
1: Pies descalzos. ¿Dónde están los ladrones? No? De fet, aquesta cançó està inclosa en l'àlbum d'estudi d'On estan los ladrones, any 1998. Aquesta cantant colombiana ens ofereix aquesta balada romàntica escrita i interpretada per ella mateixa. La lletra reflecteix una etapa d'amor pur i entrega total, convertint-se en un clàssic del seu repertori, que després va canviar una miqueta el repertori i es va dedicar a llançar darts en Piqué.
0: Bueno, ara
1: i ara, per un moment, ens hem de posar seriosos.
0: La més bonica de les cançons.
1: Aquesta que ve ara, no? És que això que ve ara, senyores, senyors, és romanticisme a la màxima expressió, és una cosa que et posa guapíssim, a més, no? I que t'enamores d'aquesta persona, que et canta això i dius, m'he enamorat.
0: Ja està.
1: Estem a Itàlia, és l'any 1978, i aquest home que canta és Umberto Tozzi.

0: A mi em dediquen una cançó que totes les tones m'estan dient tu ets això, tu ets això, tu fas això,
1: tu.
0: La cançó Tu d'Umberto Tozzi és una de les joies més emblemàtiques del pop italià, una de les grans cançons d'Itàlia. Amb una barreja de balada romàntica i energia rockera, aquest tema es va convertir ràpidament en un himne generacional que va creuar fronteres i que va conquerir cors a tota Europa i a part de l'Amèrica Llatina. És una declaració apassionada on el protagonista es desarma emocionalment davant la figura de la seva estimada. La repetició constant d'això del tu no és casual. És una manera d'emfatitzar la centralitat d'aquesta persona en el seu univers. Cada vers està carregat de desig, de vulnerabilitat i d'un lliurament total com si Tozzi cantés des del més profund de la seva ànima. I ho canta així.
1: També sona
0: sí, sí. I acabem amb un homenatge que ens toca fer-lo.
1: Vinga.
0: A ella, a Dolly Parton.
1: Home,
0: que ens deixava el 25 d'agost. Jo crec que aquesta història la sap tothom, però per si algú no la sap, l'explico. Tu saps la cançó de And I will always love you de la Whitney Houston?
1: Sí.
0: No és de la Whitney Houston, és de Dolly Parton.
1: Com no?
0: Will Always Love You va ser escrita i gravada originalment el juny del 1973 per ella, Dolly Parton, la reina del country, que va compondre el tema com un elegant i sincer comiat professional pel seu mentor i company televisiu Porter Wagoner, marcant la fi de la seva etapa junts per iniciar la seva carrera en solitari. L'origen de la cançó va ser el treball que van fer plegats 7 anys en aquell programa de televisió que presentaven junts. Ella va voler volar sola, però ell es negava a deixar-la marxar. Va fer servir la música per explicar-li la seva decisió sense trecar l'efecte mutu. Espero que això ens passi a tu i a mi algun
1: home,
0: dia.
1: Totalment. Escolta, però...
0: No, jo no vull que ens passi que ens separem. Si ens hem de separar, que sigui una cançó tan maca com aquesta, no?
1: Home, espero que me la cantis. Però aquí t'ha saltat una mica la norma, perquè el tu...

0: com a tal...
1: Love you.
0: Ja, yeah, però love you és t'estimo. I love you, t'estimo a tu.
1: You, love you. No? Però és que havíem de fer l'homenatge a Dolly Parton.
0: Perquè, exacte, perquè és la Dolly Parton i perquè és preciosa, vale, aquesta cançó. No deixem la... Que maca, m'has dit, aquesta serà una de les millors seccions de Paraula de Cançó i estic d'acord amb tu, ha estat preciosa, però encara ens queda una última cançó.
1: Hombre, la traca.
0: La gent ja està nerviosa per saber. Fem missatges? Les pistes, sí. Tenim algun missatge i algun m'han dit que ha encertat.
1: Ah, sí? Que
0: sí.
1: Bé.
0: Repassem les pistes, ràpidament.
1: Les pistes, hem dit Marta Ortega, aeroport de Sevilla, parla del capitalisme, concurs de televisió, Dios nos libre,
0: no sé,
1: està cantada en català amb concessions, i tu has dit...
0: Ungles molt llargues.
1: Amb aquestes coses. I hem escoltat una pista sonora que jo crec que és bastant significativa.
0: Vinga, escoltem la pista sonora. Home, això se t'ha caigut alguna cosa al terra? Ho has fet...
1: No sé quin instrument és això o quina veu ho ha fet, però...
0: Algun tranquís. És que...
1: És l'inici de la cançó. No, algú l'ha encertat? Escoltem els missatges?
0: Vinga, escoltem. Vinga, les notes de veu.
2: Hola, família, hola. Bon dia. A veure, aeropuerto de Sevilla. I la Marta aquesta Ortega,
0: sí?
2: És que m'ha vingut des d'un principi la cantante Martirio. Per el Martirio que és a vegades esperant a l'aeropuerto i de la Marta, no sé, por Marta.
0: Marta Martirio, bueno, Marta, molt bé.
2: Marta, no sé, la Martirio, però ara la cançó no ho sé.
3: Madre mía, estoy perdida, ¿no? Lo siguiente. Pero perdida, perdidísima.
0: Pues lo he puesto fácil.
3: Madre mía.
4: Ay, no sé, estoy perdidísima. No sé si puede ser la canción de Tu enemigo, de Pablo López, que se ve que ha hecho de manera excepcional una versión en catalán. Bueno, ya me diréis.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Pues yo creo que es la canción esta de Rosalía, millonaria. A ver si tengo razón. Oye, de acertado dos, ¿cuál es el premio? Hasta luego.
6: La Rosalía. Caso se gana escupar ser millonària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires.
1: Anava a dir una altra pista que era el color verd dels bitllets de 100.
0: Ah, molt bé, molt bé. Bravo! Aquesta oient, molt bé. És millonària de la Rosalía. Mira, és veritat que té més mèrit, té molt mèrit la que ha respost al minut 1.
1: Sí, sí.
0: Aquesta oient ha respost ja amb totes les pistes. O sigui, que també és mèrit.
1: Fucking Money Man. Aquesta cançó la va escriure Rosalía Vila a l'aeroport de Sevilla tornant de l'entrega dels Premis Goya del 2019. I la va escriure allà a l'aeroport, la va fer ella, i a Marta Ortega l'hem portat aquí perquè quina milionària hi ha en aquest país.
0: Ella.
1: Marta Ortega parla del capitalisme. El concurs de televisió té a veure amb el videoclip d'aquesta cançó, que està ambientat en un plató de televisió, d'un concurs de televisió. Dios nos libre del dinero és el seu disc anterior de Rosalía.
0: Aquesta no sabia.
1: I està cantada en català amb concessions del Fucking Money Man.
0: I Ungles, doncs, evidentment.
1: Les Ungles de la Rosalía.
0: De la Rosalía. Deia paraulotes, també podríem haver...
1: Sí, Fucking Money Man.
0: Doncs molt bé, aquesta veient que ja ha resolt dos...
1: Diu quin és el premi? Mira, el premi serà que l'últim, no sé, l'últim dia de temporada vindrà aquí i li farà un petó.
3: ¿Qué dice usted?
0: Sí. Ostres, no sé si és un premi o un càstig, eh?
1: Ja pensarem un premi, va.
0: Pensarem alguna sorpresa per vosaltres. Va, últim minut del programa. Com podem definir-lo avui?
1: Clonació.
0: Clonació, per què?
1: Intel·ligència artificial. Clonada.
0: Jo no soy un robot.
1: Oveja Dolly.
0: Oveja Dolly. Per la Dolly Parton.
1: ¡Vamos, bravo! No, decideix tu, Míriam, va.
0: No, vinga, va, Oveja Dolly, no sé per què... Bueno, suposo que...
1: No, perquè a la Míriam li han clonat la veu.
0: Sí, no ho tornis a fer, el Next, això, eh? De clonar-me i agafar algú... Aquí jo sóc l'autèntica, tu, sense...
1: Ara la gent tot el dia pensarà... Vols dir que parla ella o parla la intel·ligència artificial?
0: No, parlo jo.
1: Amiga.
0: Sí que es nota una mica, eh?
1: Sí que es nota, sí.
0: Però, bueno, d'aquí un poc temps ja veuràs que no. Doncs l'Ovella Dolly, amb aquesta paraula resumim tot el programa.
1: Ovella Dolly.
0: Ai, mare meva. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ja sabeu, tornem demà, dimecres, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia.
1: Ho hem de deixar aquí, ja.
0: Dolly Parton. Vinga, me parton. Nostre, us ha acudit. Fatal, va, marxem ja. Tornem demà a partir de les 12:20.
7: Aquest dimecres, des de 2:15, Futbol Club Barcelona, Racing de Santander a Onda Cero Catalunya. Els blaugranes cercant un 6 de 6 en victòries a la Lliga davant un nou tornat a Primera Divisió. Viu en directe la transmissió al Radio Estadio a 2:15 de la nit i tota la prèvia una hora abans a 2:09 a la...

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, ja en el tram que considerem en què anem despertant el nou dia, tot i que duem des de dos quarts de dues, acompanyant-vos a la matinada, tot fent Nits de Ràdio. Però ja ha arribat el moment de ser conscients que plenament ja estem a dimecres. Dimecres 16 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que quan érem petits nosaltres era més el 15 de setembre, quan començàvem l'escola, sí. I sempre podia moure's algun dia, no? Però més endarrere que no endavant, si pues, coincidia en cap de setmana o coses d'aquestes. Per tant, algun 16 de setembre pot ser que haguéssim començat l'escola. Ara comença molt abans i bé, això que fem sempre diferències en fa 100 anys, doncs hi ha moltes diferències també amb l'escola de fa 20, de fa 30, de fa 50 anys, que aquest any més amb tots els temes de les vagues, dels informes PISA i de moltes més històries, és un tema que els hi deixem als de Más de Uno i els hi deixem als informatius, que no nos meteremos en esos berenjenales, que diu el clàssic. Nosaltres el que anem és més a intentar-ho passar bé, a sempre comentar alguna història i poder anar gaudint d'aquests dies, aprenent moltíssim i fent-vos moltes propostes de llibres que són d'allò més interessants. Però quan comencem el tram de matí de Nits de Ràdio, el que ens agrada és primer conèixer què podem dir del 16 de setembre, David.
1: Doncs mira, el 16 de setembre és el Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista. També tenim que és el Dia Internacional de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació pel Sud. Tenim que és el Dia Internacional dels Espeleòlegs i és el Dia, atenció, Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó. Una cosa que ja no se'n parla, pràcticament.
0: No,
1: mira que
0: sí.
1: Durant molt de temps era una cosa bàsica.
0: Ens hem conscienciat molt, sí.
1: No utilitzis els esprais, no, i ja pràcticament no se'n parla de la capa d'ozó.
0: És més, jo crec que els que tenim una edat ho fem servir com un recurs habitual, no? El dir, mira, és que això fa més gran el forat de la capa d'ozó,
1: sí.
0: No? Però estic convençut que gent de menys de 30 anys difícilment és conscient d'aquest fet.
1: Exacte, sí.
0: És ben curiós. I a nosaltres ens va suposar doncs, l'aparició de, per exemple, els rolons, no? Recordo molt que els desodorants eren molt més d'esprai, però ara començo a veure més desodorants que tornen a ser d'esprai. Deu ser, entenc que és que ja no fan servir doncs, els components que eren nocius, no?
1: Suposo, sí.
0: Vull entendre que va per aquí la cosa.
1: Sí,
0: molt
1: jo de tota manera...

0: Mai no he estat, de desodorant en esprai. No m'agrada gens.
1: Val, fixa't.
0: Jo crec que és perquè surt molt fred.
1: Ai, mira, veus, això és el que m'agrada.
0: És molt desagradable.
1: Tu veus, a mi és el que m'agrada, que surti fresquet i dic, oi, ja me vengo arriba. Sí, jo necessito el fred, o sigui, ja m'agrada. Que bo.
0: Avui tenim també que és el Dia Mundial dels Barbers. I m'ha vingut al cap aquella cançó que deia Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo, però no recordo de qui era una cançó així com de reggaeton. Però...
1: Ah, mira, sí. Doncs ja buscarem. Bueno, l'altre dia que ho celebràvem, no? Doncs
0: exacte. Anem cap als Estats Units, que avui tenen alguns dies també commemoratius. Avui és el dia del Mayflower. És dedicat a l'aniversari de l'arribada del vaixell Mayflower al Nou Món.
1: Val.
0: També tenim que és el dia...
1: No té res a veure amb el Mindfulness, eh? Són
0: no. Avui és el dia de commemoració de la senda de les llàgrimes.
1: Carai.
0: I això què significa? Doncs mira, és un dia dedicat a la memòria dels pobles nadius dels Estats Units que els van traslladar per la força des de les seves terres ancestrals en la dècada del 1830. Mm. I això és el que es va conèixer com el Trail of Tears, la senda de les llàgrimes, per el gran patiment que van tenir durant la seva reubicació.
1: Sí, sí. Però sobretot entenent que era una cultura doncs, que... creia molt que els ancestres doncs, seguien en aquelles terres i tot aquest tipus de coses que implica abandonar els teus orígens, eh? S'entén? Sí. Sí.
0: També tenim que avui és el dia dels pares treballadors, dedicat a l'esforç que fan molts pares per poder tirar endavant la família mentre treballen. Tenim també, atenció, que és el dia, el National Step Family Day, el Dia Nacional de les Famílies Reconstruïdes, dedicat a aquelles famílies que inclouen relacions amb un padrastre, amb una madrastra, saps allò? Les famílies que es recomponen a base de doncs, dues famílies que havien estat separades, d'alguna manera. Tenim també que avui és el Dia Nacional de la Història del Tatuatge als Estats Units. Sí. Tenen dies per tot. Ja
1: bueno, hi ha gent que en du tants que, per explicar tots els tatuatges... pot estar una tarda sencera, mare meva.
0: Sí. Tenim, ja anem cap a una part més gastronòmica. Avui és el Dia Nacional del Guacamole. Molt a favor, molt a favor, de veritat.
1: Molt bo, sí.
0: M'encanta. Sí. I tenim també que és el Dia Nacional del Pa de Canyella amb Panses.
1: A mi em costen aquestes coses. Se'm fa una mica bola, però bueno.
0: A mi els pans dolços no m'atreuen gaire. Clar, una cosa és un pa de pessic,
1: sí, és com més...
0: Però això, el que és com un pa de molla, que és un punt dolç, no m'han acabat d'atreure gaire.
1: No, es barreja més amb els altres sabors. Sí. Bueno, en fi, bueno, són aquestes coses de... Bueno, sempre, tots els dies ha d'haver alguna cosa de menjar, eh? O sigui que, bueno, avui he anat per aquí. Bé, doncs això en quant a dies internacionals, com tenim els sants? A veure...
0: Doncs avui tenim que és Sant Andrés Quintaegon, Sant Juan Macías, Sant Martín de Sigüenza, Sant Vital de Savigny, tenim també que és Santa Edita de Vintonia, Santa Ludmila de Bohèmia, Sant Rogelio i Sant Servideo de Córdoba, tenim que és Sant Cornelio i Sant Cipriano, Santa Eufèmia de Calcedònia, Sant Abundio de Sorate...
1: Aquesta feia mitjons i...
0: Sí?
1: Sí, mitges...
0: Sant Víctor, Sant Fèlix, Sant Alejandro i Sant Papías de Roma, Sant Prisco de Nocera i Sant Niniano de Càndida Casa.
1: Niniano de Càndida Casa, eh? Que ha vingut el Niniano de Càndida Casa? Mare meva, el Niniano, eh? Niniano. Bueno, doncs, escolta, si tenim algun Niniano, des d'aquí la nostra més forta abraçada, tots els anys, som molt de gaudir dels ninianos i desitjar que tinguin un dia fabulós, eh? Ja que han de portar aquesta creu a sobre, mare meva, Déu-n'hi-do. Bé, doncs, escolta, anem amb les notícies de fa 100 anys. Per tant, anem a viatjar a un 16 de setembre de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què ens deien, a veure.
0: Mira, anem cap a La Vanguardia, que avui a la secció de pel·lícules cortes del cine de la vida, Màxim ens té un article aquí preparat en el que ens diu el següent. Una de las ciencias que mayores beneficios ha reportado de las conquistas realizadas por la inteligencia humana en los tiempos modernos es la de la historia. Gracias a la fotografía y al cinematógrafo, nuestros nietos y sus sucesores podrán vivir las épocas pasadas casi tan intensamente como los que fueron testigos presenciales de los hechos más salientes de ellas. Las grandes figuras nacionales les serán familiares a fuerza de verlas en la pantalla y podrán describir los detalles de su físico como si hubieran sido excelentes camaradas. El fonógrafo, por su parte, les transmitirá las inflexiones de la voz de los héroes y de los grandes oradores pasados a mejor vida, y no tendrán necesidad de acudir a descripciones literarias para imaginarse la grandilocuencia de unos o de otras. Cerca de ellos, en una placa, al alcance de su mano, hallarán el testimonio más fiel de la expresión de quienes, al pasar de la vida, dejaron sus nombres grabados en el gran libro de la historia. De ahora en adelante, será imposible que, cual antes ha ocurrido, surjan dudas respecto al lugar donde se libró una batalla o al sitio del físico de un hombre famoso donde aparecía un lunar o una verruga. En caso de discrepancia entre dos historiadores, los archivos nacionales de fotografía y cinematografía, que si no existen ya, no dejarán de crearse en todos los países, pondrán fin a las polémicas acerca del particular con el documento gráfico auténtico que en ellos se conserve y cuyo valor probatorio tendrán que aceptar ambas partes. Si pudieran recogerse en un solo volumen las páginas que en el mundo se han escrito hasta ahora discutiendo una lucha histórica, las gentes se asombrarían de los millares de páginas de que costaría y de las horas de trabajo que significa. No tiene ello, sin embargo, nada de particular si se considera que no son pocos los historiadores que han carecido de escrúpulos al redactar sus obras, como lo prueba el hecho que vamos a referir. Enteróse el académico Saint-Priest que Lamartine se disponía a escribir una historia de la Revolución y a los pocos días fue a visitarlo llevando debajo del brazo una abultada carpeta de documentos y cartas de familia. Una vez en su presencia, díjole: «Maestro, he tenido noticia de que os proponéis escribir una obra muy interesante y como me figuro que no dejaréis de hablar de ella de las historias de octubre, aquí os traigo varios escritos que os revelarán el valor que demostró en aquella ocasión mi abuelo, que formaba parte de la casa del rey y cuya admirable conducta merece ser de todos conocida». «¿Era alto o bajo?», preguntóle Lamartine. «Alto», respondió Saint-Priest. «¿Grueso o delgado?». «Delgado», afirmó el académico. «Pues con lo que me decís tengo bastante», díjole Lamartine. Y devolviéndole la carpeta que el visitante había colocado sobre su mesa, añadió con la mayor naturalidad: «Puede usted llevarse todos estos documentos que me son perfectamente inútiles. Y esté usted seguro de que si en el curso de mi relato necesito hacer intervenir a un hombre enérgico, valiente y decidido, no dejaré de echar mano de vuestro señor abuelo». Si en tal forma hubo de expresarse Lamartine, a quien Dumas, hijo, no ha vacilado en calificar como el hombre más grande de sus tiempos, puede el lector figurarse el valor que debe atribuirse a los relatos de los pequeños hombres, o sea, de los que, por no haber alcanzado la fama de Lamartine, se creerían menos obligados a sujetarse a la fidelidad histórica, a esa fidelidad que garantizarán en lo futuro la fotografía, el cinematógrafo y el gramófono, suponiendo que con ellos se haya puesto fin a las conquistas del ingenio humano, cosa poco probable, ya que es muy posible que vengan otras a completarlas, de tal suerte que al presentar al público una escena histórica, además de ver a los personajes que en ella intervinieron con toda clase de detalles y de escuchar el timbre de su voz, nos sea posible experimentar la misma temperatura que marcaba el termómetro en aquel instante y aspirar el perfume de las flores que en el lugar crecían, cuyo perfume guardó cuidadosamente el olorógrafo, que sin duda no tardará en inventarse, amén de otras novedades que, si bien no conseguirán abaratar la existencia, lograrán por lo menos hacerla más agradable y amena. Maxim.
1: Maxim, el olorógrafo, fa 100 anys que l'esperem.
0: I Maxim era una mica naïf,
1: sí,
0: perquè no va pensar en la possibilitat que tot es pogués convertir en fake, el que fos, imatges, o que tampoc no va arribar tant, no va trigar tant en arribar, eh? Pel·lícules fake o les imatges fake.
1: Que passa és que el Maxim, el que no hagués entès ja de cap de les maneres, seria la intel·ligència artificial i tot pot variar, modificar i fer verosímil i creïble coses que ni tan sols existeixen ni existiran. Però
0: per exemple, tenim el cas del nazisme, I les pel·lícules falses que van gravar en camps de concentració fent veure que allò eren pràcticament unes colònies.
1: Sí. O sigui, que al llarg de la història doncs ja ha estat així, amb un

0: uns mitjans o amb unes, diguem-ne, amb unes dificultats més grans per inventar. Ara inventar és que està... Saps allò de que està tot inventat? Doncs encara s'inventa més. I cada cop més creïble i més difícil de distingir el que és cert del que no ho és. Què més teníem dels diaris, David?
1: Mira, anem cap al Noticiero Universal, que avui ens parla de el plebiscito a favor del gobierno. I explico breument. Al setembre del 1926, entre el dia 10 i el dia 13 de setembre, es va fer un plebiscit nacional. El va organitzar Primo de Rivera amb l'objectiu de demostrar el suport popular que hi havia cap al seu règim i, sobretot, institucionalitzar-lo. Bàsicament, clar, Primo de Rivera va arribar amb un cop d'estat l'any 23, llavors ell volia institucionalitzar la dictadura i contrarrestar l'oposició interna que, mesos enrere, el juny del 26, hi havia hagut un intent de cop d'estat, el que es va dir la San Juanada. Llavors, què va fer Primo de Rivera? Faig un plebiscit, que es voti, i d'aquesta manera m'afianço més en el poder. Llavors, aquest plebiscit que s'havia fet entre el 10 i el 13, ja estaven els resultats, i llavors ens explicaven el alcalde se muestra satisfechísimo del resultado. Telegrama del barón de Viver. Anoche el alcalde de Barcelona dirigió al jefe del gobierno un telegrama concebido en estos términos. Cúmpleme comunicar a vuesa excelencia con satisfacción grande que terminado el recuento de firmas del plebiscito en esta ciudad, arroja un total de 230.670 votos que Barcelona ofrece a la persona de vuestra excelencia y de su gobierno, como explícita manifestación de entusiasmo y de gratitud al gobernante excepcional que todo lo ha sacrificado en aras de la patria y de su rey. Barcelona se siente orgullosa de figurar en primer lugar en ese plebiscito entre todas las poblaciones de España, dando muestra de su gratitud al hombre que la escogió para iniciar en ella hace 3 años esta nueva era de grandeza para la patria. Con todo cariño y respeto, saluda a vuestra excelencia el barón de Viver, alcalde. Pues aquí teníem els resultats d'aquest plebiscit que donava suport a la continuïtat de Primo de Rivera i el legitimava més en el poder, doncs en aquest cas per instaurar la dictadura.
0: Déu-n'hi-do, i amb el nostre baró de Viver, ja aprofitant la vinentesa per estrechar lazos. Sí, estrechar lazos, que es diu. En fi, déu-n'hi-do. Com estava la cosa fa 100 anys, I és que molts cops quan es parla de dictadures, no? Només es pensa en Franco, però és que, clar, Primo de Rivera també en vam tenir, és a dir, que aquí d'historials n'hem tingut. En fi, anem amb d'altres històries que ens explica el David Morales i després l'entrevista del dia, perquè ens agrada fer-vos recomanacions, propostes, i us acompanyem fins a les 6 aquí, a Nits de Ràdio. Seguim.

passar tal dia com avui, 16 de setembre del 1946. Naixia Camilo Blanes Cortés, conegut com a Camilo VI. Alcoi, al cor de la província d'Alacant, veia la llum el 1946, qui es convertiria en un dels artistes més emblemàtics de la música espanyola. Camilo VI, nom artístic que adoptaria, començava una trajectòria que el portaria a ser reconegut com la veu de l'amor i un dels pioners de la balada romàntica a Espanya. Camilo VI no només va destacar com a cantant, sinó també que arriscat que finalment es va convertir en un èxit rotund. Aquesta faceta li va permetre demostrar la seva versatilitat i el seu coneixement profund en el món de l'espectacle.

espanyola va quedar commocionat per la seva mort als 72 anys. Milers de fans van acomiadar-se de l'artista en un emotiu funeral que va demostrar l'efecte que havia generat. Recordem, però, que va ser tal dia com avui, un 16 de setembre del 1946, que naixia Camilo Sesto. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de que des del món del coaching doncs puguem aprendre, puguem reflexionar, ens puguem fer una mica de ITV, com sempre diem, per veure cap a on podem millorar, quins aspectes de la vida n'hem d'estar orgullosos, i això ho fem sempre amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una venida més, molt bé. Benvinguts a tots vosaltres i a tu en especial, vale?
0: A veure, quin tema ens tries, ens expliques aquesta setmana, Jordi?
1: Sí, mira, seria un dia després.
0: Mm-hmm.
1: Un dia després de qualsevol aconteixement, de qualsevol resultat, sigui positiu o menys positiu, ¿vale? Sempre n'hi ha que fer una reflexió. Per què és començar de nou?
0: Mm.
1: O continuar la tasca que estaven fent.
0: Totalment.
1: Per millorar. És a dir, el dia després té que ser un reset o pot ser una continuïtat, però no ens podem dir, ja ha arribat, no. Sinó,
0: clar,
1: sempre n'hi ha una millora contínua en totes les coses i una reflexió per millor.
0: Sí, aquí tant com molt bé expliques, tant si és un èxit com si no ha sortit bé o com esperàvem una situació,
1: sí,
0: molts cops es tendeix o a passar pàgina massa ràpid, si no ha anat bé, o a no saber saborejar de veritat. És, va, ja està aconseguit, va, vinga, hi ha qui de seguida ja vol passar a un altre objectiu, hi ha qui s'adorm una mica en los laureles, que es diu, En qualsevol dels casos, sigui la situació que sigui, el que cal és una mica de reflexió, saber el que ha costat,
1: sí,
0: saber el que s'ha lluitat, fins i tot encara que no s'hagi aconseguit, i això ja et donarà un punt més d'equilibri, no?
1: Sí, sobretot reflexió. I sobretot, a part de la reflexió, que pot ser, també és un tema de gaudir de lo que s'ha fet, de lo que s'ha aconseguit,
0: sí,
1: o de lo que realment es volia aconseguir i no s'ha aconseguit, i podem canviar, diguem-ne, l'itinerari o el canvi. Saps què vull dir-te? És a dir, és molt important tindre en compte que el dia després no és un tema de relaxació, és un tema de gaudir o de reflexionar. Correcte?
0: Mm-hmm. Per
1: això
0: tant,
1: ho tenim que tindre molt clar.
0: Ser conscient de si diem que el camí és part,
1: sí,
0: del procés, doncs,
1: sí,
0: quan s'assoleix o no s'ha assolit, s'ha de com recuperar i veure el pes de tot aquest camí, no?
1: Sí, sí. A més, una cosa, David, tot és millorable.
0: Sempre,
1: correcte o no?
0: Sempre.
1: O el que no pot sortir és perquè li falta un punt de reflexió, li falta un punt de dedicació.
0: Mm-hmm.
1: Però tota la vida és millorable. O sigui, no ens hem de conformar. El que sí que hem de gaudir i sempre partint d'un camí exitós. Què és un camí exitós? Quan tu has posat tota la cara a la teva assadó,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: has dit,
0: sí,
1: bueno, escolta, això més no puc fer, sinó que el que estic fent realment m'està portant a l'èxit.
0: Si no, possiblement, Jordi, el que passa és que només celebrem quan hem assolit, doncs, diguem-ne,
1: sí,
0: anem a dir la primera posició, no? El que sigui, una nota, un temps,
1: sí, sí,
0: una oposició, el que sigui, no?
1: Sí,
0: mentre que si tu has gaudit de tot el camí i, com dius, has donat tot el que tenies a nivell,
1: sí,
0: d'un examen, a nivell d'una,
1: sí, sí,
0: prova,
1: sí,
0: esportiva,
1: és,
0: sí, que no caldrà que t'ho expliquin. És que tu, de veritat, estaràs satisfet, satisfeta amb el resultat obtingut. I això cal tenir presència i consciència de tot el camí.
1: Sí, no, perquè ara mateix, quan fem una marca esportiva, mare meva, quin èxit he aconseguit. I ara què passarà?
0: Clar.
1: Saps?
0: Clar. I ara què?
1: És que, perquè dius, sembla que la passarà, te la posis molt lluny.
0: Sí.
1: Saps què vull dir-te?
0: A vegades,
1: sí, sí,
0: per exigir-te,
1: sí, sí,
0: tu mateix massa,
1: sí,
0: que no, exacte, et dones temps ni a gaudir del que has aconseguit.
1: Sí, sí, perquè ja estàs preocupat. Igual si fas un resultat o fas una venda bona o si fas un assegurament bo, dius, si ho he donat tot, ara què passa? O si tu mateix tens que saber reflexionar sobre allò que has assolit. Si ho has assolit d'una manera, una marca personal, una marca esportiva, un èxit professional, el que sigui, saps que pots millorar. Saps que això no és el teu límit, correcte? No? El que passa és que tens que posar un esforç, una dedicació, una reflexió,

0: encara més augmentada. És vol dir, perquè el sostre està més alt. Correcte? Per això no vol dir que no sigui assolible.
1: Aquí hi ha tres punts, perquè per una banda hi ha el saber saborejar, o sigui, sense necessitat de que sigui un èxit, saborejar el que s'ha treballat, el que s'ha posat sobre la taula, no dormir-se, però tampoc no creure-s'ho massa. És a dir, saber trobar aquest equilibri de dir, escolta, això que em serveixi de motor, que em serveixi d'experiència, que em serveixi d'il·lusió pel proper repte i reptes, perquè com sempre ens explica en Jordi, és molt important que dins d'aquests reptes que ens posem n'hi hagin, siguin assolibles i siguin a curt, mig i llarg termini.
0: Sí, perquè a més, quan tu aconsegueixes un èxit de qualsevol social, un èxit professional, un èxit esportiu, a veure si algú aconsegueix i entreu en la marca.
1: Està clar.
0: I a més, inclús no, si és un èxit professional, diré, i si a veure si aquest company, aquesta companya, ara fa, encara fa més venda que jo, una venda més de qualitat, fa un assessorament més de qualitat, o fa una assistència sanitària més de qualitat que jo, saps? És a dir, perquè moltes vegades es té que gaudir, però tens que, no tens que relaxar-te. Però sí que no tens que actuar amb pressió, sinó amb tensió de dir, bueno, doncs si he pogut arribar a aquesta etapa, per què no puc superar aquest èxit, correcte? No? I se supera perfectament. Això està demostradíssim, demostradíssim. Perquè moltes vegades un venedor, un assessor, un periodista, qualsevol persona, un esportista, han aconseguit notícies, èxits esportius, una rere l'altra. No en dic en catarata, però sinó millorant. Perquè no solament... Perquè, per exemple, tu saps professional esportivament, tu pots arribar a tindre un èxit, un rècord, però potser has trepitjat la màquina, has estat a tota velocitat i a tot rendiment, i potser aconsegueixes la mateixa marca, però molt més relaxat. Correcte, no? I aquí és quan realment pots aconseguir algun
1: dia. És quan, diguem-ne, s'assoleix, s'interioritza, no? S'interioritza aquesta mecànica, aquest estudi, no? Seria fent el... ara ens feies el símil esportiu, però si el fem des d'un punt de vista d'estudiar i d'aprendre una cosa, el primer dia que superes l'examen, potser és el dia que menys ho saps, perquè primer has aprovat l'examen, però després quan ho poses en pràctica, quan ho fas teu, quan ho interioritzes, quan agafes fins i tot aquesta confiança, aquesta seguretat, és quan començaràs a fer-ho bé de veritat,
0: Sí, aquesta paraula, confiança i seguretat, són molt importants. Molt. Van de la mà, van de la mà. Això també té que veure en els teus coneixements i la teva autoestima. És a dir, és molt important quan estàs a preparar-te un examen, tot això, no és el dia. Jo sempre dic als alumnes, no és el dia d'estudiar el dia anterior, sinó és una trajectòria durant aquest trimestre o quatrimestre. O sigui, vol dir que si assoleixes un èxit, ja no és l'entrenament que has fet, no solament esportivament, sinó que has fet acadèmicament, professionalment. És a dir, en la vida tot es aconsegueix si n'hi ha un camí. I n'hi ha un èxit. L'èxit és l'entrenament, saps? L'èxit és preparar-te un pressupost, preparar-te una venda, preparar-te tot això, és molt important, un assessorament. Perquè, primer de tot, quan estàs parlant
1: amb un client... Una exposició, una presentació, qualsevol...
0: I quan estàs parlant amb un client o estàs parlant a l'altra part per negociar qualsevol cosa, tens que saber qui és l'altra part i què és el que li interessa a l'altra part i què és el que està disposat arribar a un acord amb tu, m'entens a la vida.
1: Totalment.
0: És molt important tindre això molt en compte.
1: Hi ha una cosa que fa d'un temps aquí en sóc més conscient, és que també és molt important en el teu entorn de treball, o a casa teva, o així, tenir molt petites mostres d'allò que et dona satisfacció. No necessàriament són èxits, sinó que et dona satisfacció recordar-ho, no? Pot ser una fotografia, pot ser un obsequi, pot ser doncs un record, pot ser mil i una coses, que un títol, una medalla, és a dir, veure aquelles coses et genera, cada cop que la veus, et genera un dir, ho vaig aconseguir, he sigut capaç. I si he sigut capaç d'això, doncs sempre que ens plantegem aquests objectius, com sempre diem aquí, assolibles, doncs estic recuperant aquesta confiança. És una cosa que s'ha d'anar recarregant, la confiança. No és allò de dir, estoy a tope i ja amb això aguanto 4 anys. No, la confiança... El no dormir-se també, com dèiem, és a dir, la confiança no és una porta a la complacència, sinó també a l'exigència. Per tant, és important veure aquests petits recordatoris de que has sigut capaç, no?
0: Sí, compromís també és molt important. Compromís i acceptació, perquè moltes vegades aquest compromís i aquesta proximitat, aquesta acceptació que pots tindre, igual que si fas un viatge, és a dir, en la vida, o sigui, ja no dic un viatge turístic, sinó un viatge interior. Què vol dir un viatge interior? Vol dir pros i contres, debilitats i fortaleses. Nosaltres diem el de Foda, no? És a dir, a la vida és molt important.

0: important fer un anàlisi molt important de com has arribat i per què has arribat. Saps? És molt important tindre en compte, perquè tot no és una necessitat ni una obligació, és una responsabilitat.
1: Totalment, totalment. Total, és un camí que ens portarà a que la vida és un constant repte, és un constant...
0: Sempre.
1: És un constant... Sempre estem a temps d'aprendre alguna cosa, de posar-nos un objectiu, de recuperar un record, de fer un viatge nou o un viatge que ens recordi a un altre. És a dir, que sempre estem... o quedar amb una persona i recordar vells temps, o quedar amb una persona nova i fer nous reptes amb aquesta persona. Tot això és el que ens fa mantenir vius.
0: Sí, sempre sumar i multiplicar. Mai restar i dividir, perquè tota la vida és una experiència. Tota la vida, per això el dia enrere, un dia enrere, què vol dir un dia enrere? O un dia després? No té res que veure. Un dia enrere és el preàmbul de la preparació.
1: Sí.
0: I un dia després és el post èxit, no? O el post resultat. Però n'hi ha que veure el pre, a l'ara i al post. Sempre en la vida n'hi ha que tindre molt clar, perquè les coses no s'aconsegueixen per màgia, eh?
1: Totalment, totalment. La màgia és...
0: Encara les persones tenim màgia.
1: Ah, clar, hem de brillar, no? Com sempre, sí, sempre ens diu en Jordi, sempre. I que sempre ens serveix i ens recorda totes aquestes etapes, totes les setmanes, perquè la vida és un repte constant i per això sempre totes les setmanes volem escoltar el Jordi, perquè és la nostra activació, la nostra moral, la nostra força, i que ens dona una energia que entre tots els oients i els que fem nits de ràdio compartim, perquè és un autèntic plaer. Jordi, moltes gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
1: Que no serà el dia després, serà la setmana després. Fins la propera setmana.
0: Sí, molt bé. Molt bé, a la punt.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Me duele más.
1: Va passar tal dia com avui, 16 de setembre de l'any 1946. Naixia Camilo VI. Alcoi, a la província d'Alacant, veia la llum aquell dia Camilo Blanes Cortés, qui amb el temps adoptaria el nom artístic de Camilo VI i es convertiria en un dels cantautors i baladistes en llengua espanyola més importants i venuts de tota la història. Format inicialment en el món del teatre musical, va començar a destacar finalment

dels anys 60, gràcies a la seva potent veu i a un estil interpretatiu intens i apassionat, marca de la casa que aplicaria totes les seves cançons. La seva carrera va esclatar definitivament als anys 70 amb temes com Algo de mí, Vivir así es morir de amor o Perdóname, cançons que es convertirien en grans èxits no només a Espanya, sinó també a tot Llatinoamèrica, on Camilo Sesto va arribar a gaudir d'una popularitat aclaparadora. Paral·lelament a la seva carrera com a intèrpret, també va destacar com a compositor i productor, i fins i tot va impulsar la producció del musical Jesucristo Superstar a Espanya, on ell mateix va interpretar el paper protagonista. Al llarg de la seva trajectòria va vendre desenes de milions de discos arreu del món, consolidant-se com un dels artistes espanyols amb més projecció internacional de la seva generació, fins a la seva mort el 2019. Recordem així que va ser tal dia com avui, un 16 de setembre de l'any 1946, que naixia Camilo Sesto.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dimecres. Dimecres ja 16 de setembre de 2026. Però abans de donar relleu a l'equip de Más de Uno, ens agrada alguna notícia, escolta, que valgui la pena de conèixer. A veure quina has triat avui, David.
1: Doncs mira, avui us parlo d'un sistema que han inventat per hackejar una mica els sistemes de càmeres d'intel·ligència artificial amb reconeixement facial. Com? Doncs hi ha un dissenyador, en Simon Weckert, que ha presentat una samarreta que és capaç d'evitar els sistemes d'intel·ligència artificial. Bàsicament, expliquem, els sistemes d'intel·ligència artificial tenen diferents capes que el que fan és detectar de manera estadística allò que han après que consideren que és l'aspecte estadístic d'un ésser humà. Mm. A partir de milions d'imatges d'entrenament, doncs més o menys ells pensen, mira, això deu ser, això que hi ha aquí, aquesta forma, és la d'un gos, clar, no és un humà.
0: Clar, clar.
1: Això, més o menys, per aquesta forma, sí que és un humà. Doncs amb aquesta samarreta, en Simon Weckert ha fet una prova el mes d'agost a Berlín, concretament a una de les places més concorregudes de la capital d'Alemanya. És una zona que està al barri alternatiu de la ciutat, a Kreuzberg, i per això té molta quantitat de càmeres que analitzen cada persona que hi passa. Doncs és una samarreta que té diferents capes, diferents bordes, contrastos, degradats de textura. I, a més,
0: els torna boig, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. A més, com una mena de xarxa, de manera que crea uns patrons, una sèrie de patrons, amb els quals la silueta de cap, del que són les espatlles, les proporcions de les extremitats respecte del tors, fan que quedin difuminades i diferencien el que seria una persona normal del que vindria a ser aquesta silueta que genera, d'alguna manera. Mm-hmm. Doncs això fa que la màquina no sigui capaç de detectar allò com una persona. I justament aquí és on juga amb aquestes dades, perquè el més curiós és que, malgrat que per qualsevol persona la samarreta és una samarreta cridanera, els ulls de la càmera passa completament desapercebuda.
0: Que fort. És impressionant, sí, sí. Bueno, doncs pues vigilen sus camisetes, a partir d'ara, igual que diem sempre, vigilen sus carteres, perquè, qui sap, potser aconsegueix passades... És una nova capa d'invisibilitat, que es diu, sí, almenys sí, sí. com a

0: mínim, des del punt de vista de les IAs. Doncs escolta, mai ens deixem de sorprendre, és una cosa fascinant també que ens connecta amb la vida, no? El fet de que cada dia tinguis alguna novetat, alguna cosa que diguis, sembla que no pugui ser. El que sí, en principi, passarà i pugui ser és que aquesta nit tornarem a 2:15, com sempre, per acompanyar-vos a les matinades d'Onda Cero Catalunya. Ara us deixem amb Más de Uno. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 16 de setembre de 2026. Vagi bé.

0: amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
1: L'Arsenal, per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar? Ah. Recordeu, Overmars també era molt bo. Tal Emmanuel Petit també.
2: També.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: hacia dónde tiene que ir ese alumno. Pero lo que nos hemos encontrado ha sido lo contrario. Muchos lo admiten, dicen, no, yo es que vi que otros tenían tiempo extra y me busqué un diagnóstico aparte. Deberíamos ver qué tenemos que hacer ante la dificultad, porque ante la dificultad tenemos que ayudar, pero tenemos que ayudar a los alumnos a aprender a superar esas dificultades.
1: Que esto es lo contrario del hándicap, ¿eh? Con lo contrario, que es lo que significaría. Gracias, David Mejía.
0: Hablamos.
1: Información cercana.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Vist per sentència el judici per l'acomiadament de més de 2.000 moderadors de Meta a Barcelona, mentre continuen oberts altres fons judicials contra l'empresa Telus. Desveïda amb més detalls, però abans, informació de servei. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa una estona a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord continua deixant els vehicles al voral, fet que provoca que hi hagin en aquest tram 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència tenim retencions habituals als voltants de Barcelona, sobretot encara també al vessant Llobregat, per la A2 i la B23 en direcció a Barcelona des de Pallejà i el Papiol. Al vessant Besòs també tenim retencions que arriben per la C58, C33 i B20 a Santa Coloma de Gravenet i cada retruc, doncs també afecten a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la C58 entre Terrassa i Sabadell hi ha 3 quilòmetres de lentitud. A la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui també a circular amb 2 quilòmetres de congestió en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Avui arriba el canvi de temps, molt pendents a la tarda dels ruixats i les tempestes localment intenses a la meitat est del Pirineu i el Prepirineu i a la Catalunya central. I a partir del vespre els ruixats s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona. Les pluges fan baixar també les temperatures, amb màximes que arribaran als 31 graus a Girona, als 30 a Lleida i Tarragona i als 29 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Vist per sentència el judici dels moderadors de Meta, ara falta esperar la resolució que ha de determinar si l'acomiadament massiu de més de 2.000 treballadors l'abril de l'any passat va ser legal o no. Com acostuma a passar, les dues parts es contradiuen en els objectius del tancament de l'empresa. Escoltem l'advocat de l'acusació, Enrique Leiva, i la resposta a la mateixa qüestió de l'advocada dels acusats.
5: El problema el tenien amb l'al·luvió de demandes per vulneració de drets fonamentals. Això, aquestes demandes els estaven suposant 150-200 milions d'euros i això no entra dintre de l'equació de beneficis d'aquestes transnacionals i per això pensem que és el motiu que va moure a tancar la paradeta a Barcelona.
6: La part actora en la demanda dice continuamente que es económica. No hay causa económica. La causa del expediente fue organizativa y productiva.
3: I aquest no és l'únic litigi que té Telus, l'empresa que moderava contingut per Meta i els seus antics treballadors, i és que, de fet, en té dos més. Un en relació amb la presumpta discriminació salarial i l'altre que ha de demostrar si l'empresa dotava d'eines suficients als treballadors per prevenir els possibles danys psicològics derivats de la seva feina. Joan Valentín, bon dia.
7: Bon dia. Possibles danys psicològics d'una feina que consistia a revisar continguts de les xarxes socials de Meta i eliminar aquells que incomplien la normativa de la plataforma. Ja s'ho poden imaginar, discursos d'odi i imatges que recullen tot tipus de violència imaginable. El principal advocat dels treballadors en aquesta causa, Robert Castro, explicava a la brúixola l'estat psicològic d'alguns dels denunciants arran d'aquesta exposició a contingut delicat.
8: Els protocols per protegir aquesta salut dels moderadors eren molt fluixos. I la prova la tens en el resultat. Lesions greus a la salut mental, com estrès posttraumàtic, depressió major, vull dir, coses greus des del punt de vista de la psiquiatria forense.
7: Castro assegura que Telus només permetia als treballadors disposar d'una hora setmanal, com a màxim, per parlar amb un psicòleg sobre els continguts i les imatges que havien hagut de revisar durant la jornada laboral.
2: Más de uno Catalunya.
3: Més notícies d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern climatitzarà totes les aules públiques catalanes en 4 anys amb l'ajuda dels ajuntaments, tot i les eleccions municipals que celebraran el maig de l'any vinent. Ricard Jiménez, bon dia.
9: Bon dia, Montse. La Generalitat s'ha compromès inicialment a climatitzar 100 centres dels 2.500 públics que hi ha a Catalunya amb 100 milions d'euros. El finançament de la resta dependrà de la col·laboració amb empreses privades i de la voluntat dels ajuntaments. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, creu que si es produeixen canvis de governs municipals l'any que ve, que hi ha eleccions, no afectaran la seva implicació per climatitzar les aules.
10: No crec que trobéssim a Catalunya cap ajuntament, sigui del color que sigui, que es mostrés contrari a la climatització de les aules. És un objectiu clarament compartit.
9: En paral·lel, Paneque no ha concretat quan arribaran a invertir el 6% del PIB en educació ni a calendari per reunir-se amb les formacions parlamentàries i debatre sobre la remodelació del sistema educatiu català.
3: En la plana de reaccions, Jéssica Albiach dels Comuns li exigeix que retalli de 4 a 2 el termini per climatitzar les aules.
11: Si la climatització de les escoles és una prioritat, el president ha d'accelerar perquè els infants, el 100% dels infants, puguen tindre una climatització de les aules en un parell d'anys i no estar a 35 graus cada vegada que arriba la calor.
3: Tant els Comuns com Esquerra, Junts i PP acudiran a la convocatòria del govern. Ara bé, els partits independentistes qüestionen que invertir el 6% del PIB sigui un objectiu realista, mentre la portaveu popular, Lorena Roldán, li exigeix que apliqui el 25% de castellà a tots els centres abans d'arribar a cap acord.
12: Si Salvador Illa vol que nosaltres seiem a parlar d'educació, crec que el primer que hem de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan.
3: Per la seva banda, els sindicats a priori valoren positivament l'anunci del president de la Generalitat sobre les millores del sector educatiu, això sí, demanant que no siguin promeses i que es traslladin en fets. Ferran Cuixart, bon dia.
13: Bon dia. Si arribar al 6% del PIB permetria solucionar un infrafinançament que ve de lluny i permetria contractar més treballadors, universalitzar l'educació del 0 als 3 anys i també garantir un sistema de menjador per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ho celebra, però demana que no es quedi, diu, amb promeses. Són declaracions a Onda Cero.
14: Però això no poden ser només promeses, s'ha de concretar en realitats.
13: Més desconfiats, però, es mostren des de la plataforma Aules que cremen. El seu portaveu, Aleix Vidal, també en declaracions a Onda Cero, es mostra escèptic i veu la mesura de climatització inassumible.
15: Bàsicament perquè, a més, no sabem d'on sortiran tants diners, però també a nivell temporal es fa bastant inconcebible.
13: I critica que, mentre no s'apliquin aquestes mesures, els infants, diu, seguiran fent classes a més de 30 graus.
3: Un treballador ha mort i un altre resultat ferit crític aquest dimarts al vespre mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona. Els dos operaris treballaven en un desguàs de l'aparcament soterrani quan van quedar inconscients, presumptament per una intoxicació per monòxid de carboni acumulat a la zona. El ferit ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Joan 23. Més coses, ha estabilitzat l'incendi forestal al Ferràs, al Segrià, després de més de 7 hores de treball intensiu dels bombers. El foc declarat ahir a la tarda a prop del torrent Sagaral de la Vídua ha afectat unes 90 hectàrees de superfície vegetal, principalment matollar, però també zones d'arbrat i pastures. L'incendi va obligar a confinar preventivament el nucli d'en Denín.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: A les 7:28 repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. José, bon dia.
16: Bon dia. Ahir va començar a jugar-se la 6ª jornada de Lliga a Primera Divisió a Butarque amb el partit Rayo Vallecano-Espanyol. Victòria final pels vallecans 2-1. Roberto va fer el gol blanc i blau, 6è en el que portem de temporada pel davanter andalús. El Futbol Club Barcelona jugarà el seu partit d'aquesta jornada avui, a 9:45 de la nit al Camp Nou contra el Racing de Santander. La UEFA elegeix el Camp Nou com a seu per la final de la Lliga Campions de l'any 2029, que es disputarà el dissabte 2 de juny d'aquell any.
3: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
17: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
18: I supem a les millors taules del món.
19: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
21: I fem i fem i no deixem de fer.
22: El futur és aquí.
0: Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
21: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Siete y media, 6:30 en Canarias. Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
24: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
25: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
1: Y ahora les actualizamos las noticias de este miércoles 16 de septiembre de 2026 con Jessica Pascual y Ana de Gracia. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El juez Llarena rechaza aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación.
3: Por beneficiarse con un enriquecimiento patrimonial y mantiene la orden de detención al expresidente catalán, aunque en el auto señala que esta resolución no es irreversible. El instructor del procés toma esta decisión después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley al considerar que no compromete los intereses financieros comunitarios. Ahora, el expresidente tendrá que esperar el pronunciamiento del Constitucional, que comienza a debatir este martes los recursos de amparo presentados por los líderes independientes. Hasta entonces, anticipándose, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha mandado este mensaje de calma a sus socios.
26: La aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo. Ya sabemos que la ley amnistía es constitucional, es perfectamente conforme al derecho europeo. Ahora es momento de dejar trabajar a los tribunales para que la amnistía se aplique de manera plena, de manera absoluta, de manera total.
1: El gobierno intensifica su ofensiva contra el Supremo por suspender el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos.
27: Acusan a los magistrados de alterar el censo electoral y de poner en riesgo la imparcialidad de la justicia. Palabras de Óscar Puente desde la sala de prensa de la Moncloa, respaldadas por la ministra portavoz, Elma Saiz. Mientras, continúa abierta la brecha en el seno del Ejecutivo a cuenta del papel del CNI en la crisis de Ceuta. Ahora por la lingüística, por la definición del concepto masivo reflejado en los informes. Ayer un juez de Ceuta se inhibió en favor de la magistrada Tardón para que esta pueda asumir toda la causa, incluida la abierta al delegado del gobierno, y la ministra Margarita Robles defendió que la directora del CNI está interesada y dispuesta a comparecer para dar las explicaciones necesarias.
28: Es más, yo le diría que la directora del CNI tiene especial interés en ir, como siempre, y a mí me gustaría que se cumpliera lo que dice la ley cada 6 meses, pero eso no depende de nosotros, que lo pidan y que nos convoquen y vamos tranquilamente.
1: El rey Felipe VI sitúa a Ceuta como un ejemplo de civismo en una situación de extraordinaria complejidad.
3: Es la primera vez que el rey habla de viva voz sobre Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes. Lo hizo ayer junto al ministro del Interior en un discurso en el que también reconoció el trabajo ingente que está haciendo el personal de Protección Civil y otros servidores públicos de la ciudad autónoma. Unas palabras que se producen en medio de la expectación por conocer cuándo los reyes visitarán Ceuta y Melilla, que podría fijarse una fecha en los próximos días. El gobierno ha actualizado las cifras de la situación allí en Ceuta, estiman en 10.000 los inmigrantes que quedan allí. Hay entre 700 y 1.000 menores en las calles, 2.048 filiados, pero solo 10 expedientes iniciados. Criticaba el ministro Ángel Víctor Torres la falta de voluntad del gobierno de Ceuta en este trámite.
29: Vamos hace 15 días, de manera inmediata, el Real Decreto Ley que habilita esos 2 millones de euros. Y ayer fue cuando ya se conformó el convenio, por eso nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes, y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes.
1: Marruecos envió una carta a algunos eurodiputados minuciosamente elegidos para imponer su versión en Estrasburgo de lo ocurrido en Ceuta.
27: Una carta que no recibieron los grupos más críticos con el régimen, en la que se compromete a readmitir a todos los inmigrantes que cruzaron a Ceuta y que llegó antes de que se produjese el tenso debate en el Parlamento Europeo, en el que el comisario de Interior, Magnus Brunner, insistió en que la prioridad es devolver a todos los inmigrantes, y en el PP y Vox deslizaron la posibilidad de romper las relaciones con Marruecos. Mandó Brunner también un mensaje tranquilizador, que ninguno de ellos ha entrado en el espacio Schengen, algo que no le ha valido a Italia porque ha prorrogado de nuevo los controles controles fronterizos a pasajeros españoles y como respuesta exteriores ha replicado la medida.
1: Y miren qué resonancias trae este último titular, ¿eh? Resonancias de la actualidad. Donald Trump carga contra los jueces del Supremo por tumbar sus intentos de limitar el voto por correo.
27: Un voto que suele usar un tercio de los electores y es el preferido por los demócratas. El fallo del alto tribunal llega a mes y medio de las elecciones de medio mandato en las que está en juego el control de las dos cámaras. En un mensaje en su red social, Trump ha cargado contra esos magistrados a los que él mismo nombró y sobre quienes dice que no son las personas que él eligió, sino apenas una copia o una sombra de lo que fueron. Sobre la decisión judicial dice que es una estafa y critica que el Supremo...

0: existents, així com el tapiat de les obertures actuals i l'aplicació d'un nou arrebossat. Pel que fa a la coberta, es reposaran i fixaran les rajoles despreses i també es faran cosits estructurals en les esquerdes detectades per frenar el deteriorament. UGT Serveis Públics Tarragona ha denunciat que el cap de la policia local de Vilaseca, José Valiente, hauria pressionat els agents per recollir signatures per oposar-se a la sessió d'informació sobre les seves hores extraordinàries. Davant d'aquests fets, el sindicat ha demanat a l'Ajuntament que obri una investigació interna per esclarir les presumptes pressions. El consistori, per la seva banda, rebutja les acusacions del sindicat i diu que el que s'ha presentat públicament com una recollida de firmes per frenar el lliurament d'informació forma part del tràmit d'audiència de les persones afectades, previst per la llei de transparència. A més, l'equip de govern recorda que el cas de les hores extra està en mans d'Antifrau. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys per robar dues cadenes d'or a una turista d'una estrabada mentre passejava el passat dissabte pel centre de Salou. Uns fets que van tenir lloc a la mitjanit a la zona propera al carrer de Carles Buigas. La víctima es va adreçar als agents per informar-los que un home li havia arrencat les dues cadenes que duia al coll. Llavors l'autor va fugir corrents amb una de les joies mentre que l'altra va caure a terra. Pocs minuts després, uns policies de paisà van localitzar la persona. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Masdeu 1 amb Rafa La Torre.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
3: En moltes empreses, els palets usats acaben ocupant espai i generant costos. A Quercus els comprem, els recuperem i els retornem a la cadena logística. Menys residus, més valor. Si vols saber el valor dels teus palets, contacta amb Quercus.es.
4: Alguns segueixen el mercat i uns altres el creen. A Multimèdia Tarragona fa més de 30 anys que impulsem el talent en formació subvencionada, privada i a mida. Ajudem persones i empreses a créixer, innovar i avançar. Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
5: Viajar solo parece un mundo, hasta que lo haces. Salir a correr se hace cuesta arriba, hasta que das el paso. Pedir un ascenso da vértigo, hasta que te lanzas. Aunque a veces cueste creerlo, la vida no tiene mucho misterio. Porque los tenemos todos en La Rosa de los Vientos. Disfruta con Bruno Cardeñosa de historias y mucho misterio en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. El fin de semana está para ponernos al día con muchas cosas. Acabar de ver esa serie que tenemos a la mitad, quedar con los amigos para ir a cenar, incluso ponernos al día con la limpieza de la casa. Uf. Y claro, también puedes ponerte al día de todo lo que ocurre en el mundo y estar informado de la actualidad con Noticias Fin de Semana. Los sábados y los domingos, ponte al día con Juan Diego Guerrero. Noticias Fin de Semana, a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la web y app de Onda Cero, tu radio.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belbé.
6: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
7: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb variat nivell. Albert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: amb Pablo Alcaraz.
1: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dimecres 16 de setembre, un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític aquest dimarts al vespre mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de Tarragona. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Fons municipals han explicat que els dos operaris treballaven en el desguàs on s'ha acumulat monòxid de carboni. El cap territorial de la Guàrdia de Tarragona i les Terres de l'Ebre dels Bombers és Xavier Ferrer.
2: I el que han trobat és aquí al pàrquing del Mercadona, aquí darrere. És un pàrquing que és una planta baixa, menys 3. A la planta menys 3 han trobat dues persones inconscients. D'acord? Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
1: Les víctimes treballaven per una empresa de manteniment i eren al lloc perquè s'havia obturat el bombeig d'aigües fecals de l'edifici. Les aigües fecals generen monòxid de carboni i metà i els bombers creuen que ha estat aquesta la raó de la intoxicació. Aquesta planta de l'aparcament es manté tancada al llarg del dia d'avui. L'edifici del Mercat Central es manté obert. Nou robatori de cable de coure a l'estació de França de Barcelona està provocant a aquesta hora afectacions a la línia R2 Sud. És el sisè robatori registrat a l'estació de França en 10 dies. El d'avui està provocant que la freqüència a la R2 Sud sigui de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i la mateixa estació de França. Els combois estan efectuant parades a totes les estacions. A més, alguns combois inicien i finalitzen el seu trajecte al Passeig de Gràcia. El conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts cap a les 5 de la tarda en sortir de la via al vehicle i volcar al quilòmetre 6 de la carretera TV-7333 al terme municipal de Corbera d'Ebre. Les causes del succés estan sota investigació. La Diputació de Tarragona farà els treballs de sanejament i millora de l'estabilitat dels dos pavellons de l'antic preventori de la Sabinosa més propers al nou camí de Ronda. L'actuació té un pressupost de 97.470 euros. Les obres se centraran en la intervenció parcial de les façanes orientades al camí de Ronda i inclouen el sanejament previ i la neteja de les plantes existents, així com el tapiat de les obertures actuals i l'aplicació d'un nou arrebossat. Pel que fa a la coberta, es reposaran i fixaran les rajoles despreses i també es faran cosits estructurals en les esquerdes detectades per frenar el deteriorament. UGT Serveis Públics Tarragona ha denunciat que el cap de la policia local de Vilaseca, José Valiente, hauria pressionat els agents per recollir signatures per oposar-se a la sessió d'informació sobre les seves hores extraordinàries. Davant d'aquests fets, el sindicat ha demanat a l'Ajuntament que obri una investigació interna per esclarir les presumptes pressions. El consistori, per la seva banda, rebutja les acusacions del sindicat i diu que el que s'ha presentat públicament com una recollida de firmes per frenar el lliurament d'informació forma part del tràmit d'audiència de les persones afectades previst per la llei de transparència. A més, l'equip de govern recorda que el cas de les hores extres està en mans d'antifrau. Són les 8 i 24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
0: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: En moltes empreses, els palets usats acaben ocupant espai i generant costos. A Quercus els comprem, els recuperem i els retornem a la cadena logística. Menys residus, més valor. Si vols saber el valor dels teus palets, contacta amb Quercus Punes.
0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
4: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
5: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
6: A veure, és campió del món i jo si fos campió del món d'alguna cosa potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
7: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo i va dir jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada que tot el mundo lo ve, que somos los mejores.
0: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
8: Bon dia, avui s'espera cel poc ennuvolat al matí a Tarragona i a la tarda s'espera un augment de la nuvolositat i de la inestabilitat, amb probabilitat de ruixats i tempestes, especialment a l'extrem nord, que podran ser localment forts o molt forts al final de la jornada. Pel que fa a les temperatures, avui

0: En descens, les màximes seran de 33 graus a Reus i Tortosa, 30 a Tarragona i el Vendrell, 29 a Gandesa. Demà continuaran baixant les temperatures, ho faran també el divendres, potser tornaran a pujar cap al cap de setmana. Pel que fa al vent, avui bufarà de l'oest i del nord-oest, girant al litoral nord al final del dia, a vent del sud fluix ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
2: Continuem amb més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys per robar dues cadenes d'or a una turista d'una estrabada mentre passejava el passat dissabte pel centre de Salou. Els fets van tenir lloc a la mitjanit a la zona propera al carrer de Carles Buigas. La víctima es va adreçar als agents per informar-los que un home li havia arrencat les dues cadenes que duia al coll. Llavors l'autor va fugir corrents amb una de les joies mentre que l'altra va caure a terra. Pocs minuts després, uns policies de paisà van localitzar una persona que coincidia plenament amb les característiques aportades. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat un 0,6% a l'agost a la província de Tarragona, segons les dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística. Els productes que més s'han encarit en el darrer mes són la informació i les comunicacions, amb un 1,5%, i el transport, que s'ha incrementat un 1,2%. En el darrer any, els preus han augmentat un 4,4% i destaquen especialment el transport, un 9,7%, i l'habitatge, aigua, llum, gas i combustibles, que han augmentat un 7,2%, especialment per l'increment de els subministraments i carburants, que han pujat un 12%. I més dades, en aquest cas les de l'aeroport de Reus, que ha registrat 250.796 passatgers durant el mes d'agost. Això és un 7,8% més que el mateix període de l'any passat. Durant els primers 8 mesos de l'any han fet ús de la infraestructura més d'un 1.062.000 passatgers, un 8% més que els mateixos mesos de l'any passat. L'ens aeroportuari ha gestionat un total de 2.273 operacions, un 5,8% més que el mateix mes del 2025. Torredembarra acollirà la primera de les tres jornades del 30è concurs de castells de Tarragona el proper diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. El director del certamen, Xavier González, ha assegurat que els agradaria veure castells de 8. Ha apuntat que a Torredembarra moltes colles és el dia que tenen més capacitat de mobilitzar castellers. Com a novetat, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7, a diferència de fa dos anys que van ser amb el 7 de 7. Abaixant aquest barem des de l'organització, esperen agilitzar la diada.
3: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8. Evidentment, les colles tenen la paraula, el nivell assolit per les colles, que cada vegada totes van pujant.
2: Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada. I els Jocs Special Olímpics Tarragona 2026 reuniran del 9 al 12 d'octubre més de 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual de 10 països i 12 comunitats autònomes que competiran en 15 disciplines. Així ho han explicat els organitzadors aquest dimarts en la presentació de la 13a edició al Palau Robert de Barcelona, un acte presidit pels consellers d'Esports Berni Álvarez i de Drets Socials i Inclusió Raúl Moreno. La cita, organitzada per la Federació ACEI i l'Ajuntament de Tarragona, tindrà la segona participació més alta de la història dels Jocs, només superada per l'edició del 1992. El conseller d'Esports ha explicat que el govern prepara un pla estratègic d'esport per a persones amb discapacitat. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Rafa La Torre, però ja saben que la programació torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya
4: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
4: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Montse Valls.
5: Las cambios de horarios, el día a día, a veces tu regularidad se resiente. Toma nota de estos consejos de nuestros amigos de Bio3.
6: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
7: Ningún secreto. Me cuido, como bien y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bietres Ovexilax.
8: Bietres Ovexilax con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito.

0: cualquier cosa.
1: Perdóname, están atracando un banco.
2: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
0: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
3: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
0: Radioficción. Es mentira,
3: pero está pasando.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
5: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
6: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

dies als nostres concessionaris de Tarragona i Reus. Inscriu-t'hi ara i consulta les condicions a grupjovecar.cat. Vine i descobreix els Jovecar Days. T'hi esperem!

0: como mínimo, hágame caso, subjetiva y objetivamente, es usted un incompetente.
1: Señor Tellado, subjetiva y objetivamente, yo sí que estoy con los ceutis. Lo estuve antes del 30 de julio y lo estoy ahora en parámetros de seguridad y dotándoles de los medios necesarios y haciendo porque podamos recobrar la normalidad a la mayor brevedad posible.
2: El Congreso votará, por cierto, esta tarde una nueva reprobación de Marlaska. Granada ha vuelto a registrar un terremoto de más de 3 grados. El seísmo se ha registrado minutos antes de las 10 de la mañana y se ha podido sentir en la capital, aunque el epicentro se ha localizado en Churriana de la Vega. Y sepan además que Salvamento Marítimo ha rescatado a 131 kilómetros de Lanzarote una lancha neumática con 82 personas a bordo y 3 cadáveres. Y La bola negra, de los Javis, es la película seleccionada por la Academia para representar a España en la carrera por el Oscar. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña, la actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Comencem aquest butlletí informatiu explicant que 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a les 6 del matí i els participants s'han enfrontat amb armes blanques, matxets, katanes i pals. La disputa, que posteriorment s'ha traslladat a la zona del Turó de Gardeny, ha implicat una quinzena de persones. Dos dels ferits han hagut de ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han estat intervinguts quirúrgicament, mentre que els altres 3 han patit ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar i localitzar els responsables que haurien fugit després dels fets. Segons les primeres hipòtesis, l'enfrontament podria estar relacionat amb desavinences de caràcter laboral o d'habitatge i, de moment, no s'ha practicat cap detenció. Més coses, el Mercat Central de Tarragona ha reobert aquest matí amb normalitat després de l'accident laboral que aquest dimarts va provocar la mort d'un treballador i va deixar-ne un altre en estat crític. Els dos operaris feien tasques de manteniment en una fossa sèptica de l'aparcament soterrani quan, presumiblement, van resultar intoxicats per monòxid de carboni. Tot i la reobertura de l'edifici, l'aparcament continua tancat al públic mentre els Mossos d'Esquadra investiguen les causes dels fets. Escoltem el testimoni de Mercè Miró, una paradista, en declaracions a l'escena.
5: Pues va ser de sobte, ja cap al tard, a les 8 de la nit, i es van dir que marxessin del mercat, pues, que hi havia una fuga de gas. Clar, tots en seguida vam anar baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer. I sí, vam estar aquí fora pues, una bona estona. I ara, pues, bueno, suposo que intentaran avui ja o ja han arreglat les coses i a començar a treballar una altra vegada.
4: Arran d'aquest succés, Mercats de Tarragona ha suspès l'acte del pastís del braç de Santa Tecla, que estava previst per aquesta tarda a les 6 a la plaça Concini.
6: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
7: Pero parece domingo, aunque sin paella y sin limpieza de alfombras, ¿eh?
8: Porque se disputa el grueso de la sexta jornada con 4 partidazos.
7: Barça Racing, Atleti Osasuna, Depor Sevilla y Levante Atleti. Además, el Celta inaugura su Europa League en Chipre ante el Omonia.
9: 3, 2, 1.
7: ¿Qué le gusta contar a este hombre? Miércoles de Radio Estadio desde las 7 menos cuarto de la tarde. Estamos en la web y en la app.
8: Modernacos somos, ¿eh?
6: Onda Cero, tu radio.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres, 16 de setembre, dia en el que baixarem fins al fons marí per descobrir una espècie d'esponja que podria ser la solució a tota la brutícia que malauradament llancem als nostres mars. De seguida en parlarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: No són tan bons, eh?
1: Estàs trista.
4: Estic molt trista avui.
1: Víctor Llucià, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Ho diu per tu, em sap greu dir-te que hi ha... O sigui, ha sorgit una relació entre el Víctor Lozano i la Montse.
5: Ah, és veritat.
1: No es coneixien
5: veritat,
1: gaire, però ara s'estan gaudint.
4: Hem connectat, sí? I clar, avui he vist a l'altre Víctor.
5: Jo els he vist només parlant a dins de l'estudi. Fora de l'estudi no els he vist
1: no, mai, cap dia. Mai. Cap dia, doncs la Montse,
5: però
1: bueno,
5: ni,
1: riu
5: ni,
1: molt
5: a mi. Ni bon dia quan passa la Montse.
4: Li dic bon dia.
1: Doncs s'han descobert.
3: S'han creuat compliments.
1: Sí, sí.
3: És una història d'amor amb fascicles, eh?
5: És bonic, llavors.
1: Molt maco. Ho estem vivint, a més, en primera persona i ens agrada.
4: Víctor, és broma, ho saps, oi? Vull dir que estic molt contenta que estiguis aquí.
5: No passa res.
3: No s'ho prenem personal.
5: No, i que a més te n'adones d'això quan no hi és l'altra persona,
1: sí,
5: no?
1: Sí.
5: És a dir, la Montse demà estarà molt més contenta del que hauria estat avui, si hagués estat el...
1: La Montse havia treballat més contenta ara els dilluns perquè sap que veurà el Víctor.
4: El Víctor, clar.
5: No, molt bé.
1: En aquest, compartiran aquest xau-xau al principi de...
3: Clar, és que el Víctor li va dir... Va obrir la veda dient que la Montse, que els ulls de la Montse abocaven
1: el
3: blau del mar...
4: Ja hem d'anar uno a uno.
3: És un poeta.
5: Cada programa ha de ser doctor,
3: eh? És un poeta de l'amor, sí, sí.
1: Vinga, com que avui no està el poeta de l'amor, potser tindrem un xau-xau més
3: la
1: tranquil,
3: més ràpida,
1: relaxat,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, exacte.
1: Vinga, quina és la cançó
3: Vinga,
1: de
3: va,
1: avui?
3: Avui la cosa va de bandes sonores.
1: Que flamenc t'has posat.
3: Sí, tant, eh? Ens posem flamenquitos. Es tracta de La seguirilla de la bola negra, una de les cançons que formen part de la banda sonora de la pel·lícula La bola negra, un tema interpretat per Maria Terremoto amb l'acompanyament a la guitarra de Raúl Refri, que és el principal compositor de la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Los Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo. I és que La bola negra ha estat la pel·lícula escollida per representar el cinema espanyol als Oscars, que recordem es celebraran el proper mes de març. Ho farà en la categoria de millor pel·lícula internacional. Aquesta pel·lícula, una de les últimes obres de Federico García Lorca, que estava inacabada, narra les vides interconnectades de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents, units per la sexualitat, el desig, el dolor, la culpa i l'herència familiar, que els directors, els Javis, defensen com part de la seva lluita pels drets LGTBIQ+. Aquesta pel·lícula, protagonitzada pel músic guitarrista De La Fuente, que debuta en la interpretació, va tenir una excel·lent rebuda de la crítica. Sense anar més lluny, l'estrena del film al Festival de Cinema de Cannes va obtenir el premi a millor direcció, rebent una ovació a més de 20 minuts. Era la favorita per anar als Oscars i finalment ha estat així. Per tant, hype màxim de cara a la seva estrena el 25 de setembre als cinemes.
1: Una pel·lícula amb la participació d'altres mèdies, s'ha de dir, amb una cosa, amb moltes ganes de veure-la i a veure si té sort.
3: Aviam si hi ha sort, tu.
1: Oscars, als Javis.
3: Home, els Javis fan les coses molt bé, eh?
1: Jo crec que sí. Amb la qual cosa veurem què passa.
5: Esperem que sigui millor que Sirat, no? Éreu haters aquí de Sirat, també?
4: Tu, sí, eres tu, crec, el principal hater de Sirat.
1: Mira,
4: crec que aquí jo ho havia dit.
3: Ensenya la poteta, el Víctor, eh?
1: Jo no la vaig veure perquè a casa meva em van dir acabo de veure Sirat
4: i no entès res.
1: I no entès res.
5: Bueno, però això no em sembla una mala crítica.
3: Bueno, home, mira una pel·lícula i no entendre...
4: A mi una amiga em va dir tanta pel·li perquè passés això després.
1: Clar, és
4: i
1: això que
4: m'ho va explicar i no la vaig veure.
1: Pues un dia quedem per veure, sí. Si entre les dues entenem alguna cosa.
3: Jo fa molt temps que la vull veure i encara no he pogut.
1: Doncs vinga, tu també la pots veure.
3: Em sumo a l'equip.
1: Quedada per veure Sirat. Vinga, què preguntes avui a l'audiència?
6: Doncs mira, avui que iniciarem... perdó, iniciarem aquest... Ja.
4: El pollastre d'ahir ha tornat a aparèixer avui.
1: No et pots baixar,
4: eh?
6: Avui que iniciarem aquest nou espai amb l'Alicia Escribano sobre indrets del món que han estat escenari de pel·lícula, m'agradaria que entre totes i tots recordéssim moments memorables que el Setè Art ens ha deixat a la retina. No parlo de pel·lícules concretes. Avui no és la pel·lícula preferida, la pregunta.
1: No.
6: Avui és escenes d'algunes pel·lícules que t'hagin deixat marcat per sempre, que t'hagin deixat clavat a la butaca del cine o al sofà de casa on l'hagis vist, però encara més, la pregunta té més enjúndia. Si has estat en algun d'aquests escenaris de pel·lícula que t'han marcat, explica'ns-ho, perquè potser algú ha estat en aquella carretera de Mount Valley, de com és, el Forrest Gump?
4: Sí,
6: Correfores?
4: Sí.
6: Allà, a Death Valley. O a qualsevol altre escenari de pel·lícula. Ha estat vostè, per exemple, a la casa dels Goonies, a Astoria?
4: Ai, m'encantaria.
6: Als ponts de Madison? O a l'hotel d'estiu de Dirty Dancing? Perquè l'Alicia, el lloc que avui ens explicarà, com a tots els
4: no,
6: que
4: no avancis la pel·lícula, no, eh?
6: Bueno, jo faig un tastet musical.
4: No avancis, eh?
6: Això sonarà a la gent. Si les persones que escolten han estat atentes als avanços dels continguts del programa, ja sabran que la cosa avui anirà per aquí. Però, per exemple, només hi ha bandes sonores que ja ens porten a l'escena concreta, no? Mm-hmm. Com aquestes.
4: Agafa'm.
6: I ho farem la Miriam i jo, això, dels dansos.
4: M'hauré de posar aquesta. A plan, eh? ¿Eso bueno, feo y el malo?
6: Sí, Ennio Morricone.
4: Home, això és el que t'agradaria fer a vegades, eh? A algunes persones.
6: Això és Tiburón. Jo sé que aquesta és la de la Montse preferida, no? Eh, que és aquesta?
4: Una d'elles, sí.
6: Una d'elles, sí. Això és la Meryl Streep donant-ho tot en una illa grega.
4: Quina interpretació.
6: En aquella interpretació de dona a la pel·lícula Mamma Mia, la primera pel·lícula, que llavors seguim la segona i la tercera. Posem una mica d'imaginació a la cosa i viatgem pel món, com farà l'Alicia en aquesta secció que comença avui, i busquem escenaris de pel·lícula que vostè l'hagi marcat i si hi ha estat, i si ha fet una foto, allò de jo vaig estar en aquell lloc, per exemple, a les muntanyes de Suïssa, on la Julie Andrews va fer allò de The hills are alive. No? I així. Per cert, Sonrises i Lágrimas, que comença demà a Barcelona. I s'hi estarà fins al dia 27. O, per exemple, vostè ha anat a Roma i s'ha sentit com Gladiator. Com,
4: no, això tots, bueno, qui més qui menys, sí, no? Sí, hem fet l'escena.
6: Gladiator, eh? Com estava...
2: Máximo décimo meridio. Russell Crowe.
6: Russell Crowe.
4: Bé, el general de los ejércitos del norte.
6: Això mateix.
5: Ja es va posar com la porta.
6: Sí,
5: eh?
6: sí. Però ha tornat, diguéssim, al seu ser.
4: Ja ha rebut a la porta. No.
6: Ens pot explicar aquests escenaris de pel·lícula amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i ens traslladarem fins allà gràcies a vostè, amb la seva nota de veu. Si té una fotografia allà en aquell enclavament,
4: sí,
6: a la casa de psicosis o alguna cosa així, doncs ens pot enviar.
4: Montse, a quin escenari t'agradaria anar, o si has anat a algun?
7: No,
6: aquell enclavament,
4: sí,
6: a la casa de psicosis o alguna cosa així, doncs ens pot enviar.
4: Montse, a quin escenari t'agradaria anar, o si has anat a algun?
7: No sóc conscient d'haver anat a cap. Sí que és veritat que, al revés, quan surt Barcelona en alguna pel·lícula em fa il·lusió, perquè dic, ai, mira, jo què sé, en una de les últimes...
4: Ho vibres, eh?
7: Amb una de les últimes pel·lis del Tom Holland, també amb Uncharted, sortia molt Barcelona, sortien les fonts de Montjuïc, que ho tinc al costat de casa, i llavors jo estava contentíssima amb aquella pel·lícula.
2: Fa gràcia, veure la ciutat amb una pel·lícula.
5: A mi em va passar que vaig llegir... És que ni me'n recordo el nom de la pel·li, perquè era horrible, que deia, no, està gravada a Barcelona i tal, i hi havia tres escenes màximes, i a sobre eren dos expats que no tenia cap mena de sentit. No.
2: Bueno, molt realista, no?, la pel·lícula, si eren expats i era Barcelona.
4: Mira, per l'Eixample estaria rodada,
5: suposo. Sí, exacte. Jo aquest estiu vaig estar al Marroc,
4: sí,
5: i estava parlant de Gladiator, a part de fer la fricada de que vaig recrear l'escena de me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de las legiones de los ejércitos del norte, exacte, etcètera. Això ho vaig recrear al Coliseu, però al Marroc es va gravar una primera part de Gladiator. Segur que al principi, quan ell és un esclau, que lluita...
4: Sí.
5: Pues sí, allò es va gravar a un poble del Marroc, a Ibn Hadou, i t'ensenyen, aquest és el poble on... I s'ha gravat

0: Crec que el Marroc és una localització també de Star Wars,
1: no,
0: si no m'equivoco.
1: En aquell poble hi ha mil pel·lis de Star Wars.
0: Hi ha pobles que en són escenaris.
2: Almeria.
0: Hi ha
3: Almeria.
2: Hi ha
3: tavernes d'Almeria.
1: I et diuen, mira, aquí estava l'amfiteatre que hi havia, que van fer exactament... expressament per la peli, però i ara no hi ha res.
3: A mi a Nova York em va passar que és com que vaig anar a una ciutat que ja havia vist tota l'estona. No, Nova York, vull dir, sí, també solo en casa.
4: En general, però Friends també la veus.
3: Sexo en Nova York, sí. L'has vist a 1000 pel·lícules i te la saps de memòria, sense haver-hi estat mai.
2: Gerard, tu?
0: A mi m'agradaria anar a Nova York, que és l'escenari de centenars de pel·lícules, però és que em quedo un Gladiator. Jo he anat al Coliseum dues vegades i és que és impossible no pensar en tot el... Sí, sí.
2: I vosaltres, a quin escenari de pel·lícules?
3: Seria Gladiator, però no passa res.
0: Gladiator.
3: Seria Gladiator, no Gladiator.
1: Com es diu? Gladiador.
2: Com que Gladiator?
3: En llatí és Gladiator.
2: Però és en anglès la pel·li.
1: I la 2?
3: No, sí, clar.
1: La
3: 2
1: és molt dolenta, per cert. La 2 és...
2: No l'he vist.
1: És molt dolenta, la 2.
0: No l'he vista.
4: La 2 és la del fill, no? No, el fill no.
2: Ja fas l'espoiler.
4: Sí, vale.
2: Ja fas l'espoiler.
0: Que surt el Pedro Pascal.
2: Mira, només per això la miraria.
1: No, ell està increïble, si ell és guapíssim i està boníssim.
2: Però la pel·lícula...
1: O sigui, jo crec que és la...
2: És que Gladiator...
1: La saga amb més diferència entre la primera i la segona, perquè, no sé, d'una molt bona i l'altra...
2: Mamma mia, tampoc et pensis, La 2, a mi...
4: La 2, no, la 2 deixa... Clar,
3: és la de Cher?
4: Sí, és la de Cher.
2: I vosaltres, quin escenari de pel·lícula us encantaria visitar? O si heu visitat algun?
3: Gavi Figueredo no ha vist mai Mamma Mia. Mai.
4: Ara aniré a posar-li deures, no passa res.
0: Jo no l'he vist.
2: Gomet vermell. Mira, Jota tampoc, oi? Aquest cap de setmana tots a veure...
4: Quedada per veure Cidat i Mamma Mia.
2: Vinga, perfecte. Vinga. Molt semblants, les dues.
1: Puc no anar?
2: Estàs no convidat, Víctor, no pateixis. Envieu les vostres notes de veu al 676-760908 mentre que repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
2: 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida.
4: Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a les 6 del matí i els participants s'han enfrontat amb armes blanques, matxets, katanes i pals. La disputa, que posteriorment s'ha traslladat a la zona del turó de Gardeny, ha implicat una quinzena de persones i dos dels ferits han hagut de ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han estat intervinguts quirúrgicament, mentre que els altres 3 han patit ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar i localitzar els responsables que haurien fugit després dels fets i, segons les primeres hipòtesis, l'enfrontament podria estar relacionat amb desavinences de caràcter laboral o d'habitatge i, de moment, no s'ha practicat cap detenció.
2: I un nou robatori de cable de coure a l'estació de França de Barcelona torna a afectar aquest matí el servei de Rodalies.
4: Es tracta del 6è robatori registrat en aquest punt en només 10 dies i del 8è a la xarxa durant aquest mes de setembre. La incidència ha obligat l'Irredor Sud a funcionar amb una freqüència reduïda de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions. Es tracta d'una incidència que ja s'ha solucionat i els trens ara estan recuperant progressivament les seves freqüències. Però aquesta no ha estat l'única incidència del dia, n'hi ha hagut una altra en un canvi d'agulles entre Garraf i Castelldefels, la qual ha provocat afectacions a les línies regionals del sud, concretament l'IR13, 14, 15, 16 i 17. Els trens han circulat per via única en aquest tram i han acumulat retards per l'augment del temps del recorregut. Aquesta segona incidència també s'ha solucionat fa una estona i els trens ara estan també recuperant els seus horaris habituals.
2: I acabem a Tarragona, on el mercat central ha reobert aquest matí amb normalitat després de l'accident laboral que aquest dimarts va provocar la mort d'un treballador i va deixar-ne un altre en estat crític.
4: Recordem que els dos operaris treballaven en una arqueta de desguàs situada a la tercera planta de l'aparcament subterrani del mercat quan presumptament van patir una intoxicació per monòxid de carboni. Els bombers van rebre l'avís cap a les 8 del vespre i en arribar al lloc dels fets van trobar els dos treballadors inconscients. Un d'ells no va poder ser reanimat, mentre que l'altre va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els equips d'emergència van detectar nivells elevats de monòxid de carboni a les instal·lacions i van ordenar el desallotjament preventiu del mercat i de l'aparcament. Avui el mercat s'ha pogut reobrir amb normalitat, però l'aparcament continua tancat al públic. Escoltem el testimoni de la Mercè Miró, una paradista en declaracions a la CNN.
5: Pues va ser d'escada de sobte, ja cap al tard, a les 8 de la nit, i es van dir que marxessin del mercat, pues, que hi havia una fuga de gas. Clar, tots en seguida vam anar baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer. I sí, vam estar aquí fora pues, una bona estona. I ara, pues, bueno, suposo que intentaran avui ja ho han arreglat les coses i a començar a treballar una altra vegada.
4: Segons les primeres hipòtesis, la concentració de gasos tòxics estaria

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo a vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 16 de setembre, dia en què us expliquem que un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític. Va passar ahir al vespre mentre feien tasques de manteniment a la fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de Tarragona. Escoltem a la paradista, una de les paradistes del Mercat Central, un mercat que avui ha tornat a la seva activitat normal. L'únic que es manté tancat és la tercera planta del pàrquing soterrat on va passar aquest tràgic succés.
2: Pues va ser d'escada de sobte, ja cap al tard, a les 8 de la nit, i es van dir que marxessin del mercat, pues que havia una fuga de gas o alguna cosa. Clar, tots en seguida vam anar baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer. I sí, la llàstima és que va morir una persona. I ara, doncs, bueno, suposo que intentaran avui ja o hi han arreglat les coses i a començar a treballar una altra vegada.
1: El ferit crític continua a l'Hospital Joan 23. Les víctimes estaven treballant per a una empresa de manteniment i eren al lloc perquè s'havia obturat el bombeig d'aigües fecals de l'edifici, unes aigües fecals que generen monòxid de carboni i metà. Els bombers creuen que aquesta ha estat la raó de la intoxicació. I també us expliquem que UGT Serveis Públics Tarragona ha denunciat que el cap de la policia local de Vilaseca, José Valiente, hauria pressionat els agents per recollir signatures per oposar-se a la sessió d'informació sobre les seves hores extraordinàries. Davant d'aquests fets, el sindicat ha demanat a l'Ajuntament que obri una investigació interna per esclarir les presumptes pressions. El consistori rebutja per la seva banda les acusacions d'UGT i diu que el que s'ha presentat públicament com una recollida de firmes per frenar el lliurament d'informació forma part del tràmit d'audiència de les persones afectades previst per la llei de transparència. A més, l'equip de govern recorda que el cas de les hores extra està en mans d'Antifrau. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Jordi Oriós.
3: Bona tarda. Durant les pròximes hores es complica la situació meteorològica amb un augment de la inestabilitat a Tarragona. Al final de la tarda s'esperen ruixats i tempestes, especialment a la meitat nord, que podran ser localment forts o molt forts i venir acompanyats de calamarsa, perill important al litoral i prelitoral nord per acumulats de 100 litres per metre quadrat en 2 o 3 hores. Molta precaució perquè es poden produir inundacions i riuades locals. També avui les temperatures en descens seran les màximes de 33 graus a Reus, 32 a Tortosa, 30 a

Tarragona i el Vendrell, 27 a Gandesa. El vent bufarà de component oest, girant al litoral nord al final de la tarda, a vent del sud amb intervals moderats. Demà continua la inestabilitat a la primera meitat del dia, amb probabilitat de ruixats i tempestes més retirades, això sí, cap al litoral. Pel que fa a les temperatures, demà en descens, s'esperen màximes de 29 graus a Reus i Tortosa, 27 a Tarragona, el Vendrell i Gandesa. Les mínimes seran de 18 graus a Tarragona, 17 a Tortosa, 14 a Gandesa. És una informació d'AEMET.

0: Sabeu que el tema aquests darrers dies a nivell internacional és la intel·ligència artificial, quin és el seu potencial, quins són els seus perills. Sobre aquesta qüestió volem parlar amb Josep Domingo, que és catedràtic de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial a la Universitat Rovira i Virgili. Josep, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Suposo que, seguint amb molta atenció el debat format al voltant de la intel·ligència artificial i del seu futur, amb actors implicats dins de la indústria que posen en alerta que se li ha de posar algun tipus de fre al desenvolupament d'aquesta eina, i amb alguns altres actors que també formen part de la indústria de les noves tecnologies, que diuen que són uns exagerats i que no estem davant d'un perill potencial, que alguns, com Elon Musk, per exemple, ha dit fins i tot que tenen més risc pels humans que les bombes nuclears. Un expert com tu en aquesta matèria, com ho està vivint?
1: Bé, jo crec que hi ha, és veritat que hi ha alguns riscos en la IA tal com està evolucionant avui dia. Si ara pensem en 4 anys enrere, exactament 4 anys enrere, o potser 4 anys menys un mes, que és com va aparèixer el ChatGPT i tothom es va adonar que això de la IA existia, doncs ha evolucionat molt més del que es pensava, jo crec que fa 4 anys, no? I és veritat que ara hi ha capacitats, per exemple, de muntar ciberatacs que tenen els models d'avui dia que no es pensava que tindrien, no? Uh-huh. I també és veritat que si aquests models en algun moment es poden descarregar i la gent pot tenir al seu ordinador local un model capaç de muntar ciberatacs, doncs qualsevol persona podrà muntar aquests ciberatacs. En certa manera serà com si qualsevol persona tingués una pistola, per entendre'ns, no? I clar, això sí que és preocupant i és possible que això acabi passant si no s'hi fa res, no? Dit això, també em penso que aquestes alarmes que de cop i volta han sonat per part dels líders de les empreses són una mica sospitoses, no? Hi ha un moment de sortir de borsa, també interessa dir que això és una cosa molt potent i que, per tant, mereix inversió i que és una cosa molt potent i molt perillosa i que, per tant, només aquestes empreses que ja hi són doncs haurien de poder continuar treballant en aquest camp perquè és un camp perillós, no? D'aquesta manera també intenten, suposo, evitar que hi hagi nous entrants, noves empreses en aquest camp, no? I clar, no saps mai fins a quin punt és veritat i sincer el que diuen o és una estratègia d'això de cara a la borsa i de cara a evitar competidors, no? Amb l'argument que això és una cosa gairebé classificada com si fos una arma, no? I per tant només les empreses respectables, entre cometes, hi poden treballar, no?
0: Clar, aquest és el dubte. Hi ha aquest punt de lògica que tu dius, que veient el ritme al que va creixent la irrupció de la intel·ligència artificial, com es va millorant la tecnologia dia rere dia, el futur, i ja no parlem d'un futur a 15 a 20 anys vista, sinó el futur a curt plaç. No sabem on està el límit, no sabem com pot afectar ja no només en riscos potencials, sinó fins i tot en el plànol laboral, per exemple. Però quan 3 competidors d'una indústria tan competitiva com és la de les noves tecnologies, i en aquest cas la de la IA, el director d'Anthropic, el director d'OpenAI i el director d'X, Elon Musk, diuen que la indústria ha d'anar a un ritme més lent, que se li han de posar més topalls, que s'han de posar més barreres, clar, ràpidament hi ha també algun tipus de sospita de dir en quin moment es posen d'acord ells pel que sembla, el que tu apuntaves, no? I el que apunten també alguns inversors a Silicon Valley. Aquestes veus d'alerta potser van més en el sentit

0: sentit de que no entrin més actors nous, i això ho maneguem entre nosaltres, que no pas en què el risc sigui real. Malgrat que la sensació és que, fins i tot els que no som entesos en la matèria, la sensació és que sí que hi ha un risc real.
1: També hi ha la qüestió de la Xina, no? Aquesta, si s'intenta assimilar la IA a una arma com ara una arma nuclear, per dir alguna cosa, que ja la paraula hi ha a la dreta de l'Elon Musk,
0: sí,
1: aleshores hi hauria, potser ells pensen que podria ser que la comunitat internacional aconseguís controlar la Xina, o intentés controlar la Xina, que va pel seu camí i que és possible que d'aquí poc temps estigui més avançada que els Estats Units. Llavors, clar, és allò de dir, això és molt perillós, vigilem, que no entrin els competidors a l'Occident, i a Orient controlem la Xina, perquè això és una cosa del tipus arma nuclear, no? Podria ser que també hi hagués estratègia d'intentar arraconar la Xina amb l'argument que això és molt perillós i que vés a saber què faran, no? Mm-hmm. Tot i que la Xina tampoc no sembla que es deixi arraconar fàcilment.
0: Sí, clar. En aquest cas són dos pesos pesats, decidint fins a on poden anar i fins a on poden deixar que vagi l'altre. Anava una mica per aquí la resposta del president dels Estats Units, Donald Trump, i del president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, quan els hi van dir, escolteu, aquí hi ha actors importants en aquest sector que diuen que s'ha d'aturar una mica aquest avançament, i el que ells apunten és que el desenvolupament de la IA ha de continuar per evitar que la Xina tingui el lideratge en aquesta tecnologia. Estem davant d'una lluita també de les dues grans potències mundials.
1: Clarament. Jo, de fet, la meva sensació és que cada vegada que es diu això, potser faran veure que aturen la recerca de portes en fora, però portes en dins continuaran. I això no... És que és com funciona, vull dir, no? És una cursa d'armament, entre cometes, i per tant tu pots dir que frenes i en realitat no frenes. I això és prova que sigui el cas tant dintre les empreses americanes com dintre la Xina. O sigui que... I és difícil de verificar, això és més difícil de verificar que no pas la proliferació d'armament nuclear. Que, diguem, si tu tens unes bombes i unes rampes per llançar-les, això es pot veure. Si tu desenvolupes models més avançats o menys avançats, llevat que hi hagi una filtració per part dels empleats que ho fan, no es pot saber fàcilment què passa dintre d'una empresa, no?
0: Teoria que tu defenses em sembla que és que hi ha tecnologia per controlar la intel·ligència artificial, però hi ha d'haver voluntat. I aquí la qüestió és que sembla que no hi ha voluntat per tirar endavant una tecnologia que controli aquesta eina.
1: De fet, es poden posar el que s'anomenen baranes barreres perquè la IA no faci coses que no es vol que faci, no? El que passa, aquestes barreres són de posar i treure. Tu les pots posar i les pots treure fàcilment. Per tant, pots fer un model, diguem-ne, entre cometes, capat, amb les barreres que eviten desastres. Per exemple, doncs, que s'utilitzi el clot per guiar armes, com van fer els rebels hutis de l'Iemen, o van intentar fer fa uns quants dies, no? El clot va negar-se a atendre algunes de les peticions que li havien fet, perquè tenia aquestes baranes. Però aquestes baranes es poden posar i es poden treure, i llavors obtenir una versió sense baranes és trivial, un cop tens la versió amb baranes, no? Per tant, no, el control hi és, però és un control de posar i treure. Mm-hmm.
0: I sobretot entenc que també a l'oient, en aquest cas, i a aquelles persones que estan dins de la intel·ligència artificial, però a nivell usuari, quan es parla d'IA, automàticament els que no estem dins de la indústria el que pensem és en ChatGPT. ChatGPT segurament és la mosca que menys pica dins del que pot ser i el que pot representar la intel·ligència artificial. És a dir, el que nosaltres utilitzem d'IA és una anècdota respecte al potencial de la tecnologia.
1: No, de fet, és bastant bo. I hi ha models estil ChatGPT, com el Claude, que encara diuen que és una mica millor pel que fa a programació. De fet, els rebels aquests de l'Iemen havien fet servir Claude i haurien pogut fer servir ChatGPT per ajudar-se a l'hora de programar míssils i drons. Mm. Per tant, no és tan innocent. O sigui, qualsevol... És a dir, aquests models amb chatbot són molt bons ajudant a programar. Mm. Tu pots programar coses bones i coses no tan bones. Vull dir que aquesta mateixa eina, feta servir per algú amb males intencions...
0: Està a l'abast de tothom,
1: potent,
0: sí. Sí, sí, és una qüestió al final de la teva intenció.
1: Potser no arriben encara a ser capaces de muntar atacs, ciberatacs directament, però això, diguem-ne, Claude ja ho fa i...

0: i en el moment que tu tinguis capacitat per descarregar-te aquests models, com deia al principi, podràs treure'ls les baranes i podràs tenir-los, diguem-ne, amb tota la seva potència. I això no és gaire lluny. És veritat que avui dia la frontera en la qual s'està treballant és l'acoblament entre aquests grans models i els robots. De manera que aquests models no només diguin coses, programin, t'aconsellin, sinó que puguin actuar en el món físic. Quan un model d'aquests governi un robot, tindrà un cos, per entendre, i el cos aquest es podrà moure i podrà fer coses. I això és on anem ara mateix.
1: Et volia preguntar una mica per això, és a dir, bola de cristall, no sé, a 5 anys vista, sabent d'on venim, quin és el moment actual de la indústria i quina és la voluntat, què és el que ens podem trobar?
0: Jo crec que el que veurem serà models governant robots que podran actuar sobre el món físic i models que podran entrenar-se una mica més de manera com ho fa un nen petit, no? Un nen petit no li dones moltes dades, sinó que ell va toquejant, va caient i va aprenent de l'entorn sense gaires dades. Vull dir, fixa't que una criatura petita no té gaires dades. Es mou per casa, surt a passejar al parc, sa mare li diu quatre coses, el pare li diu quatre coses i el nen va aprenent. Llavors, els models a les dades necessiten moltes dades d'entrenament, un entrenament molt costós i molt llarg. En la mesura que es pugui imitar la manera d'aprendre d'una criatura i que alhora tinguis un cos com té una criatura, doncs podràs tenir una mena de personeta que s'assemblarà més al que pot fer un ésser humà, no? Jo crec que anirem per aquí.
1: Clar, si ajuntem això, robòtica i intel·ligència artificial, naltros on quedem en tot això?
0: Jo crec que les persones s'haurà de veure... molta gent està dient, el mateix Bill Gates, en un escrit que va fer no fa gaire, deia que hi havia d'haver feines reservades per les persones, per exemple, la cura. Les cures tant mentals com psicològiques, com mèdiques, com de gent gran, segurament doncs, la gent preferim que ens les faci una persona, no pas un robot, no? Els robots poden ajudar, però no haurien de substituir en certs àmbits. Les qüestions artístiques, qüestions de diàleg, fins i tot de creació literària, són coses que clarament haurien de quedar una mica per les persones. Ara hi ha moltes feines que sí que són mecanitzables. A hores d'ara, diguem-ne, els robots encara no són prou bons, però el dia que ho seran, doncs segurament podran substituir bastantes feines. Un dels pares de la IA, el Geoffrey Hinton, deia que les feines que requereixen alhora capacitat tècnica i habilitat manual, i posava l'exemple dels lampistes, són feines que són les més difícils de reemplaçar per robots, no? Sí, i segurament té raó. Hi ha aquestes feines de cures i les feines aquestes que combinen destresa manual i capacitat tècnica, no? I a part, hi ha la qüestió de creació artística, que doncs, la gent no volem parlar amb la maquinota, no? Vull dir, això en general, si ens deixen triar, no volem. Ara, a vegades no pots triar. I sí que és veritat que hi haurà feines que sembla que desapareixeran. Per tant, caldrà posar impostos segurament sobre els robots, així com ara paguen els impostos en gran part, es paguen amb els sous dels treballadors, doncs si hi ha menys treballadors, doncs els impostos seran de treure d'una altra banda. I per tant, l'empresa que compri robots per substituir treballadors haurà de continuar pagant impostos igual com quan tenia treballadors, perquè d'altra manera el sistema fiscal i l'estat del benestar no s'aguantarien.
1: Ja. El tema és com gestiones tot, com gestiones aquest nou mercat laboral i què fas amb la gent, doncs això, que directament no entra en el món laboral o perd el seu lloc de feina perquè l'ocupa un robot que no s'agafa baixes i que està actiu, pot estar actiu 24/7.
0: Clar, la qüestió és aprofitar aquest augment de riquesa i de productivitat per aconseguir els mateixos recursos fiscals que tenim hores d'ara. I aleshores podràs subvencionar feines que potser no són especialment productives, però que tindràs diners per fer-ho i, per tant, podràs crear llocs de treball que potser hores d'ara són un luxe, no? Llavors potser deixaran de ser-ho perquè podràs pagar-los amb la feina que fan els robots. Tot és una qüestió de com s'organitza la societat, no? Evidentment, si es deixa que el capitalisme, diguem, en la seva versió més salvatge, doncs, tiri endavant, aleshores pot passar que la gent doncs, quedi bastant malament, no? Però es tracta doncs, que hi hagi que la política faci la seva feina, en aquest cas.
1: Josep Domingo, catedràtic de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per atendre'ns a Onda Cero.
0: Encantat.
2: Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. Jamón Gran Reserva de 8 a 9 kilos. Bodega Duroc, El Pozo. Paleta Ibérica de 6 kilos. Jamón Serie Oro de 7 a 9 kilos. Todo eso comprando en Los Tresillos Las Gavarras. Le obsequiamos totalmente gratis. Además, 15% de descuento en toda la tienda. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
3: ¿Qué pasa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
5: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Vinga, nou capítol d'Històries de Romans amb el profe, amb Joaquín Ruiz d'Arbulo. Profe, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo. Molt bon dia a tothom.
0: Avui més profe que mai, perquè t'he proposat parlar de la tornada al col·le, però en època romana. Hi havia col·les com a tal en època de l'imperi, Joaquín?
1: Hi havia tota l'ensenyança, igual que nosaltres. Tenien l'ensenyança primària, la secundària i la universitària. El que passa és que una miqueta més divers, perquè nosaltres avui en dia li donem moltíssima importància a el que diem pot ser la tecnologia, i en canvi es donava tota aquesta importància se lo donaven doncs a el que avui en dia són els estudis que podíem dir de lletres, la història, la filosofia, però bueno, podem anar parlant.
0: Però m'has dit que fins i tot en diferents cicles, és a dir, que primària, secundària, després ja sí que parlarem d'estudis universitaris, de quina edat a quina edat, i entenc que també segons la classe social en la que estiguessis, doncs anaves a classe o directament ni pensar-hi.
1: Sí, bueno, anem primer a situar-nos una miqueta. A veure, lo primer de tot és que tenim que pensar que aquest concepte de la ensenyança, tal com el coneixem avui en dia, no?, en el col·legi, això va sorgir, però més tard. Hi ha un element primari de l'aprenentatge, que és, senzillament, el treballar com a aprenent. És a dir, el senyor que té una fusteria ensenya el seu fill a fer mobles perquè el fill està ajudant en petites tasques, des que és pràcticament que té ús de raó, i a partir d'aquí tu vas aprenent un ofici. I això normalment formava part de la vida en la pròpia família. Els oficis tradicionalment han anat passant de pares a fills. Per als romans, per exemple, per als romans ja més poderosos, el concepte de la ensenyança també era un tema familiar. Per exemple, Cató, el gran Cató, el Cató de l'època republicana, presumia de que era ell mateix el que l'havia ensenyat tot al seu fill. L'havia ensenyat a llegir, a escriure, a conèixer l'aritmètica. Per tant, aquesta idea de que l'aprenentatge se passa de pares a fills, se va mantindre també tradicionalment entre les classes poderoses del món romà. Però davant d'aquesta tradició teníem una altra tradició diferent, que és la tradició dels grecs. Els grecs, a diferència d'aquesta idea que també va estar, aquesta idea de l'aprenentatge, varen crear una institució molt curiosa, vista des de fora, que és el gimnàs. Els gimnasos grecs eren uns espais públics, és a dir, ja no depenien de les famílies, sinó que eren les ciutats les que creaven aquests espais, i en aquests espais els nois jovenets feien el que avui en dia diem esports. Eren exercicis físics, perquè la idea d'aquest gimnàs és que aquests joves se tenien que formar físicament per després poder defensar a la polis, a la ciutat, com hoplites, com soldats, i per això tenien que estar formats, amb la

0: la gimnàsia i l'esport serveix per formar el cos, però al mateix temps varen veure que en aquests gimnasos on estava tot aquests nens i aquests jovents, també es tenia que formar la ment. I va sorgir aquesta lògica després d'aquella famosa frase, no?, del ment sana incorpore sano. Varen començar, doncs, a veure professors especialitzats en aquests gimnasos grecs que ensenyaven els elements essencials, els elements essencials de l'aprenentatge, doncs és saber llegir i escriure, això és el primer, i a partir d'aquí ja ve el reste. Con lo qual, aquesta influència dels gimnasos és el que va crear també, ara ja anem avançant, el concepte, van ser imitats per els romans, creant com tres nivells. Hi havia un, que era la teva pregunta, hi havia un primer nivell, en lloc de parlar de gimnasos, els romans varen parlar de ludi. És a dir, varen crear petits espais, però un espai, podia ser una habitació, en el qual un mestre reunia els seus alumnes en diferents fases. Hi havia una fase, podríem dir tres grans grups, la fase d'infantil, que era del 7 als 12 anys. El ludus de 16 a 12 anys es deia un ludus literarius. I bàsicament el que feia és aprendre a llegir i escriure. Per la seva lògica, per poder aprendre, lo tens que fer a partir dels textos, i per això tens que saber llegir i tens que saber escriure. A partir de que tu ja saps llegir i escriure, pots passar al següent nivell, que era entre els 12 i els 16. En aquest cas, el ludus ja era grammaticus. Sí. El concepte de la gramàtica, que nosaltres d'alguna forma l'associem exclusivament a l'aprendre a construir bé una frase, en castellano és el sujeto, verbo i predicado, doncs consistia precisament en això, en com poder ja només llegir, sinó entendre i, més important encara, comentar els textos. Entendre el que l'autor m'està dient i quina capacitat tinc jo per contradir-lo, per complementar-lo. Això seria la segona fase. I per últim, hi hauria una ensenyança superior a partir dels 17 anys. El 17 anys ja era pràcticament la major... No la pràctica, era la majoria d'edat, però tu podies continuar a formar-se mentre era jovenet, però això estava d'alguna forma destinat a la gent més rica, perquè eren els que després, els fills de senadors o els cavallers, tindrien que ser útils a la república i després a l'imperi amb l'art el control de la religió, de les cerimònies religioses, i aquesta fase és la denominada retòrica. Un ludus de retòrica, fonamentalment, el que es fa ja és la dialèctica, l'arte de l'oratòria. Ja no es tracta d'entendre, sinó que tu ja saps comentar i, a part, ara tens que aprendre a discutir. Que és una cosa que ara, com ningú ens ha ensenyat, pues això estem, així estem com
1: estem. Coixos.
0: Això
1: jo crec que absolutament.
0: Tots estarem d'acord. Hem perdut dos artes fonamentals. Primer, l'art de l'oratòria. Saber parlar, que és algo que desgraciadament avui en dia lo substituïm per cridar. I després, l'art d'argumentar, que és la dialèctica. I tot això, per fer-ho, clar, no pots parlar de qualsevol cosa, tens que tenir una base, diguem, cultural. Això es feia amb ensenyances específiques de dret, per una part, perquè el dret romà era essencial, i per tant aquests joves magistrats tindrien que ser jutges en judicis, i per tant tenien que conèixer quals eren les normes del dret, que eren, eren impressionants. No és casualitat que encara avui en dia, sempre ho comentem, a les nostres escoles de dret encara s'estudia una assignatura de dret romà.
1: Sí.
0: I després, l'altre concepte, que és un concepte que coneixem mal, és el concepte de la filosofia. Anem a veure, el concepte de la filosofia és també una ensenyança grega, però que l'associem més amb el tema de la ensenyança aristotèlica, que és una reflexió com molt abstracta sobre l'home, sobre què signifiquem com societat, d'on venim. En realitat, la filosofia grega era algo molt més ampli. Era una ensenyança de totes les disciplines possibles. Tot això barrejat en un nom. I, con lo qual, ja tenim aquí els tres nivells. Clar, què va passar? Que en aquesta estructura grega del gimnàs, on aquests nens i aquests joves aprenien, per una part, ja l'hem dit, aquest art de la retòrica, aquest art de la filosofia, i dos elements més importants,

0: importants també, que ara valorem però molt poc. La música, avui en dia en els col·legis encara s'ensenya música, però bueno, jo recordo de petit, no sé si ara ha millorat, que me compraron, mi mamá me tuvo que comprar una flauta y hice algo con la flauta y tres días duró la flauta antes de que me la rompiera mi hermana mayor.
1: Fins aquí la teva carrera musical.
0: Exacte, ahí va acabar tot. Però bueno, lo dic en broma naturalment i en canvi ja en moltes famílies això es potencia, no dintre de l'ensenyança, però com l'ensenyança, l'ensenyança musical.
1: Com a extraescolar, sí, sí.
0: Per als grecs era fonamental perquè la música, d'alguna forma, també és un element de com entendre els conceptes com l'harmonia i tot això complementat amb l'esport. L'esport de competició, perquè els grecs sempre s'obsessionava guanyar, quedar els primers de lo que fos, era també la quarta rama. I aquests gimnasos, què va passar? Pues que algun d'ells se varen fer famosos perquè la gent que s'ensenyava en ells eren molt bons. Això és el cas, sobretot, de la ciutat d'Atenes, i tothom coneixerà els dos grans centres de l'ensenyança als gimnasos atenienses, que són, per una part, l'Acadèmia de Sócrates i Platón. O sigui, l'Acadèmia la va crear Platón a partir... Platón és el discípul del gran Sócrates. I, per altra part, el Liceu d'Aristòteles. Fixa't, a l'Acadèmia de Platón s'ensenyava, bàsicament, ciències pures, del que avui en dia diem ciències pures. Matemàtiques i de més. És a dir, per entrar a l'Acadèmia de Platón tu tenies que saber geometria, d'entrada, a partir de saber geometria, i no geometria simple, fer un triangle rectangle, sinó com jugar amb un cono que perfora un quadrado, etcètera, etcètera, podries passar a la metafísica, que ja és un grau superior, Això és l'art d'especular, de poder com reflexionar, però a partir d'aquest coneixement, mentre que el Liceu d'Aristòteles, que també era un gran centre del saber, és el món de lo que les varen dir els peripatètics, de peripatín, que és passejar. És a dir, es dedicaven a passejar entorn a la part baixa de l'Acròpolis d'Atenes, discutint, tornem altra vegada el mateix, a l'art de poder discutir. I bàsicament amb tot això es donem compte que l'ensenyança en l'antiguitat, com ensenyança reglada, anava molt més basat, molt més dirigida a aquesta capacitat d'expressió de la gent, de la reflexió, que no pròpiament a lo que avui en dia diríem una enginyeria.
1: Sí. I a més, com tu apuntaves, molt vinculat al món de l'esport, o sigui que al final neix quasi de la mà, bueno, sense el quasi, neix de la mà de la pràctica esportiva en gimnasos i de més, i fixa't el que tu apuntaves, matèries que a dia d'avui, clar, han passat uns quants anys, més de 2000, no tenen una importància curricular alta. Que no se m'enfadi ningú, sobretot que no se m'enfadin els profes d'aquestes matèries, però, home, al col·le, música o educació física, doncs acostumen a ser una mica les maries. Normalment, a quina et fixes més? A quina et capfiques més? En quina nota els pares van repitar a mirar? Llengües, història, ciència del medi, matemàtiques...
0: Sí, sí, realment. Però fixa't, això d'alguna forma també va derivar de com tot això va evolucionar al món antic. A veure, hem començat parlant d'aquesta ensenyança en família, però també estem dient que aquesta importància dels grecs, a partir de la seva tradició pròpia amb els gimnasos, va fer que quan Roma conquerís Grècia, doncs Roma es va omplir de professors grecs. És a dir, venien ja molt formats, aquesta formació que no havien tingut els joves latins o romans, i ràpidament en totes les famílies importants de Roma es varen introduir, varen comprar esclaus de confiança, però no per treballar als camps ni per estar a la casa fent la cuina, sinó exclusivament com professors. De forma que tot nen important de Roma, important ja no només els senadors, no? Sinó gent de bona família, les classes acomodades altes, tenien esclaus propis que eren professors grecs, de forma que el llatí i el grec, les dues llengües, bueno, formaven part de la... es parlaven de forma quotidiana, sense cap problema. Tenim que tenir en compte un altre element curiós. Mira, jo que he pogut treballar a Pompeia està plena de tituli picti, de lletreros per les parets, lletreros pintats, de tot tipus, d'informació, propaganda electoral, que ja hem parlat moltes vegades, anuncis, però també tenim els grafiti. Grafiti fets amb, per totes les parets de tota la ciutat, amb un punxó, doncs algú fa una inscriu una petita

0: la frase, que pot ser una burla, que pot ser un comentari, que pot ser qualsevol cosa. I tot això ho tenim estudiat. Doncs bé, el que veiem com estudiem el grafiti de Pompeia és que no estan fets per la gent poderosa, sinó que estan fets per esclaus, per gent absolutament no normal, sinó de les classes més baixes. Clar, això què vol dir? Doncs que a Pompeia tothom s'expressa a través de l'escriptura, i això vol dir que tothom sap llegir. Quan tu veus que l'esclau diu, fulana m'estima a mi, tu què t'has pensat? I l'altre li contesta de baix, aquestes bromes socarrones, que quan jo era petit, no sé, en tu cas, t'imagino que també, ara ja no tant, però això era típic d'anar al vàter. Quan tu anaves al vàter, un vàter públic, tancaves la porta, jo crec que
1: tenies qui ens escolta
0: també
1: sí.
0: recordarà aquella època, no? I tot estava ple de missatges. Clar, ara ja què passa? Que tot això són els mòbils. Ja tu ja vas amb els missatges de també, no? Però aquella època que tu tenies, que a vegades era divertit, no? Perquè tenies reflexions sobre la vida, en fi, hi havia de tot, no? Però aquestes bromes, o en ocasions moltes obscenes que se feien allí a l'empar del vàter, ja deriven d'aquestes costums, la mateixa costum les tenim en els vàteres de Pompeia, que és una cosa molt i molt curiosa. Però a mi sempre m'ha impressionat això. Què volia dir això? Pues home, a l'antiguitat, l'analfabetisme tenia que ser molt i molt estès, però en zones rurals. En canvi, tenim unes societats urbanes, que a Pompeia està en la Campània, la gran zona comercial, en el qual tenim unes ciutats amb un grau d'alfabetització que, malgrat no ho podem comprovar, diguem, amb dades empíriques, perquè no tenim tanta informació, però sí que dona la sensació de que pràcticament tothom sap llegir i escriure. Home, aquí tenim que recordar que a l'Europa del segle XIX, encara, que amb la Revolució Industrial, els índexs d'alfabetisme, o a la pròpia Espanya, han sigut sempre altíssims, I això tindria que parlar, quasi diria, després de la Segona Guerra Mundial, per parlar d'un índex d'alfabetització ja arribant a més del 90%. Doncs bé, també aquí ens estem apropant lentament a lo que ja era normal a l'antiguitat. I mira, dono una dada. Per saber què era important, ara que parlàvem abans, de la consideració dels professors. Tenim un edicte, l'edicte de preus de Caracal·la del segle IV, que va fixar els preus de pràcticament totes les professions de l'imperi per controlar l'alça de preus. Doncs bé, sabem que un mestre d'un ludus literarius, és a dir, un mestre de primària, tenia un sou de 50 denaris al mes per cada un dels seus alumnes. Home, no estava malament, però, bueno, tampoc era massa. Quan passava a ser gramàticus, cobrava algo més, però un professor de geometria en un ludus ja retoricus, és a dir, el nivell universitari, cobrava, segons l'edicte, 200 denaris al mes per alumne. Això vol dir 4 vegades el sou del mestre normal. Per tant, ja veiem que tenim aquí una consideració diversa entre una ensenyança i una altra.
1: A més, el tema del sou i de més és interessant perquè sabem que també el moviment al final del curs passat i a l'inici d'aquest curs amb vagues i protestes, una de les demandes es relaciona també amb el sou, amb la consideració que tenen els professors de no estar ben pagats per la feina que fan. Està bé la dada. Hem obert un meló, que és el meló de l'ensenyament, que té varis capítols, jo crec. És a dir, que donarà joc per més endavant poder comentar altres aspectes. Si et sembla, ho deixem aquí. Dimecres vinent estem de celebració, estem amb l'Espineta amb cargolins de Santa Tecla.
0: Amb exactament, la qual cosa... ahir ja vaig veure tothom ja amb la samarreta posada, ahir la crida, que ja hi som a Santa Tecla.
1: Ja estem de ple en les festes. D'aquí a dues setmanetes, d'aquí a dos dimecres, ens retrobem. Joaquín, una abraçada.
0: Molt bé, una abraçada a tothom. Una abraçada, Pablo.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Tenim cita marinera, tornarem a tenir cites marineres en plural cada dos dimecres aquí a la ciutat d'Onda Cero Tarragona, i ja sabeu que la nostra guia en les històries de la mar és la Mercè Toldrà. Mercè, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs començant una nova temporada.
0: Sí, senyora.
1: Ara ja el mes de setembre és aquell mes del retrobament, de tot comença, i quasi que en tenim ganes per canviar una mica...
0: Les temperatures, veig que sobretot el que vols canviar és la temperatura.
1: Sí. Però bueno, aquests dies ja comencen a canviar.
0: Durant la temporada passada vam estar parlant força de històries, de personatges, de museus que hi ha per aquí, per la zona, per la província de Tarragona, i de tant en tant fèiem escapades.
1: Sí.
0: I ens anàvem movent per tot el mar Mediterrani. Vam fer nord, vam fer sud, ens ho hem anat recorrent quasi tot. I avui, en la primera d'aquesta nova temporada radiofònica 2026-2027, de les històries de la mar, aquí a la ciutat d'Onda Cero Tarragona, m'has dit, doncs ja de primeres et porto de viatge i em portes fins al nord. Em portes a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Sí, perquè, bueno, si és un programa... de la mar, doncs la mar...
0: És àmplia.
1: És molt àmplia i és cap dalt, cap baix i cap endins, per dir-ho d'alguna manera. No? Sí, ens n'anem a l'Escala, perquè bueno, ja ho coneixeu, que ho hem parlat alguna vegada, al mes de setembre hi ha la festa de la sal. Aquesta festa de la sal se fa amb el Museu de l'Anxova i de la Sal, però a part del Museu de l'Anxova i la Sal també tenen l'alfolí de la sal. O sigui, que està tot relacionat amb aquesta conserva dels salaons i amb tota una història vinculada amb la mar, no? amb el principi d'aquesta indústria. No? Uh-huh. I també, a part del tema de la sal, que enguany aquesta festa que ja fa molts anys que la fan... Sempre ha estat internacional, però jo crec que enguany encara ho és més, no? I per això parlarem amb la Mariona Font, que és la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, i que també porten l'alfolí de la sal, la casa del pescador, Can Batistó, me fa l'efecte, si no m'equivoco, Mariona?
0: Ara li preguntem. No, okay. Mariona, bon dia.
2: Hola, bones, bon dia.
0: A veure, quin és el nom correcte?
2: Can Cinto Xuà, sí, és l'últim pescador que va viure en aquesta casa, que es conserva quasi igual que des de que la van construir. És a dir, sense... Bueno, tota l'estructura molt intocada. Mm-hmm. És com una casa així, que ha quedat fossilitzada en el temps.
1: Molt bé. I doncs enguany fareu el 29è, la festa de la sal.
2: Sí.
1: Que tu els has degut viure quasi bé totes, no totes, però jo crec que quasi bé totes.
2: Sí, unes quantes. Ara em sembla que ja serà la meva vintena.
1: Per això. Em portes moltes. Sí. Ho feu aquest cap de setmana... del 18, 19 i 20.
0: Sí.
1: O sigui que estem a tocar, la gent que hi vulgui anar, i jo personalment hi vaig anar l'any passat.
0: Ah.
1: I em va agradar força, sobretot a la tarda, bueno, que tota la sèrie d'activitats que es porten a terme per al vespre, com dirien els de Ses Illes, a l'hora baixa.
0: Sí.
1: Quan allò cau el sol, que tothom està fent les activitats a la plaça, a la platja de manera tradicional, arriben les barques acompanyant a la barca de la sal. Aquelles, les llumetes...
0: Tot acompanya.
1: És un moment màgic, sí. És un moment màgic, la veritat és que sí.
0: Perquè, explica'ns, Mariona, en què consisteix pels oients que no han estat mai, que no coneixen aquesta festa, què és el que feu?
2: Doncs en aquesta festa el que fem és, doncs, és un dia que dediquem a la memòria marinera, pescadora i saladora de l'Escala. O sigui, rememorem com era la vida a la platja doncs, ara fa 125 anys. Tenia en l'arxiu, va entrar-hi unes fotografies cap al 1990 de com eren les platges i com eren les barques al 1900. I es va decidir, doncs, tota una gent del poble, dir, ostres, i per què no fem una recreació? I amb el museu doncs, vam intentar doncs, que això posar-ho en pràctica. O sigui, seria com portar un dia el museu a l'exterior i que tota la gent, tenim més de 300 voluntaris, doncs moltes famílies de l'Escala hi participen voluntàriament ensenyant quin era l'ofici que feien a casa seu. I això que siguin voluntaris, que coneguin l'ofici, que el facin així davant del públic, que els mira en el mateix lloc on s'havia portat a terme sempre i guardant una mica doncs, aquest aire de principis de segle XX, doncs clar, es forma un ambient que, bueno, que transmet i que transporta en el temps.
0: Clar, una mica això viatja en el temps,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Sí. Exacte, per això dic la Mercè, allò que...

0: un moment màgic, sí, sí, sí, transporta.
1: Sí, sí. A més, enguany, una de les primeres activitats que porteu a terme és un monument a les Canapelats.
0: Sí, hi havia un arbre aquí a la platja que ens agradava molt, però es va morir. I en aquell espai van decidir, ostres, aquí hi posarem. I clar, com que cada any es fa la festa de la sal, una de les imatges més fotografiades és quan els esquenapelats, que era el mal nom que deia rebien la gent de l'escala, avaraven les barques amb la força de l'esquena cap a l'aigua. I es va fer un concurs, allò de, per aviam si hi havia un escultor o algun artista que s'inspirés amb el tema dels esquenapelats, i va guanyar uns escultors, i ara doncs aquest divendres al vespre inaugurarem aquesta escultura.
1: Després també tindreu el Museu de les Salines de prop de Cracòvia, no? A Polònia.
0: Sí. Aquest any el país convidat és Polònia.
1: És Polònia.
0: Sí, i s'ha escollit Polònia perquè van començar una relació amb les mines de les mines de Bielitska, que és al sud de Cracòvia, molt a la vora. Són unes salines impressionants, són sota terra, excavades, i allà doncs, a sota terra han excavat com grans catedrals de sal, perquè són unes salines treballades des del Neolític. Doncs tota aquesta gent, aquestes mines i Polònia, es van interessar per la festa de la sal, van venir l'any passat així a només a mirar,
1: sí,
0: i ara aquest any ens van demanar els hi
1: van
0: agradar moltíssim, i aquest any han dit, per què no fem el primer fòrum de la ruta europea de la sal, de la que forma que serien els líders, i que després doncs molts altres països amb diferents seus, totes elles relacionades amb la sal, l'Escala és una d'elles, amb l'alfolí, perquè ella porta doncs la festa de la sal, i que també tenim un alfolí reial dedicat a l'exportació de sal, doncs que formessin part d'aquesta ruta europea. I el divendres, el dia 18, previ a la festa de la sal, al Museu de l'Anxova hi haurà doncs aquest primer fòrum de la ruta europea de la sal. I a part, doncs durant la festa de la sal, doncs vindran els cònsuls, vindran tots els representants polítics i de les mines, i també vindran acompanyats d'un grup de dansa que ens ensenyaran, faran l'intercanvi de danses amb
1: que també és tradicional de la festa de la sal
0: a la tarda, a la punta. Sí, sí, hi haurà doncs es podran veure danses de Catalunya i de l'Escala juntament amb altres danses que es ballen a Polònia, al sud de Polònia, sí. I però, a més doncs venen també, sí,
1: això és el que t'anava a dir, però a part d'aquesta relació amb Polònia, també enguany tindreu un vaixell de la sal que no serà d'aquí de la nostra costa, sinó que és de la costa de la costa de la Catalunya Nord, amb la sal, sí, de la Camarga, amb un vaixell que és una rèplica.
0: Sí, és una rèplica d'una goleta, i que aquesta gent doncs han vingut en alguna trobada de la Llatina, però venien com a grumets, no? Que venien així a ajudar a fer de tripulació. Amb altres barques. Sí. I ara van decidir doncs que fa temps que tenen aquesta rèplica que està ubicada en el port d'Agde, es diu l'Àngel de la Guarda, el vaixell, i ara van dir que no, que volien venir a participar a la festa de la sal i que els agradaria molt ser el vaixell de la sal. I com que és un vaixell de tres pals, gran, que fa molta patxoca...
1: El moment màgic, aquest és el moment, sí, màgic, quan arriba el vaixell de la sal, amb tota la resta d'embarcacions, sí, tradicionals que acompanyen l'entrada d'aquest vaixell a la platja de l'Escala. Però a part d'això, sí, també fareu un taller d'embarcacions tradicionals amb l'ofici de mestre d'aixa, perquè també, sí, vosaltres fa poc, ja fa temps que heu recuperat, però ara ja teniu quasi bé tot preparat o ja està preparat perquè es pugui gaudir d'aquesta embarcació que és la Paca.
0: Exacte. Una altra de les característiques que tenim a l'Escala, la gran sort que tenim, és que tenim una de les drassanes més antigues la més antiga de Catalunya en actiu, i una de les més històriques de tot el Mediterrani, que és la drassana Sala. I aquestes drassanes, l'última teranyina, l'última barca per anar a pescar anxova i sardina construïda de fusta en aquestes drassanes va ser la Paca. La PACA la van construir l'any 1982 i havia fet el seu recorregut, havia estat aquí a l'Escala, havia estat venuda i havia anat a Arenys, a Mataró, havia anat pel Maresme, fins que hi va haver un moment que l'últim propietari va dir: ostres, la necessito desballestar perquè necessito comprar-me una nova barca. La llei del mar és aquesta, és molt dura. Allò, si tens una barca, per fer-ne, per tenir una altra,

0: vam organitzar un taller de restauració de barques de fusta, juntament amb, amb les drassanes, i amb còpia d'uns quants anys, gent que s'han apuntat en aquest taller de restauració, que és, té lloc doncs, durant 4 caps de setmana al mes d'octubre, bàsicament,
1: sí.
0: Doncs l'han anat restaurant. I ara, finalment, aquest juliol passat, pel Carme, vam poder aconseguir doncs, estar restaurada. Sí. La vam restaurar i va poder fer la primera sortida, perquè a part de no poder-la conservar i restaurar que, com tal com era l'original, el que volíem era que també navegués, que fos un símbol també del museu i de l'escala i que navegués en mar.
1: Un element flotant a l'aigua.
0: Ah, exacte, sí, sí, sí.
1: I la posareu a la festa de la sal? Estarà amb les barques que acompanyaran o no? O això
0: el
1: deixem com a sorpresa?
0: Ho deixem
1: com a sorpresa de la gent que la visiti.
0: Intentarem fer-ho al matí. A la tarda no lligaria, però al matí...
1: Perquè és d'una altra època, sí.
0: Sí, intentaríem, sí, sí, sí. Sí.
1: Ja ho hem desvetllat.
2: Bueno, hi haurà més coses, perquè és un cap de setmana intens,
1: tant,
2: em sembla, el que hi ha per davant a l'escala.
0: Doncs... També una de les coses que vam fer per recuperar doncs, la paca i també per saber una mica més de la salaó de peix aquí a l'escala, vam iniciar fa molts anys fer entrevistes a gent gran. Uh-huh. I ara el que farem també el diumenge de la Festa de la Sal és fer la presentació d'aquest portal de la memòria saladora. Uh-huh. I veureu doncs, que es podrà consultar a través de la pàgina web del museu, que és museudelescala.cat. Doncs hi haurà doncs, com una pestanyeta que posarà memòria oral i en allà es podran consultar doncs, tant aquestes entrevistes totalment es podran escoltar, es podran fer cerques a través de temes, es podran veure doncs, quins objectes intervenen en el món de la Salaó, totes les fotografies que hem recuperat de la Salaó.
1: Crec, Mariona, que això n'haurem de parlar un altre dia, perquè això dona per molt i se'ns acaba...
0: D'acord,
2: s'acaba el temps. El tema la història, el tema de la memòria és important. Moltes vegades hem parlat també de coses que estic fent aquí al Museu del Port de Tarragona.
1: Per això li haurem de donar un programa.
0: Ai, que bé. Sí, perquè fem moltes coses conjuntament també aquí amb el Museu de Tarragona, amb la Mercè, i realment doncs, és un plaer.
2: Doncs Mariona Font.
1: Bona Festa de la Sal, que vagi tot bé i que l'arribada de la barca de la Sal sigui màgica com sempre.
0: Moltíssimes gràcies i us esperem. Si teniu l'oportunitat de venir,
1: cap a l'escala.
2: Una abraçada,
1: Mariona. Gràcies, Mariona. Una abraçada. Adéu.

0: senyores i senyors, ens estem aprovant al punt de les dues de la tarda, l'hora de notícies mediodia, abans de posar el punt i final. Una notícia d'última hora, i és que la Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions, d'acord amb el comunicat, a més, pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, i basat en les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. La fase d'alerta s'activa aquesta tarda fins la matinada de demà, quan hi ha possibilitat d'intensitat forta de pluja. Uns xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita i també fortes ratxes de vent. Precaució aquesta tarda davant aquestes possibles pluges intenses que escoltàvem també a l'inici del programa amb la previsió meteorològica. Ara sí, posem el punt i final a la ciutat d'aquest dimecres 16 de setembre. Demà més, a la mateixa hora, la una, a la mateixa sintonia. La d'Onda Cero. Fins demà.
1: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: A veure, és campió del món, i jo si fos campió del món d'alguna cosa, potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
5: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano, i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo, i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada, que tot el món ve, que somos los mejores.
1: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: Rodríguez es la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y Carlos Aguilera, presidente de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental.
1: Hablar de cuidar, de salud mental, es hablar de cuidar, un pilar básico del sistema sanitario que hoy afronta amenazas muy claras. La primera y la más evidente es la falta de enfermeras.
2: Nuestra misión no es otra que promover la excelencia científica, docente, investigadora y profesional de las enfermeras especialistas en salud mental, contribuyendo a que la ciudadanía reciba pues, unos cuidados de la máxima excelencia.
0: Se ha puesto de manifiesto la necesidad de evitar la fuga de talentos sanitarios a otros países.
3: Ya tenemos película para los Oscar. La Bola Negra es la preseleccionada por la Academia de Cine Española para competir en los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. La cinta, dirigida por los Javis, cuenta con la participación de A3 Media.
4: Y vamos a adelantarnos también para llegar lo más lejos posible. Muchísimas gracias por la confianza. Sin nada. Allá vamos.
3: Película dirigida por los Javis, que han dicho que están felices y muy contentos. Es un sueño representar a España, decían hoy. Terminamos así este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
5: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
6: Molt bona tarda. Almenys 5 persones han resultat ferides en una batalla multitudinària que s'ha produït a la plaça dels Pagesos de Lleida a primera hora d'aquest matí. Els dos grups que s'hi han enfrontat anaven armats amb matxets, katanes i pals, armes blanques, les mateixes o similars a les que hi ha darrere dels diversos apunyalaments d'aquest cap de setmana a Barcelona o al crim de Manresa. Tot i que el nombre de fets delictius cau al conjunt de Catalunya, aquestes són les dades, la preocupació per la presència d'aquestes armes als carrers creix entre la ciutadania i també entre els partits. En el debat polític, la principal novetat és que els comuns també s'han mostrat a favor d'endurir les penes contra aquest tipus de delictes. Així doncs, la reforma del Codi Penal ja no és només propietat dels partits conservadors o anunci de la Conselleria d'Interior. Ricard Jiménez, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Què diu concretament la proposta dels comuns?
7: La proposta de resolució registrada insta el govern a impulsar una reforma del Codi Penal que suposi un augment proporcional de les penes previstes per la tinença il·lícita d'armes de foc. També es demana al Ministeri d'Interior reformar el reglament d'armes blanques, obrir un registre de compravenda i incrementar els mitjans dels Mossos d'Esquadra.
6: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat un viatge oficial de 2 dies a Extremadura per enfortir els vincles històrics i culturals compartits i reivindicar la identitat plural de Catalunya. Ana Utiel, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. En el marc dels actes de la Diada, Illa ha estat aquest matí a la Zarza, on hi ha participat en un acte al Monument de l'Immigrant.
9: Pues dar las gracias. Dar las gracias a tantos extremeños y extremeñas que en su día, no por voluntad, como ha dicho el alcalde, pues tuvieron que emigrar a Cataluña y que hoy ya son catalanes de origen extremeño. Muchos nombres nos vienen a la cabeza, más de 100.000, algunos muy conocidos, otros más anónimos, todos igual de importantes para haber construido la Cataluña que hoy tenemos. Gente trabajadora, gente esforzada, gente a la que nadie le ha regalado nada, gente que vino a ganarse una vida.
8: Després s'ha reunit amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, en una trobada de caràcter protocolari. Aquesta tarda el president català commemorarà la figura de Manolo Vital, fundador i president de la primera associació de veïns de Nou Barris i en qui està inspirat el personatge protagonista de la pel·lícula El 47.
6: Avui també hem de parlar de les conseqüències del procés sobiranista, tot i que ja han passat gairebé 9 anys de l'1 d'octubre, pendents de l'aplicació integral de l'amnistia i avui també pendents del judici a 4 agents de la Policia Nacional per haver deixat sense ull a Roger Espanyol.
10: Els policies, que són els únics que seuran a la banqueta dels acusats per la seva actuació durant l'1 d'octubre, s'enfronten a 13 anys de presó per un presumpte delicte de lesions. La fiscalia en demana l'absolució pel compliment del deure.
6: I a Catalunya es torna a activar per risc de pluges intenses.
10: Així és, no hi haurà missatge és alert perquè el nivell de risc és de 4 sobre 6. Tot i això, Protecció Civil demana estar alerta amb l'evolució del temporal i evitar també els desplaçaments innecessaris. Joan Ramon Cabello és sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil.
11: Una situació precipitació d'aquestes de pluja torrencial i avingudes ràpides que es poden produir.

0: produir quan tenim pluges que són doncs, locals, fortes i es poden produir de forma sobtada.
1: Es podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i els 90 en 3 hores.
2: I també hem tingut un matí de retards de l'R2 sud de Rodalies per un nou robatori de coure, el 8è al conjunt de la xarxa ferroviària durant aquest setembre.
3: El robatori s'ha produït a primera hora del matí a l'estació de França i ha causat una reducció del servei amb 2 trens per hora i sentit. Al robatori de l'estació de França s'hi ha sumat una incidència entre el Garraf i Castelldefels. Totes dues han estat resoltes, però els trens encara no han recuperat la normalitat de pas.
2: Els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
2: El Barça a mantenir el ple de punts a la Lliga.
4: Sí, el conjunt blaugrana aspira a sumar la 6ª victòria consecutiva a la competició domèstica. Rebrà aquesta nit a 10:15 un recent ascendit, el Racing de Santander, que visitarà el Camp Nou 15 anys després. Sense novetats a la convocatòria de Hansi Flick per un partit en què la pluja tornarà a fer acte de presència. D'ahir, el Real Madrid va derrotar l'Elche amb una diana de Carlos Espí, el temps afegit, i l'Espanyol va patir la tercera derrota del curs a Butarque contra el Rayo Vallecano.
2: Al Camp Nou, pendents de la pluja i en general a bona part de Catalunya, anem a repassar aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
5: Bona tarda. Durant aquesta tarda a Catalunya, canvi sobtat de temps. El cel quedarà cobert i s'esperen ruixats i tempestes. A la província de Lleida seran de poca entitat. Molta tensió, en canvi, a l'interior de Girona, a Barcelona i al litoral nord de Tarragona. Allà, ruixats i les tempestes podran ser localment molt forts, amb calamarsa i fortes ventades. Zones amb avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials. Es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat durant una hora. Avui també baixen les temperatures. Màximes de 29 graus a Barcelona, 30 graus a Lleida i a Tarragona i 31 a Girona. Els ruixats podran continuar de matinada, especialment al litoral central. Demà cel variable amb clars i núvols i durant la tarda a la zona nord possibles ruixats i tempestes. Baixaran també les temperatures. Màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Tarragona i 26 graus a Barcelona i a Girona. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Noelia. Passant 6 minuts a 2:15 de la tarda, tenim a l'Ivan Gustems al control tècnic. Com us deia, en primera parada a Lleida, l'alcalde Fèlix Larrosa ha condemnat la baralla multitudinària que aquest matí ha deixat 5 persones ferides a la plaça dels Pagesos. Ha afirmat que pràcticament tots els participants estan identificats, encara que fins al moment no hi ha cap detingut. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
6: Una quinzena de persones han participat en aquest enfrontament amb armes blanques, com matxets, catanes i pals, amb el resultat de 5 persones ferides, dues de les quals han estat traslladades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervingudes quirúrgicament. L'alcalde Fèlix Larrosa ha lamentat profundament l'enfrontament i ha insistit que aquest tipus de situacions no es poden normalitzar a l'espai públic.
7: No puc acceptar de cap manera que això es normalitzi com un sistema de vida i un sistema d'ús de l'espai públic. No? És a dir, l'espai públic està perquè la gent el gaudeixi. I si algú té una dificultat amb algun altre, hi ha la paraula, hi ha la conversa i hi ha els mediadors. I ja està. El que no es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres, és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
6: Segons ha informat Larrosa, una dotzena dels participants ja han estat identificats. L'origen del conflicte seria per desavinances relacionades amb l'habitatge. De moment no hi ha detinguts i el Paencap ha remarcat que no es tracta de bandes ni té relació amb incidents anteriors. També ha acordat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, avançar dilluns vinent la Junta Local de Seguretat de Lleida.
2: Gràcies, Núria. La successió de baralles violentes amb armes blanques dels últims dies torna a posar el focus sobre la seguretat dels carrers. L'última, com dèiem, aquest dimecres a Lleida, arriba, però després d'altres incidents semblants registrats arreu de Catalunya aquest cap de setmana, o si tirem una mica més enrere el crim de Manresa. Uns episodis que tenen un gran impacte en la percepció ciutadana, malgrat, Ricard, que les dades globals de criminalitat apunten en la direcció contrària.
8: Sí, segons les xifres presentades pel govern al Comitè de Seguretat i Justícia que es va celebrar ahir mateix al Palau de la Generalitat, els delictes han baixat un 8% entre gener i agost a Catalunya, amb una caiguda superior del 12% en els atacs amb violència física entre persones. Des de la Generalitat atribueixen aquesta evolució al reforç policial i a la pressió sobre delictes com els robatoris, el tràfic de drogues, les plantacions de marihuana o les xarxes criminals. Ara bé, les baralles espontànies o els enfrontaments entre grups són molt

0: difícils de prevenir perquè moltes vegades es produeixen de forma sobtada i només es poden aturar un cop ja han començat. De fet, la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra té l'encàrrec del govern de dissenyar un pla específic per reduir la implicació de menors d'edat en aquests escenaris.
1: Doncs la millora de la seguretat i la lluita contra la proliferació d'armes dels carrers ja no és cosa únicament de la dreta. Els comuns han decidit entrar de ple en una discussió que fins ara havien liderat principalment, com deien, partits conservadors i també des dels cossos policials. Concretament, Ricard, reclamen endurir les penes per tinença il·legal d'armes blanques i de foc.
0: Sí, la formació de Jéssica Albiach ha registrat al Parlament una proposta que té quatre potes. Plantegen prohibir portar navalles de més de 6 centímetres sense justificació, crear un registre de compradors, reforçar la lluita policial contra el tràfic d'armes i augmentar les penes per la seva tinença il·legal. Els comuns se sumen així a un debat que fa mesos que està obert. El PP ja va impulsar al Congrés iniciatives per reforçar el control de les armes blanques i la mateixa Generalitat ha reclamat canvis al Codi Penal per castigar amb més duresa les armes de foc. Ara bé, cap debat s'ha acabat vehiculant per modificar la llei, tal com pretén la presidenta dels comuns amb aquesta proposta que agrupa en un mateix paquet els dos delictes.
2: Si volem ser un país més segur, tenim marge de millora. I, per tant, hem de fer passos perquè la tinença d'armes sense llicència sigui intolerable al nostre país.
0: Ara bé, els comuns admeten que ni el Parlament ni la Generalitat poden modificar aquestes normes. Per això, volen aprovar una resolució a la Cambra Catalana perquè el govern traslladi les propostes a Madrid i intenti impulsar-les també al Congrés dels Diputats.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba a Extremadura, on aquest matí ha començat un viatge institucional de dos dies amb motiu de la celebració de la Diada de Catalunya en aquesta comunitat. L'objectiu, enfortir els vincles compartits. Un viatge que està seguint el nostre company a Onda Cero Extremadura, David Cerrato.
3: La agenda de Salvador Illa en Extremadura ha comenzado en la localidad pacense de La Zarza, donde encabezaba un acto en el Monumento al Emigrante por los extremeños que emigraron el siglo pasado hacia regiones más industrializadas como Cataluña.
4: Pues dar las gracias. Dar las gracias a tantos extremeños y extremeñas que en su día, no por voluntad, como ha dicho el alcalde, pues tuvieron que emigrar a Cataluña y que hoy ya son catalanes de origen extremeño. Muchos nombres nos vienen a la cabeza, más de 100.000, algunos muy conocidos, otros más anónimos, todos igual de importantes para haber construido la Cataluña que hoy tenemos. Gente trabajadora, gente esforzada, gente a la que nadie le ha regalado nada, gente que vino a ganarse una vida.
3: A esta hora, el presidente de la Generalitat mantiene una reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en presidencia del Ejecutivo Regional en Mérida, un encuentro protocolario tras el que no va a haber declaración conjunta.
1: Doncs a Barcelona ha arrencat avui el primer judici contra la Policia Nacional per la seva actuació als carrers mentre se celebrava el referèndum de l'1 d'octubre. Roger Espanyol, el manifestant independentista que va perdre un ull al rebre el tret d'una pilota de goma, ha assegurat en seu judicial, Ricard, que va ser víctima d'una represàlia.
0: Sí, Espanyol ha estat el primer en declarar l'audiència a Barcelona i ha explicat que després de veure les imatges creu que el tret que li va provocar la pèrdua total de la visió va ser una revenja per un incident previ que va tenir amb un policia. Ha reconegut que mentre custodiaven les escoles durant l'1 d'octubre, va intentar treure-li la porra a un agent i posteriorment també va llançar tanques al carrer perquè la policia, per evitar que la policia pogués accedir a aquests centres i requisessin finalment les urnes. Ara bé, ha negat que en el moment del tret haguessin llançat objectes contra el cordó policial o s'estigués vivint una situació de risc.
5: Després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra el pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: Els quatre agents que s'asseuen al banc dels acusats, un escopeter, dos sotsinspectors i un inspector, s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó per presumptes lesions, tal com reclama l'acusació particular. En canvi, la fiscalia demana l'absolució dels quatre acusats en considerar que actuaven en compliment del seu deure. El judici, en què compareixeran nombrosos testimonis, continuarà demà i s'allargarà fins a l'1 d'octubre.
1: I la fiscalia ha demanat desestimar la denúncia de la CGT que va presentar contra el Departament d'Interior per la infiltració de dues dues agents dels Mossos en una assemblea de docents el passat 6 de maig. El Ministeri Públic considera que no hi ha cap constància dels fets relatats en la demanda, Anna.
6: La Fiscalia tampoc hi veu un intent d'identificar o recopilar dades dels assistents que participaven en una assemblea en el marc de les protestes contra el Departament d'Educació. Per tant, entén que no hi ha cap indici

0: i donar vulneració de drets a la llibertat sindical, a la vaga o a la reunió, tal com ha al·legat la CGT. La setmana passada els Mossos d'Esquadra van informar al TCJC que no existia cap document que fes referència a la participació de dues agents de paisà en la reunió docent.
1: Tornen les pluges intenses a Catalunya. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió d'aquests forts aiguats per, sobretot, aquesta tarda i nit. S'ha activat el nivell 4 sobre 6. Per tant, es descarta enviar un esalert a Ferran ni tampoc prohibir o limitar la mobilitat.
2: Sí, tot i que ho recomanen, com també evitar zones inundables, uns xàfecs que seran locals i que afectaran a la zona del prelitoral i litoral entre el Tarragonès i el Barcelonès, a l'Alt i Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, Barcelona i el Vallès. També a zones de la Catalunya central i la zona interior de Girona, comarques del nord-est, com Osona, la Selva Interior o el Bages. Principalment, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen xàfecs locals que poden derivar en torrencials, aiguats forts i tempestes, superant els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i els 90 en 3 hores. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del servei, apunta i remarca que cada cop és més difícil prevenir.
3: Aquest tipus de situacions en què es preveuen aiguats i que hi ha indicadors meteorològics, que és el que ens donen els models, que són les nostres eines, en què hi pot haver severitat, en què hi pot haver aiguats forts o hi pot haver fenòmens de temps violent, aquesta complexitat ja existia en el passat, segueix sent igual. El que ens estem trobant és que cada cop hi ha més freqüència d'aquestes situacions.
2: Per això, des de Protecció Civil demanen fer cas de les indicacions i, sobretot, precaució, limitar, com diem, els desplaçaments i evitar zones inundables com rius i rieres.
1: Catalunya tanca la temporada d'estiu ja definitivament amb 43 morts per ofegament, la xifra més alta de l'última dècada, 43, dels quals 7 són menors.
2: Sí, 27 s'han produït a les platges, 11 a les piscines i 5 en aigües interiors. Estem parlant de 43 morts per ofegament, quan la temporada passada en van ser 28. En aquest sentit, avui els socorristes s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme. La portaveu de SOS Socorristes, Clara Roca, denuncia que l'actual normativa diu està caducada.
4: Una llei amb uns mínims de condicions laborals per tal de garantir la seguretat a tota la ciutadania.
2: I demanen millors infraestructures i mitjans de vigilància, però també que s'ampliï la campanya de bany de Setmana Santa fins al 15 d'octubre.
1: Passen gairebé 2 minuts de 3:15 de la tarda. Un nou robatori de cable de coure a l'estació de França de Barcelona ha tornat a alterar aquest matí el servei de Rodalies. No ha estat fins al migdia que l'R2 Sud ha començat a recuperar progressivament els horaris habituals.
0: Es tracta del 6è robatori de coure registrat en aquesta estació, l'estació de França, en només 10 dies i del 8è al conjunt de la xarxa durant aquest mes de setembre. Des de primera hora del matí, la incidència ha obligat l'R2 Sud a funcionar amb una freqüència reduïda de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, en parada a totes les estacions. A més, avui hi ha hagut una altra incidència a Rodalies, en aquest cas ha estat en un canvi d'agulles entre Garraf i Castelldefels, que ha provocat afectacions a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Aquesta incidència ha quedat resolta també cap al migdia, segons Renfe, però les 5 línies acumulen retards de mitja hora.
1: I el govern crearà, canviem de tema, 2.300 noves places residencials públiques arreu de Catalunya en les pròximes setmanes. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en la comissió celebrada al Parlament aquest matí.
0: El conseller ha detallat que gairebé la meitat de les noves places es destinaran a residències per gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, serveis per persones amb discapacitat, salut mental i atenció precoç.
5: Aquesta convocatòria, que és la més important de la darrera dècada, suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent. I és possible perquè tenim pressupostos per primer cop des de l'any 2023. Això vol dir que abans de que acabi l'any haurem creat pràcticament totes les places compromeses per aquesta legislatura.
0: L'objectiu és crear 6.000 noves places residencials durant la legislatura i des de l'inici del mandat ja se n'han posat en marxa més de 3.200.
1: En plan econòmica hem de seguir parlant del futur de SEAT. Avui el conseller delegat de SEAT i Cupra ha assegurat a Ferran que el futur de la marca està garantit i remarca que no es perdran llocs de feina.
2: Així es ho ha fet en una entrevista a El Periódico. Apunta que la marca SEAT té un full de ruta propi i marcat com a mínim fins al final de la dècada, fins al 2030. Després, però, ja no fa menció en aquest sentit. També s'ha mostrat tranquil·litzador el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que reitera que el futur de SEAT i Martorell està garantit. S'hi han invertit, diu, 3.300 milions d'euros i no n'hi haurà cap pèrdua de treball.
6: Surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i SEAT tenen futur garantit.
2: D'aquesta manera, Hereu, el ministre, que feia referència a les declaracions del conseller de SEAT i Cupra, reafirmant que cap treballador, diu, serà acomiadat.
1: L'anunci de la gira europea d'Oasis per al 2027 ha disparat l'interès per viatjar a les ciutats incloses en el recorregut del grup britànic, i Barcelona és una d'elles.
2: Així és, segons dades de la plataforma eDreams, les cerques de viatges a la capital catalana durant les dates dels concerts d'Oasis s'han incrementat fins a un 655%. Per davant hi ha Glasgow, Múnich, Manchester, Roma i Amsterdam. Les dades corresponen a les cerques efectuades el 14 de setembre a les plataformes d'eDreams per viatjar durant el 2027 a les diferents ciutats que formen part de la gira europea d'Oasis.
1: Abans dels esports, repassem algunes informacions en format breu. Un ciclista mort després de ser atropellat per un tren quan intentava travessar les vies per un punt no autoritzat entre Molins de Rei i el Papiol.
0: L'accident va tenir lloc ahir a la tarda, poc abans de les 3, en un tram amb molt poca visibilitat. A conseqüència del sinistre, la circulació ferroviària en sentit Barcelona va quedar interrompuda durant prop d'una hora i els passatgers del tren van ser evacuats i traslladats a un altre comboi per continuar el trajecte.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un fisioterapeuta de 30 anys acusat d'haver fet tocaments a almenys 3 clientes en una consulta del Segrià.
0: L'arrest es va produir ahir a Juncosa després de les denúncies presentades per les víctimes. Segons la investigació, les dones asseguren que durant sessions de massatge l'home els hauria fet tocaments als pits i a la zona genital. Per aquests fets, els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual sense penetració.
1: I el gerent de l'Ajuntament de Badalona, Jofre Clofent, ha presentat la dimissió després de 2 anys al càrrec.
0: El govern municipal de Xavier García Albiol assegura que la sortida respon a un acord mutu i considera que es tanca una etapa satisfactòria en la gestió municipal. L'oposició, però, fa una lectura molt diferent. El PSC afirma que la dimissió evidencia que la maquinària municipal no funciona, mentre que en Comú Podem la interpreta com una mostra més dels problemes de gestió del govern local.
7: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Doncs amb el Víctor i Llucia repassem aquesta actualitat esportiva. Comencem parlant d'aquest Barça de Hansi Flick, que vol allargar l'inici immaculat a la Lliga.
9: Sí, les 5 victòries en els 5 partits que ha disputat han dut el conjunt culer a ser el millor equip en aquest inici de campionat. I no només en la faceta golejadora, són 21 gols en 5 jornades, sinó també en el joc i l'apartat físic. El Barça està sorprenent fins i tot el seu entrenador i els nous fitxatges s'han adaptat a la perfecció des del primer dia. El rival per tractar d'obtenir la 6ª victòria a la Lliga serà un recent ascendent. Han dit el Racing de Santander de José Alberto López, un equip amb un estil similar al del Barça, amb molta voluntat ofensiva. És un repte complicat, segons explicava Flick a la roda de premsa.
10: Tenemos un importante partido en casa contra un rival que lo está haciendo muy bien. Pues el entrenador ha hecho también un gran trabajo y es impresionante ver cómo juegan, la valentía con la que salen y las segundas oportunidades también lo están haciendo muy bien, atacan siempre en profundidad, al espacio, y no va a ser un partido fácil y necesitamos que todo el mundo esté muy centrado y demostrando que somos el mejor, somos los mejores en este partido. No va a ser fácil, pero creo que podemos hacerlo.
9: El Barça compta amb les 2 úniques baixes, les de Frenkie de Jong i Rooney Bargi. Per part de l'equip càntabra, André Almeida no podrà jugar per sanció, mentre que continuen lesionats Andrés Martín i Simon Eriksson. Un altre protagonista del partit serà la pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han avisat del perill de pluges intenses i que la situació es podria agreujar especialment a la segona meitat. A la mateixa hora que el Barça Racing de Santander es jugarà el Levante Athletic Club al Ciutat de València, i abans, a les 7 de la tarda, arrencaran 2 partits més, l'Atlético de Madrid Osasuna, el Metropolitano, i el Deportivo de A Coruña Sevilla a l'estadi de Riazor.
11: Bueno, al final
1: I ahir, victòria agònica del Madrid i derrota de l'Espanyol.
9: Sí, el conjunt blanc es va salvar de perdre 2 punts a Elx en la lluita pel títol de Lliga. Un cop s'havia avançat per partida doble, va deixar escapar un avantatge de 0-2 a la segona meitat. A l'afegit ja, però, que Carlos Espí va establir el definitiu 2-3, aprofitant una passada de Kylian.

0: Hace espectacular a Kylian y bueno, siempre Kylian mete los goles, la verdad que felices por la victoria, yo feliz por mis compañeros que creo que han hecho un partido muy bueno y bueno, sobre todo los goleadores han estado cuando tenían que estar.
1: Els blancs han sumat 15 dels 18 punts possibles i de moment estan empatats amb el líder, el Barça. I aquest diumenge, derbi madrileny entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid al Metropolitano a 4:45 de la tarda. D'altra banda, l'Espanyol va caure derrotat a Butarque davant el Rayo Vallecano per 2-1 després d'una primera meitat horrorosa en què l'equip va encaixar els gols d'Álvaro García i d'Adrià Pedrosa. Els blanquiblaus van millorar la segona meitat i Roberto va retallar distàncies al marcador. El tècnic Manolo González analitzava el contrast entre la primera i la segona meitat.
2: No hem pressionat a la primera part, llavors, a partir d'aquí. Pot ser perquè comences 1-0 al minut 3 amb un error garrafal. A partir d'aquí pot fer que et facis més petit, per dir alguna cosa. Però és que no hem pressionat a la primera part. No hem pressionat, hem perdut totes les boles, no hem atacat. Llavors, quan fas tot malament, clar, és que a sobre la segona ho hem fet tot bé. Hem pressionat bé, hem concedit molt poc, inclús jugant molt oberts com estàvem. I a camp contrari, en pilota hem estat precisos, que clar, i hem generat situacions de gol d'arribades a l'àrea, situacions de gol clares. És un contrast molt gran al mateix partit entre la primera i la segona part.
1: L'Espanyol és vuitè amb 7 punts i aquest divendres inaugurarà la setena jornada de Lliga, enfrontant-se a l'Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. I un últim apunt de futbol, la selecció espanyola femenina, després de ser primera del seu grup, disputarà aquesta tarda a 6:45 els quarts de final del Mundial Sub-20 a Polònia davant la selecció de Portugal.
3: I a la plana poliesportiva, 2 apunts de tennis i ciclisme.
1: Sí, en tennis, Paula Badosa torna a les pistes després de caure a la segona ronda de l'Open dels Estats Units. La begurenca s'estrenarà al torneig de São Paulo enfrontant-se a la lituana Justina Mikulskite en un partit que arrencarà no abans de 11:15 de la nit. I en ciclisme, dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, aspiren a ser protagonistes al Mundial que es disputa al Canadà entre aquest diumenge 20 de setembre i el diumenge 27 del mateix mes. Totes dues competiran en la prova de contrarrellotge individual i per equips, a més de la prova en ruta. D'altra banda, en la categoria masculina, l'absència de l'eslové Tadej Pogačar, lesionat quan era líder de la Vuelta, obre el ventall amb els belgues Remco Evenepoel i Wout van Aert, el mexicà Isaac del Toro o fins i tot el barceloní Juan Ayuso en el grup de favorits.
3: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
3: El músic i escriptor sabadellenc Jordi Campoy ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres.
4: Es tracta d'una història que reflexiona sobre la bellesa de la imperfecció a partir del dilema d'una lutier que ha de decidir si talla un arbre per convertir-lo en un violoncel. L'autor ha explicat que volia contraposar un ofici tan lent amb una societat on tot passa cada vegada més ràpid.
5: Us diria que la novel·la parla sobre la bellesa de la imperfecció. La fusta és una gran metàfora de les persones en què les vetes són el nostre passat, els nusos serien les nostres ferides i les esquerdes doncs, serien els nostres defectes.
4: Els Premis Literaris de Girona també han reconegut la traductora Esther Tallada amb el 5è Premi Aurora Bertrana.
3: Barcelona ja escalfa motors per a les festes de la Mercè 2026, que se celebraran entre el 23 i el 27 de setembre amb una programació repartida pels 10 districtes de la ciutat. Destaquem un espectacle amb 750 drons a la platja de l'Espigó del Gas i una gran producció de la Fura dels Baus al Moll de la Fusta. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. La proposta de la Fura, titulada Emergency Exit, combinarà teatre, música i tecnologia en una experiència immersiva amb un missatge de conscienciació ambiental. Pel que fa a l'espectacle de drons, unirà simbòlicament Barcelona i Xangai, que és la ciutat convidada d'aquesta edició, amb una coreografia de llums al cel. Anna Llau és la cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
7: Hem treballat molt estretament per fer un espectacle on realment es fusioni l'imaginari i la creativitat de Xangai i de Barcelona. I, per tant, el que veurem és un espectacle que en tot moment es veuran dissenyades figures que aboquen a la ciutat de Xangai, trets específics de la cultura de Xangai i de la cultura catalana barcelonina.
6: Amb tot, la Mercè oferirà més de 100 concerts, 180 funcions d'arts de carrer i una cinquantena llarga d'actuacions de cultura popular. També s'amplien els espais de programació amb noves ubicacions, com la plaça de les Glòries, i es manté l'aposta per portar activitats a tots els districtes. El punt final arribarà el 27 de setembre amb el tradicional piro musical, que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària i comptarà amb una proposta musical creada pel líder d'Oques Grasses, Josep Montero. Le regalado tu...
3: I acabarem amb una proposta que ens porta a Vic, i és que es converteix des d'avui en la capital de la música en viu, amb l'inici de la 38a edició del Mercat de Música Viva.

a Vic. El certamen arrenca aquest vespre amb un espectacle inaugural de Luquia del Greco titulat Non Concerto. Arribem així a les 3 de la tarda. Que vagi bé.

0: la teva experiència a l'hora que vulguis.
1: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda0.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: descobrir la Cascada Gaudí.
1: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
0: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
1: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
0: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
1: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
0: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
1: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto. Entonces escucha como el perro y el gato. Con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Després d'un cap de setmana negre amb 5 persones ferides per ganivetades a Barcelona, avui hem tingut un nou episodi, en aquest cas a Lleida, amb 5 ferits més en una baralla multitudinària. Una quinzena de persones han participat en aquest enfrontament i tot just fa una estona s'ha produït la primera detenció. Es tracta d'un jove de 24 anys, tot i que la investigació continua oberta. Segons els Mossos, els participants duien a sobre armes blanques, matxets, katanes i pals. Tot plegat fa difícil eliminar de les preocupacions col·lectives de la ciutadania la falta de seguretat als carrers. Ara hi entrarem. Abans, fem un cop d'ull als punts cardinals que vertebren la brúixola d'avui. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Lola.
0: A aquesta hora estem molt atents a les pluges que es van estenent ara cap al litoral i prelitoral central. Al Gironès, això sí, tarda de calamar-se i pluges que deixen més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
1: I la brúixola d'avui també assenyala fora de Catalunya, Extremadura, on ara mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat l'acte institucional en motiu de la Diada i parlarà Joana Vital, la neta de Manuel Vital, fundador i president de la primera associació de veïns de Nou Barris i en qui està inspirat el personatge protagonista de la pel·lícula El 47.
0: El programa d'avui ens visita la recentment distingida amb la medalla d'or de la Generalitat, Caterina Viscari, física i directora durant 14 anys del sincrotró Alba. Amb ella coneixerem les tasques que es desenvolupen en una infraestructura com aquesta de Cerdanyola del Vallès.
1: La cirereta del pastís la posarem amb el guionista i director Cesc Gai, que presenta la seva última obra, 53 Domingos, que trasllada de la pantalla a l'escenari.
0: Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Molt atents a les tempestes aquesta tarda.

0: Doncs ja ho senten, així han ressonat els carrers de Girona amb una forta pedregada i uns aiguats que ens deixen una postal de l'escalinata de la catedral convertida en riu. Fins ara, les tempestes s'han focalitzat especialment al nord-est de Catalunya i alguns punts del prelitoral central. Els xàfecs han deixat per ara registres d'intensitat torrencial a zones com Fornells de la Selva i en Pedra, com dèiem, al Gironès.
1: Les pluges han deixat més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora en aquesta zona. Segons Protecció Civil, no compten incidències destacades fins ara, tot i que els bombers han rebut 28 avisos fins les 6 de la tarda. La resta del territori no hem de baixar la guàrdia. El pla Inuncat està activat davant la previsió de forts aiguats per aquesta tarda i nit, amb un nivell 4 sobre 6 i amb la possibilitat sobre la taula d'enviar un SOS si la situació ho requereix.
0: Més enllà de la zona del Gironès, repassem, Joan, quins territoris es podran veure afectats per aquest temporal en les properes hores.
1: Doncs especial atenció a les zones del prelitoral i litoral entre el Tarragonès i Barcelona, a l'Alt i Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Garraf, Barcelona i al Vallès. També a comarques del nord-est com Osona, la Selva Interior o el Bages. Principalment, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen xàfecs locals que poden derivar en torrencials, aiguats forts i tempestes i superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i els 90 litres en 3 hores. Escoltem Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del servei, que remarca que són fets cada cop més recurrents.
2: Aquest tipus de situacions en què es preveuen aiguats i que hi ha indicadors meteorològics, que és el que ens donen els models, que són les nostres eines, en què hi pot haver severitat, en què hi pot haver aiguats forts o hi pot haver fenòmens de temps violent, aquesta complexitat ja existia en el passat, segueix sent igual. El que ens estem trobant és que cada cop hi ha més freqüència d'aquestes situacions.
1: Amb tot, admet que és complicat predir els punts exactes, per això des de Protecció Civil demanen fer cas a les indicacions i, sobretot, precaució, limitar els desplaçaments i evitar zones inundables com rius i rieres.
0: Seguirem aquest temporal, més coses. Un jove de 24 anys ha estat detingut per la baralla multitudinària que ha tingut lloc a Lleida a primera hora del matí a la plaça dels Pagesos. La investigació continua oberta per identificar i localitzar la resta d'implicats que han fugit de la zona. Recordem que els fets s'han produït, com dèiem, cap a les 6 del matí i han deixat 5 ferits. Ens en dona més informació l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Doncs d'aquests 5 ferits, 2 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Els participants en la baralla, que es calcula que eren una quinzena de persones, duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Una situació que l'alcalde Fèlix La Rosa, lògicament, ha condemnat i ha deixat clar que no es pot normalitzar.

0: Fer públic està perquè la gent el gaudeixi. I si algú té una dificultat amb algun altre, hi ha la paraula, hi ha la conversa i hi ha els mediadors. I ja està. El que no es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres, és que les diferències s'hi dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
1: Segons ha informat la Rosa, sembla que l'origen de l'enfrontament són unes desavinences relacionades amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. Això sí, el PAE en cap ha desvinculat aquest conflicte d'altres incidents anteriors, com ara les batusses registrades durant l'estiu al parc sobre les vies. Amb tot, l'alcalde ha acordat amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, avançar a dilluns vinent la Junta Local de Seguretat de Lleida.
2: Doncs veurem què en surt d'aquesta Junta Local, però és que el de Lleida no és un cas aïllat. Les imatges de baralles al carrer que acaben amb l'ús d'armes blanques, ho dèiem, hem tingut diversos episodis aquest cap de setmana, o fins i tot també amb trets, semblen cada cop més freqüents arreu de Catalunya. Tenim l'exemple recent de l'home que va ser mortalment apunyalat a Manresa a mans d'un menor, o els tirotejos dels darrers mesos a Barcelona i a l'àrea metropolitana.
1: Sí, i la província de Girona tampoc evita aquest augment de la percepció d'inseguretat. De fet, la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que les comarques gironines són atractives pel crim organitzat. Ho ha dit en la seva primera intervenció pública des del seu nomenament, que ha estat el nou fòrum dels municipis organitzat pel Diari de Girona. La comissària ha posat el focus en el tràfic de marihuana i les seves conseqüències.
3: Nosaltres ficarem tots els esforços per minimitzar l'impacte que té el crim organitzat a la demarcació de Girona i ara per la responsabilitat que em pertoca a tota Catalunya, perquè és una xacra i no ens podem permetre que el crim organitzat adulteri el que és un estat democràtic i de dret. Tenim corrupció policial, hem tingut casos de corrupció policial.
1: Tot plegat ho ha dit en un debat en què els alcaldes de Figueres, Roses i Calonge han parlat sobre multireincidència, un fenomen creixent a tot Catalunya.
2: Gràcies, Anna. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: La successió de baralles violentes amb armes blanques dels últims dies torna a posar el focus sobre la seguretat al carrer. L'última, aquest dimecres a Lleida, arriba després d'altres incidents semblants registrats, com dèiem, arreu de Catalunya aquest cap de setmana. Uns episodis que tenen un gran impacte en la percepció ciutadana, malgrat que les dades globals de criminalitat apunten en la direcció contrària. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Segons les xifres presentades pel Comitè de Seguretat i Justícia de la Generalitat, els delictes han baixat un 8% entre gener i agost a Catalunya, amb una caiguda superior al 12% en els atacs amb violència física entre persones. Des de la Generalitat atribueixen aquesta evolució favorable al reforç policial i a la pressió sobre delictes com els robatoris, el tràfic de drogues, les plantacions de marihuana o les xarxes criminals. Ara bé, les baralles espontànies o els enfrontaments entre grups són molt difícils de prevenir perquè moltes vegades es produeixen de forma sobtada i només es poden aturar un cop ja han començat. De fet, la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra té l'encàrrec del govern de dissenyar un pla específic per reduir la implicació de menors d'edat en aquests escenaris. Tot plegat després que dos menors assassinessin a punyalades un pare de família durant la Festa Major de Manresa.
2: Doncs la seguretat i la proliferació d'armes als carrers ja no és una proposta de la dreta. Els comuns han decidit entrar de ple en una discussió que fins ara havien liderat principalment partits conservadors i també des dels cossos policials. Concretament, reclamen, Ricard, endurir les penes per tinença il·legal d'armes blanques i de foc.
4: Sí, la formació de Jéssica Albiach ha registrat al Parlament una proposta que té quatre potes. Plantegen prohibir portar navalles de més de 6 centímetres sense justificació, crear un registre de compradors, reforçar la lluita policial contra el tràfic d'armes i augmentar les penes per la seva tinença il·legal. Els comuns se sumen així a un debat que fa mesos que està obert. El PP ja va impulsar al Congrés iniciatives per reforçar el control de les armes blanques i la mateixa Generalitat ha reclamat canvis de codi penal per castigar amb més duresa les armes de foc. Ara bé, cap debat s'ha acabat vehiculant per modificar la llei, tal com pretén la presidenta dels comuns amb aquesta proposta que agrupa en un mateix paquet els dos delictes.
5: Si volem ser un país més segur, tenim marge de millora. I, per tant, hem de fer passos perquè la tinença d'armes sense llicència sigui intolerable al nostre país.
4: Els comuns, però, admeten que ni el Parlament ni la Generalitat poden modificar aquestes normes, que són estatals. Per això, volen aprovar una resolució a la Cambra Catalana perquè el govern traslladi les propostes a Madrid i intenti impulsar-les també al Congrés dels Diputats.
2: Avui a Barcelona arrenca el primer i únic judici contra la Policia Nacional per la seva actuació als carrers mentre se celebrava el referèndum de l'1 d'octubre.

0: Roger Espanyol, el manifestant independentista que va perdre un ull al rebre el tret d'una pilota de goma, ha assegurat en seu judicial que va ser víctima d'una represàlia, Joan.
1: Espanyol ha estat el primer en declarar l'Audiència de Barcelona i ha explicat que després de veure les imatges creu que el tret que li va provocar la pèrdua total de la visió va ser una revenja per un incident previ que va tenir amb un policia. Ha reconegut que, mentre custodiaven les escoles durant l'1 d'octubre, va intentar treure-li una porra a una gent i posteriorment també va llançar tanques al carrer perquè la policia no requisés les urnes. Ara bé, ha negat que en el moment del tret haguessin llançat objectes contra el cordó policial o s'estigués vivint una situació de risc.
2: Després de veure les imatges, només em queda l'opció de una represàlia contra el que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: Els quatre agents que s'asseuen al banc dels acusats, qui va disparar, i tres superiors s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó per presumptes lesions, tal com reclama l'acusació particular. En canvi, la Fiscalia demana l'absolució dels quatre acusats en considerar que actuaven en compliment del seu deure. El judici, en què compareixeran nombrosos testimonis, continuarà demà i s'allargarà fins a l'1 d'octubre.
0: També en clau política, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, es troba de viatge institucional a Extremadura. El motiu? La celebració de la Diada Nacional a la comunitat amb l'objectiu d'enfortir, ha dit, els vincles compartits. El viatge durarà 2 dies i ara està fent un acte al Palau de Congressos després d'haver-se reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Ens en dona més detalls el David Ferrato.
3: El programa del jefe del Ejecutivo catalán está continuando esta tarde en la capital extremeña, donde desde las 7 encabeza el acto institucional de la diada que se celebra en el Palacio de Congresos. El hilo conductor de la conmemoración es precisamente la historia de uno de esos extremeños que emigraron a Cataluña, como es Manuel Vital, fundador y presidente de la primera asociación de vecinos de Nou Barris y en el que está inspirado el personaje protagonista de la película El 47. Ya mañana jueves, Illa visitará el Ayuntamiento de Mérida con un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Tarragona para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta del Teatro Romano de Mérida y el Teatro Tarraco de Tarragona.
0: Passen 24 minuts de les 7 de la tarda. En clau econòmica, Catalunya tanca la temporada d'estiu amb 43 morts, volíem dir en clau social, per ofegament. És la xifra més alta de l'última dècada. 43 d'ells han estat, dels 43, 7 han estat menors. Ferran Cuixart, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. 27 s'han produït a les platges, 11 a les piscines i 5 en aigües interiors. Estem parlant de 43 morts per ofegament, quan la temporada passada en van ser 28. En aquest sentit, avui els socorristes s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme. La portaveu de SOS Socorristes, Clara Roca, denuncia que l'actual normativa està caducada.
5: Una llei amb uns mínims de condicions laborals per tal de garantir la seguretat a tota la ciutadania.
4: I demanen millors infraestructures i mitjans de vigilància, però també que s'ampliï la campanya de bany de Setmana Santa fins al 15 d'octubre.
0: Més coses. El govern crearà 2.300 noves places residencials públiques arreu de Catalunya en les properes setmanes. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, en la comissió celebrada al Parlament aquest matí.
1: El conseller ha de detallar que gairebé la meitat de les noves places es destinaran a residències per gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, serveis per a persones amb discapacitat, salut mental i atenció precoç.
6: Aquesta convocatòria, que és la més important de la darrera dècada, suposarà una inversió de més de 21,6 milions d'euros per aquest any i de 133 milions l'any vinent. I és possible perquè tenim pressupostos per primer cop des de l'any 2023. Això vol dir que abans de que acabi l'any haurem creat pràcticament totes les places compromeses per aquesta legislatura.
1: L'objectiu és crear 6.000 noves places residencials durant la legislatura i des de l'inici del mandat ja se n'han posat en marxa més de 3.200.
0: I tornem ara amb tu, Ferran, perquè després de la filtració d'un mitjà alemany que assegurava que Volkswagen planejava eliminar la marca Seat al 2030, els hem d'explicar novetats que arriben des de casa nostra sobre aquesta qüestió. Avui el conseller delegat de Seat i Cupra ha assegurat que el futur de la marca està garantit i que no es perdran llocs de feina.
4: En una entrevista al periòdico apunta que la marca SEAT té un full de ruta propi i marcat com a mínim fins a final de dècada, fins al 2030.

0: després, però ja no fa menció. En aquest sentit, també s'ha mostrat tranquil·litzador el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, reitera que el futur de Seat i Martorell està garantit. S'hi han invertit, diu, 3.300 milions d'euros i no n'hi haurà cap pèrdua de treball.
1: Surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
0: D'aquesta manera, el ministre Hereu, que feia referència a les declaracions del conseller de Seat i Cupra, reafirmant que cap treballador serà acomiadat.
2: Gràcies, Ferran. I més notícies, no pas positives. Ja són dos els entrenadors del Joventut de Badalona detinguts per delictes sexuals amb menors.
3: Dimarts, els Mossos van arrestar un tècnic de l'entitat esportiva i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Aquest dimecres, el detingut ha estat un home de 35 anys, també entrenador de la penya, per un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat. Els fets dels quals se'ls acusa haurien tingut lloc abans d'arribar al club. En principi, cap dels dos casos estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen a la mateixa entitat.
2: I aquesta tarda també hem conegut la detenció del presumpte autor d'una altra agressió sexual. Es tracta d'un menor d'edat que hauria agredit a una nòvia, també menor, a Sant Joan de les Abadeses. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana en el marc de la celebració de la Festa Major al municipi i la noia va denunciar aquesta agressió l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. Abans d'acabar tot aquest bloc de notícies informatives, fem un cop d'ull a tot el que ha donat de si la jornada en clau cultural. El músic i escriptor sabadellenc Jordi Campoy ha guanyat el 59è Premi Prudència Bertrana. Ho ha fet amb la novel·la Fer cantar els arbres.
3: Es tracta d'una història que reflexiona sobre la bellesa de la imperfecció a partir del dilema d'un luthier que ha de decidir si talla un arbre per convertir-lo en un violoncel. L'autor ha explicat que volia contraposar un ofici tan lent amb una societat on tot passa cada vegada més ràpid.
4: Us diria que la novel·la parla sobre la bellesa de la imperfecció. La fusta és una gran metàfora de les persones en què les vetes són el nostre passat, els nusos serien les nostres ferides i les esquerdes doncs, serien els nostres defectes.
3: Els Premis Literaris de Girona també han reconegut la traductora Esther Tallada amb el 5è Premi Aurora Bertrana per la versió catalana dels Invictes, de William Faulkner. Durant la gala celebrada a l'Auditori de Girona també s'han distingit altres autors com Joan Tomàs Martínez Grimalt, Joan Manuel Soldevila i Laia Aguilar.
2: Barcelona ja escalfa motors per les festes de la Mercè 2026 que se celebraran entre el 23 i el 27 de setembre amb una programació repartida pels 10 districtes de la ciutat. Entre les grans novetats d'enguany destaquen un espectacle amb 750 drons a la platja de l'Espigó del Gas i una gran producció de la Fura dels Baus al Moll de la Fusta. Montse Valls, explica'ns més detalls. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. La proposta de la Fura, titulada Emergency Exit, combinarà teatre, música i tecnologia en una experiència immersiva amb un missatge de conscienciació ambiental. Pel que fa a l'espectacle de drons, unirà simbòlicament Barcelona i Xangai, que és la ciutat convidada d'aquesta edició, amb una coreografia de llums al cel. Anna Llau és la cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
6: Hem treballat molt estretament per fer un espectacle on realment es fusioni l'imaginari i la creativitat de Xangai i de Barcelona. I per tant, el que veurem és un espectacle que en tot moment es veuran dissenyades figures que aboquen a la ciutat de Xangai, a trets específics de la cultura de Xangai i de la cultura catalana barcelonina.
5: Amb tot, la Mercè oferirà més de 100 concerts, 180 funcions d'arts de carrer i una cinquantena llarga d'actuacions de cultura popular. També s'amplien els espais de programació amb noves ubicacions, com la plaça de les Glòries, i es manté l'aposta per portar activitats a tots els districtes. El punt final arribarà el 27 de setembre amb el tradicional piro musical, que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària i comptarà amb una proposta musical creada pel líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
2: I no ens movem de la capital catalana perquè el Festival de Jazz de Barcelona començarà a celebrar aquesta tardor els seus 60 anys, tot i que de fet l'any de l'aniversari en realitat serà el 2028.
3: Sí, podem dir que serà una celebració que durarà 3 anys. De moment ja han presentat la programació amb què donaran el tret de sortida de l'aniversari i a noms com Diane Reeves, Zucchero, Yamandú Costa o Andrea Motis. Joan Anton Carrarc és el director artístic del festival.
7: És un projecte únic que només es veurà a Barcelona, que reuneix Andrea Motis amb Yamandú Costa, a qui molts consideren actualment el millor guitarrista del món.
3: La 58a edició

0: oferirà 77 concerts en 11 espais diferents fins a finals de desembre, amb més de 600 músics, un 60% dels quals vinculats a l'escena catalana i estatal.
1: En punt les 7:32, fem una petita pausa i continuem.
2: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: Puede que seas de los que vienen a San Lorenzo de El Escorial por el Real Monasterio, pero serás de los que se queden también por sus senderos, sus miradores y una gastronomía con sabor a sierra. Porque las mejores historias necesitan más de un día. San Lorenzo de El Escorial. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
5: ¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
6: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
7: Condiciones en Mutua.es.
8: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
9: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
10: Onda Cero Podcast presenta...
11: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
10: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
12: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
13: Paté es la piara, más buenos que el pan.
2: Posem rumb a l'actualitat a la brúixola amb Lola Sorribas.
1: Vinga, moment d'explicar-los una dada que ens deixa el dia d'avui i ho fem mitjançant un element. Avui és la xifra 655, Joan.
0: És el percentatge de crescuda en l'interès de viatjar a la ciutat de Barcelona aquest juliol. Han augmentat en un 655% les búsquedes per viatjar a la capital catalana. Per què? Es preguntaran. Doncs per culpa de dos germans que sonen així. Ho sé, Lola. Pot semblar una excusa per fer que torni a sonar Oasis a la brúixola, però és que hem de tornar a parlar dels germans Gallagher perquè des de l'anunci de la seva retornada als escenaris, la gent ha embogit, literalment. Una de les maneres de mesurar-ho és observant el trànsit web de les búsquedes per viatjar a les ciutats on Oasis actuarà el 2027. En total, atenció, el creixement de totes les ciutats juntes és del 2.400%. Barcelona és la segona ciutat que més creix juntament amb Roma. La que lidera el rànquing és Manchester, amb un creixement del 846%, cal dir que és la ciutat on fan més concerts, 11. I la tercera és Amsterdam, amb 592%. Són dades del creixement que ha registrat el portal eDreams. Recordem-ho, tots els interessats tenen fins demà per accedir a la venda, s'han d'inscriure a través del portal web oficial d'Oasis. Si tenen sort, rebran un codi al mail amb el qual podran accedir a la venda, que serà els dies 25, 26 i 27 de setembre. Molts nervis, Lola, perquè serà una batalla, això.
1: Ho sé, ho sé. Aquests nervis ja fa unes hores que els palpo des que van anunciar la gira. Vinga, repàs internacional. Una finestra al món que obrim quan passen 6 minuts de 7:45 del vespre i que ens porta, com acostuma a passar, als Estats Units. Avui, però, No per una notícia gaire habitual, hem de lamentar un accident tràgic durant una cobertura

0: televisiva a Los Angeles.
1: Un helicòpter de notícies que cobria un accident de trànsit s'ha estavellat en un barri residencial i ha causat almenys 3 morts. L'aparell treballava per les cadenes NBC i Telemundo i estava informant sobre un altre sinistre quan, per causes que encara s'investiguen, ha caigut sobre una zona d'aparcaments. Entre les víctimes hi ha una periodista especialitzada precisament en les cobertures aèries de la ciutat i també el pilot de l'helicòpter. També ha mort una persona que es trobava a terra. I és que l'aviació televisiva no és el primer cop que deixa víctimes mortals als Estats Units. Des de l'any 2000 s'han registrat almenys 8 accidents mortals d'helicòpters de televisió a territori estadounidense.
0: I dels Estats Units anem fins a Gaza, on aquesta matinada s'ha produït una nova tragèdia.
1: Almenys una vintena de persones, entre elles diversos infants, han mort després que s'ensorrés un edifici de 6 plantes de la ciutat de Gaza. Segons els equips de rescat, a l'interior hi dormien prop d'un centenar de persones i encara hi ha desenes de desapareguts. L'immoble havia quedat greument danyat pels bombardejos de la guerra i, segons els serveis d'emergència, l'estructura ja presentava risc de col·lapse. Tot i això, moltes famílies hi continuaven vivint perquè no tenen cap altra alternativa. Les autoritats de la franja alerten, a més, que prop de 2.000 edificis es troben en condicions similars i podrien acabar ensorrant-se en qualsevol moment.
0: I acabem a Europa, perquè Brussel·les prepara noves limitacions per als usuaris més joves d'internet.
1: Sí, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat una proposta per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys a tota la Unió Europea. A partir dels 13, la idea és establir un sistema gradual. Entre els 13 i els 15, els adolescents només hi podrien accedir a través de comptes supervisats pels seus pares i amb funcions limitades. A partir dels 15 anys, l'ús seria més lliure, tot i que les plataformes haurien d'oferir entorns específics de protecció reforçada fins a la majoria d'edat. Von der Leyen defensa que Europa no pot continuar acceptant eines dissenyades per generar addicció o exposar els menors a continguts cada cop més extrems, un debat que fa temps que creix a diferents països europeus i que ara podria acabar traduint-se en una normativa comuna per tot el continent.
0: Passen 9 minuts de 8:15 del vespre. Ara obrirem una nova secció a la brúixola amb el Pau García i després anirem cap al Camp Nou per conèixer la prèvia d'aquest partit que comença a 9:15 del vespre i que enfronta al Futbol Club Barcelona amb el Racing de Santander.
2: Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
3: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: Si es que con una aseguradora así todo es buena onda.
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Obrim un nou espai d'aquesta temporada en què, amb l'excusa d'una notícia d'actualitat, ens volem traslladar uns anys enrere per analitzar una dada concreta relacionada amb la qüestió que ens ocupa. I qui pilotarà aquest espai serà, ja el coneixen de la temporada passada, el Pau García. Pau, què tal? Molt bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Lola.
0: Ja deixem enrere l'estiu completament, imagino que ja ni el recordes, i no, ja de nou un altre cop a la ràdio. Queda lluny. A veure, aquesta setmana busquem l'origen d'una notícia que vam conèixer dilluns. Va ser la mort als 99 anys de Marina Vilalta, ho vam comentar aquí a la brúixola, era la pastora en actiu més gran de Catalunya.
4: Doncs sí, Lola, aquesta setmana ens endinsem en el món de la pagesia arran de la mort de la Marina Vilalta, que, com ja has dit, doncs era la pastora més gran en actiu de Catalunya. Va néixer al Ripollès i amb només 5 anys va començar a fer de pastora. Així ho explicava ella el 2022, quan va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi.
5: Com soc nascuda, quasi veu mi dues ovelles, de tenir el d'allò de, del ramat al cap. Me rumiava a pastar més feina, jo. Més amb les ovelles i guardar-les i anar a pasturar-les i cantar alguna cançó. Ara hi ha molts pastors, canalles, joves, que diuen que volen aprendre de ja no sé. Ojalà durés que els hi hagués de fer anar de pastor.
0: Es nota la vocació en les seves paraules quan diu que ja de petita estava al voltant de les ovelles i li cantava, inclús.
4: Sí, és que si amb 5 anys ja és el teu dia a dia, no?
0: Sí,
4: la pastura i la pagesia, és normal que ho acabis fent, perquè no has dedicat el teu dia d'una altra manera durant tota la teva vida i, per tant, ho va fer gairebé fins morir.
0: A més, apostant també per aquelles noves generacions que estaven apassionades per l'ofici, no? Intentant també doncs, crear aquestes noves generacions. generacions.
4: És que a més jo crec que, com tots els oficis, l'ofici de pastor doncs, ha anat canviant amb el pas del temps i de la història, i és per això que avui ens remuntem al 1974. Però abans ens anem a situar una mica doncs, amb el que podíem sentir si posàvem un peu a una discoteca de l'època.
0: Doncs en la primera màquina del temps de la temporada ens remuntem al 1974, Pau.
4: Doncs sí, el 1974...
0: No, no per parlar d'Ava.
4: No
0: ja m'agradaria, ja, eh?
4: Sí,
0: totalment. Però a veure, per què?
4: Parlem de la Fundació de Unió de Pagesos, un sindicat que naixia amb l'objectiu de defensar els interessos dels pagesos. I clar, cal recalcar que en aquell moment doncs, hi havia doncs, un despoblament rural, també els sous eren baixos i hi havia un preu elevat per mecanitzar el sector. I a més, va sorgir durant el règim franquista, que va fer que durant els primers anys del sindicat doncs, hagués de ser de clandestí.
0: Mira, això és interessant, va passar en diversos sindicats, evidentment en aquella època, però evidentment és el que diu el Pau. Molta part de l'economia sortia de la pagesia i, per tant, i també de la ramaderia, i era evident, no? Una entitat com aquesta, la necessitat d'una entitat així.
6: A mi em sorprèn molt la data, crec que és bastant recent per un gremi tan antic, no? És veritat que 1974 ja és, diguéssim, la fi del règim franquista i segurament quan es va poder donar, però es devia coure durant els anys més durs del franquisme, fins que finalment es va constituir el 74, però ho dèieu, clandestí, primerament. Va ser després quan es va començar a oficialitzar.
0: Parlem una mica dels objectius amb el que va néixer aquest sindicat.
4: Doncs entre els objectius del sindicat doncs, hi havia la millora de condicions econòmiques i de vida, o també tenir veu davant el govern. I durant aquests anys que porten defensant els pastors, doncs, han aconseguit anar millorant mica en mica el sindicat. I així ho explica la trajectòria de Unió de Pagesos, la Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat.
7: Durant aquests pràcticament 52 anys d'història de la Unió de Pagesos, sempre hem defensat el mateix model de pagesia, que és la petita i mitjana pagesia arrelada al territori, que és aquella que proporciona doncs, aliments de proximitat i amb una qualitat i seguretat alimentària garantits. També que proporcionem gestió territorial i equilibri territorial. I aquesta pagesia també és la més difícil de defensar perquè és la que està sotmesa doncs, a més pressions i a més dificultats.
4: I també ens ha explicat les principals preocupacions que tenen actualment.
7: I com ara els que ens trobem actualment, no? Que són tota la situació geopolítica que vivim a nivell mundial, doncs ens suposa un augment de costos de producció molt elevat. Els tractats internacionals de la Unió Europea que fan servir l'alimentació com a moneda de canvi també fan que els preus dels nostres productes baixin i a nivell més estructural cal treballar i apostar molt pel relleu agrari perquè som un sector envellit i si volem tenir pagesos i pageses a la terra doncs hem d'apostar per la gent jove perquè es puguin guanyar la vida dignament fent de pagès o pagesa i puguem doncs, continuar sent aquesta estructura essencial pel país.
0: Important aquest relleu.
6: Sí, perquè és molt complicat, perquè competeixen amb tot el món ara mateix, perquè diguéssim que nosaltres rebem productes d'arreu del món i tristament moltes vegades els preferim perquè són més barats encara que la qualitat sigui menor. I clar, aquesta competència, que ja ho deia la Raquel, els fa baixar els preus, doncs fa que sigui molt difícil econòmicament que segueixin subsistint els pastors i tot el gremi de la ramaderia també, perquè és molt necessària pel país. Ara deia abans que a l'inici del sindicat era molt important aquest equilibri territorial, que estiguessin ben repartits perquè fan bé al territori. Sobretot ara segurament en parlarem amb el tema dels incendis, fan molt bé que pasturin les ovelles i no només és un benefici personal pel propi pastor i la seva família.
0: De fet, aquí també entra en conflicte, es necessita, evidentment, generacions joves, però que sàpiguen doncs, que això pot ser com una altra feina, és a dir, que quan arriba la teva edat, tu al final has estat treballant, has estat cotitzant, i per tant arriba el moment en què doncs, també t'has de poder jubilar. Al voltant d'aquesta qüestió també n'has parlat amb la
4: Exactament.
0: Raquel.
4: Ha parlat del dret a una jubilació digna.
7: Treballem a nivell ministerial a l'Estat perquè es regularitzen i es millorin totes les prestacions socials, especialment la jubilació del règim especial agrari, perquè rebem unes prestacions minces, que el que fa també doncs, és una de les raons també perquè que la gent, un cop jubilada, continuï, en certa manera, l'activitat.
6: Clar, les condicions de la feina, diguéssim, han de ser atractives pel jovent, no? Perquè, a priori, si no té una tradició de pastors, no hi acabarà en aquest sector que diem que actualment és molt difícil, no?, subsistir en aquest mateix, i llavors per això entenc que la tradició familiar aquí hi té molt pes, i no hauria de ser així. Mm-hmm. També, però, no hauria de ser prou atractiva. Mm-hmm.

0: la feina a nivell de condicions laborals perquè els joves doncs, hi sentissin que hi tenen un lloc.
1: Sí, a més, ha lluat també el cas i la vida de Marina Vilalta, i tot i que avisa que no ha de ser un model que segueixi tothom.
2: Hem de separar doncs, la vocació i la manera de viure de la Marina amb, a vegades amb la necessitat aquesta de no poder-te jubilar i disfrutar d'una jubilació digna perquè doncs, no tenim les condicions adequades per fer-ho.
3: Doncs aquest record especial a Marina Vilalta ho comentava ara també Raquel Serrat, coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, que és important, evidentment, la vocació, però que això no vol dir doncs, que s'hagi d'estar treballant Clar. Fins al dia abans de morir, no? com va ser el cas de la Marina.
0: Clar, perquè si no hi ha una jubilació digna no pararàs mai perquè has de seguir vivint, no? I has de seguir alimentant els teus. És una cosa curiosa perquè no ha cabut en aquesta secció, Pau, però la Raquel també parlava de ramats funcionaris, és a dir, que sigui la mateixa Generalitat qui financi ramats i pastors perquè pasturin a nivell públic per arreu del territori, perquè ara és vital, amb els incendis que tenim, cada cop més virulents i amb una cadència més elevada, la feina dels ramats també en aquest sentit és vital. I si no hi ha pastors, no podrem combatre de cap manera aquests incendis, com dèiem, tan agressius.
3: Doncs aquesta és la petició que fan i que hem recollit des d'Unió de Pagesos. Avui, el primer viatge al temps ha estat, com dèiem, el 1974. Això em record a Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya, que mor aquesta setmana als 99 anys. Aquest és el primer viatge que ens ha portat el Pau García. D'aquí uns dies hi tornem. Gràcies, Pau. Bona tarda.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: En 11 minuts ens plantem a les 8 del vespre i el que volem conèixer ara és tota la informació esportiva de la jornada d'avui, que ens té amb un ull dirigit cap al Camp Nou. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda. I al Camp Nou tenen un ull...
3: Cap al cel, no?
5: Cap al cel.
3: Sí.
5: A veure què passa. Marxem cap a l'escenari del partit, perquè recordem a 2:15, partit corresponent a la 6a jornada entre el conjunt barcelonista i el Racing de Santander. Allà es troba amb l'assistència tècnica del Robert Tatay i el nostre company Víctor Lozano. Hola, Víctor.
6: Què tal?
7: Què tal?
5: Com estàs?
7: Bona tarda, ja gairebé de nit. Perquè...
5: Com està? Sí, però això de nit és per l'hora o pel cel?
7: Parla les dues coses, perquè clar, ja comença a fer-se la nit molt abans i el cel està... És que a mi em posa trist el cel així tan tapadet amb aquests núvols grisos. Sí. De totes maneres no plou, ni una gota. Ara mateix està la cosa perfecta per jugar. El que passa és que sí que la previsió meteorològica indica que començarà a ploure a partir de les 9, diuen. És a dir, que a partir de les 9, quan comenci el partit, que està previst, recordem, per 9:15, doncs ja ha d'aparèixer el líquid element, no? Que en diuen, doncs, de moment no plou, la gespa impecable, com sempre una catifa, però sí que estem pendents perquè diuen que podria ploure de forma torrencial, fins i tot s'ha escoltat la possibilitat, los mentideros, ja saps el que diuen, pues que es podria arribar fins i tot a suspendre el partit en funció de la quantitat d'aigua que caigui, si hi ha tempesta amb aparell elèctric, etc. Però de moment, clar, si et parlo tal i com estic aquí ara a la cabina d'Onda Cero al Camp Nou, doncs és un dia absolutament normal, fins i tot diria que fa un pèl de calor, més del que jo me'n pensava, i ara mateix no perilla en absolut la disputa d'aquest partit entre el Barça i el Real Racing Club de Santander, que, com bé dius, correspon a la 6a jornada de Lliga.
5: I tu creus que tot això, les previsions, la por que se li hagi ficat al cos a molta gent pel que podria succeir, perquè es diu que la part més grossa de la pluja arribaria a la segona meitat, farà que molts aficionats no vagin aquesta nit al Camp Nou? Perquè jo aquí a les Rambles he vist moltes samarretes del Barça, això sí, són aficionats de fora.
3: Sí.
7: És difícil de preveure. A veure, la lògica diu que la gent es freni, no? Perquè si t'estan dient que plourà, que ja d'entrada, si plou, no ve massa de gust anar a un camp de futbol.
5: Sobretot ara, que no hi ha res cobert.
7: Clar, exacte, aquí anava. No hi ha cap mena de tribuna, no hi ha cap zona coberta més enllà de la part més elevada, diguem-ne, de la primera graderia, que sí que queda una miqueta tapadeta, però la resta en absolut. Aleshores, si ja d'entrada això frena, si a sobre diuen que hi ha un avís taronja i que la pluja pot ser torrencial, evidentment jo crec que això afectarà a l'entrada de l'assistència d'espectadors. També hem de

0: afegir que el rival, doncs, amb tots els respectes, tampoc és el més llaminer del món, no ens visita un dels grans transatlàntics del futbol europeu, és el Real Racing Club de Santander, un equip que acaba de pujar a primera divisió, però tot valent, i que també un bon començament de temporada, ara en parlem, sí. Però sí que efectivament jo crec que avui no serà una de les millors entrades de la temporada, perquè la pluja òbviament frenarà, tot i que després mira el que se'ns va dir el dia del Feyenoord, que seria pràcticament un cataclisme general, i bé, va ploure gots i barrals el primer quart d'hora, 20 minuts, tots recordem el famós golaç de Rafinha enmig de la pluja, però és que després no va caure ni una gota, és a dir, que això de la climatologia és molt imprevisible, sí. I per tant, de moment, anem a esperar que la cosa vagi bé. Ara mira, arriba el Racing de Santander, està saltant a la gespa els jugadors encara vestits de carrer per trepitjar-la, per mirar una miqueta com és el Camp Nou, i de moment, insisteixo, normalitat absoluta abans del partit, quan encara en queda una hora i mitja, més o menys.
1: En principi, d'aquí no res, ja tindreu les alineacions, almenys la del Futbol Club Barcelona. Se preveuen, sí, canvis, rotacions, aquestes famoses?
0: Sí, però no perquè ho digui jo, sinó perquè ho va dir ahir, ho va explicar Hansi Flick a la roda de premsa, que es prenien molt seriosament el partit, va dir que seria un partit difícil, que ningú no es podia esperar que fos un partit fàcil, però que sí que hi haurien moviments. El Barça ha de disputar 3 partits en una setmana, vaja, com tots els equips de primera divisió, perquè hi ha jornada intersemanal, n'hi ha 3 a tota la setmana, i sí que hi ha canvis, clar, el que no puc saber és quins seran. És un dels dies més difícils d'encertar l'alineació del Barça, per això mateix, perquè Hansi Flick prometia rotacions, perquè alguns estan més carregats de minuts, però sembla que són absolutament intocables i pràcticament no són ni substituïts, com el cas de Pedri, per exemple. I bé, aquí fent un croquis una miqueta, jo t'he dissenyat una alineació, no sé si us agradarà, no sé si serà la que més s'assembla, jo crec que és la més factible, que és la formada per Joan García en porteria, en defensa Koundé i Cancelo al lateral esquerre. Joan Cancelo entraria per Xavi Espar, els centrals serien Cubarsí i Gerard Martín, es donaria descans a Christensen, Rodrigo, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, i a la davantera Rafinha i Lamin són intocables, i a l'esquerra li toca a Adeyemi, va jugar en l'últim partit, recordem, Gordon, doncs ara li toca a Adeyemi, que per cert està fent un molt bon inici de temporada. Mira, s'encén ja la megafonia del Camp Nou, això comença ja a tenir una miqueta de calió. Aquest és l'11 inicial, la convocatòria l'ha donat aquest mateix matí Hansi Flick, sense pràcticament novetats, només l'absència per indisposició de Brian Fariñas, ja sabeu les baixes de llarga durada, pràcticament tota la temporada, o gran part d'ella, com és el cas de Rooney i Frenkie de Jong, i la resta els mateixos que van anar convocats en l'últim partit de Lliga, on el Barça va guanyar el Camp del Llevant, al Ciutat de València.
1: Recordant, el Racing de Santander jugó un futbolista que aquest estiu va ser molt nombrat al voltant del Futbol Club Barcelona, que és José Salinas, un defensor jove, internacional sub-19, que té molt bona pinta, molt bones maneres, és indiscutible el conjunt de Santander, i veurem aquesta nit quina imatge ofereix, perquè molts ulls en Víctor estaran posats amb ell, perquè recordem, el Racing demanava la clàusula, 16 milions.
0: Sí, un preu molt bé, elevat pel que és el futbolista, que no dubtem que sigui
1: un projecte encara. Un projecte.
0: Sí, perdona?
1: Que és un projecte.
0: Sí, per això, que és un projecte, és un jugador que encara està per fer-se i per veritablement confirmar tota aquesta bona projecció que té. I al final, doncs, el que és el que hi és. Tampoc pots estar fitxant a tots els jugadors que t'agraden i pels quals et demanen la clàusula de rescisió. Però jo preveig, ja que parles d'això, jo, vaja, em sorprendria que el partit d'avui no fos un gran partit de futbol. Ho dic seriosament. És a dir, són dos equips que juguen a l'atac, dos equips que veritablement els agrada tenir la pilota, els agrada buscar la porteria contrària, trepitjar-hi a rival, i és un partit d'aquells que promet gols. El Racing és un equip que m'agrada. Recordareu la temporada passada, un partit de Copa del Rei, el Barça va haver de jugar al camp del Sardinero, li va costar molt, un equip molt atrevit, i m'atreveixo a dir que avui el Barça guanyarà bé, però que serà un partit amb molts gols i molt...
1: Esperem, i sobretot sense una pluja massa perjudicial per l'espectacle. Gràcies, Víctor.
2: Gràcies,
1: bona transmissió. A partir de les 9:30 aquí a Onda Cero Catalunya. Recordem que ahir guanyava el Real Madrid patint, al final, 2-3, al Camp de l'Eix. L'Espanyol perdia 2-1 davant el Rayo Vallecano. I al descans, Atlético Madrid 1-0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 0. També a 9:45, a part del Barça Racing de Santander, llevant Atlètic Club de Bilbao.
2: Doncs demà parlarem d'aquest partit de Lliga. Gràcies, José. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur

0: Extra, un pedazo de cadena.
1: A la brúixola acabem el programa, com sempre, amb cultura i tenim ganes de conversar ara amb el director Cesc Gall, és autor de pel·lícules com Truman, Ficció o Una pistola en cada mano, i aquests dies recupera una de les seves històries més recents, 53 diumenges, però ho fa en un format diferent. Després de passar per les sales del cinema, ara la porta a l'hàbitat tanca, va ser concebuda als escenaris en forma d'obra de teatre. Volem parlar d'aquest viatge entre llenguatges, de què canvia quan una història passa de la pantalla a l'escenari i, naturalment, de la família que 53 diumenges situa al centre de l'escena. Cesc Gall, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, a veure, en bona mesura les teves obres parlen de la família i aconsegueixen plasmar dinàmiques que al final ens fan gràcia perquè ens acabem sentint identificats, ens interpel·len a tots d'una manera o d'una altra. No sé si és buscada aquesta interpel·lació amb el públic a l'hora d'explicar aquestes històries familiars.
2: Bueno, en el meu cas sempre m'ha passat que he sabut escriure sobre allò que m'envolta. I allò que m'envolta és la família, són els amics, és l'entorn de la feina, les relacions personals i els personatges que venen de la quotidianitat i del dia a dia, no? Mai he sapigut, per exemple, fer més una ficció més propera al gènere, no? O al thriller, i potser donar forma a personatges que s'allunyen de nosaltres, no? I per això s'estableix aquest vincle, aquesta empatia.
1: No sé si la teva història familiar és una font d'inspiració de cara a a l'hora d'escriure aquestes històries, o en el cas concret, no, de 53 diumenges.
2: Sempre m'inspiro, i és el que dic, sempre és el meu entorn, les coses que sento, les coses que m'expliquen. A vegades hi ha qui no m'explica coses perquè després li fa por que acabi formant part d'una pel·lícula o d'una obra de teatre, però bueno, els escriptors des d'algun lloc ens hem de... sobretot els que partim de l'entorn i de la realitat més propera, no? I jo, doncs, no sé, m'agrada observar allò que m'envolta, i en aquest cas els germans van ser un lloc on em va semblar, dins de l'àmbit de la família, una relació molt curiosa, no? Perquè ve de molt lluny, no? Has crescut, t'has criat, i ara ben petit amb els teus germans, i molts cops... s'enquisten una sèrie de sentiments, no? com els retrets, com la gelosia, com una compatibilitat, que molts cops és tòxica i permet això que explica la novel·la i l'obra de teatre, no?
1: Recordem que 53 diumenges explica la història de tres germans que es tornen a reunir doncs per saber com han d'actuar i com han de tractar, no? Tot el que gira al voltant del seu pare, que ja és octogenari. A veure, has fet moltes més pel·lícules que obres de teatre. Creus que t'és menys natural o més complicat el llenguatge teatral que el cinematogràfic?
2: El cinema és més el meu medi natural. I és on he fet totes les meves pel·lícules i on he escrit, no? I em sento més... el conec més i el domino més, no? Millor o pitjor. El teatre me'l prenc, sincerament, encara d'una forma... me'l miro una mica com una matera, al fons. És una cosa que estic aprenent a fer, perquè he fet dues obres i l'any que ve faré la meva tercera. Però és veritat que he escrit un tipus... escric un tipus de comèdia que pel cine crec que no la sé fer d'entrada, i en canvi, quan la penso per teatre, doncs, bueno, m'han sortit aquests textos, no? Tant Els veïns de dalt com Els 53 diumenges, i he trobat en aquest gènere de la comèdia un lloc on, bueno, m'he atrevit una mica a fer el cas i a dirigir teatre, no? Que és realment un altre... són cosins, però no tenen res a veure el cine i el teatre.
1: Clar, de fet, 53 diumenges la tornes a portar als teatres després d'oferir-la a la petita pantalla, sí, en format sèrie. Tornes al seu format d'origen perquè creus que la història hi encaixa millor?
2: No, perquè és una cosa que ja des de que vam començar, tant amb Els veïns de dalt i Els 53 diumenges, igual, després de fer la versió catalana i estrenar-la aquí, no? Com vam estrenar el Romer, el Teatre Romer, i tota la gira que vam fer, vam començar a plantejar, com ja ens havia passat amb Els veïns de dalt, doncs una versió en castellà, i vaig tenir la trucada de Netflix proposant-me si volia filmar una comèdia, i els vaig parlar d'aquesta, i llavors vaig haver de parar, saps, una mica el projecte. Fins que no s'ha acabat i s'ha estrenat la versió televisiva, no?, que està a Netflix, doncs no, bueno, no li hem acabat de donar forma a la versió en castellà, però que és que era un lloc

0: era un pas natural, no?, de fer la versió per tota la resta del país.
1: Què sents més natural, portar una història del teatre al cinema o al revés?
0: És que no es pot generalitzar, cada cas és cada cas, i hi ha guions de pel·lícules que neixen d'una notícia al diari, que neixen d'una novel·la, que neixen d'una idea original que ha tingut el guionista, que neixen d'una adaptació teatral. No em sembla especialment fàcil, jo crec, o natural, adaptar el teatre al cinema, a no ser que sigui un tipus de textos com aquests, molt... Sí, que estan més a prop, si vols, del cinema, en la seva gènesi, en la seva idea, no?, que és aquest tipus de teatre molt de diàleg, proper a la comèdia, però hi ha moltes grans obres de teatre que a mi no em sembla que hagin de ser, ja no fàcil, sinó que no té sentit a vegades adaptar-les al cinema.
1: M'agradaria tornar al contingut de l'obra que ens ocupa avui, 53 diumenges, perquè l'humor és el pal de paller de la funció, però com tu ja acostumes a fer, et serveix de vehicle per parlar de problemàtiques que són profundes i que de vegades també potser evitem.
0: Bueno, la comèdia sempre s'ha dit que serveix per això, no? La comèdia té la gran virtut de que, ho acabes de descriure molt bé, no?, de que et penses que no, t'estàs veient algo que funciona des d'un lloc més divertit, més lleuger, més frívol, fins i tot, però al final per sota t'estan parlant de... Tots estan fent arribar pensaments o idees que tenen, doncs, tanta, molta profunditat, no? I, bueno, a vegades això és la gràcia que també té la comèdia, no?, que t'ho fa una mica més fàcil. Jo reconec que sóc un... que el teatre que més m'agrada és el de la comèdia, i suposo que per això, quan m'he decidit a fer teatre, doncs ho he fet des d'aquí, no?
1: Uh-huh. T'identifiques dins de l'obra amb algun dels germans?
0: No, prefereixo pensar que no.
1: Hi ha una idea molt interessant a l'obra, anem acabant, que és fins a quin punt ens hem de dir sempre la veritat. Tu has arribat a defensar que la mentida està infravalorada. A veure, desenvolupa'ns aquesta idea. No sé si en general mentim massa poc.
0: Sí, jo crec que mentir és de bona educació. Jo tinc molt clar que la base de les relacions no es basa en dir la veritat. Penso que la base de les relacions es basa en tenir cura pels altres, cuidar-los, no? Generar empatia, generar tendresa, i molts cops doncs no has de dir la veritat. És a dir, per què? Perquè dir la veritat al final que és dir el que penses, i el que penses té un valor, per què, no? Avui penses una cosa i d'aquí un any en pensaràs una altra. I molts cops, i més ara, ho veig una mica des de les xarxes socials, no?, que tenen la importància que tenen a la nostra vida, que sembla que tothom s'hagi d'estar posicionant i està dient allò que diu i què pensa. I a vegades sí, no dic que no hi hagi moments a la vida que hagis de dir parlem del que està passant, però molts cops crec que és molt millor, i ja sé que és molt burgès també, no?, la burgesia una mica és això, no? I jo faig una escriptura sempre molt propera a el que és la burgesia, i la burgesia es basa en dissimular les coses, no? Uh-huh. En no dir-les especialment, i som així. A més, és que no penso que jo escrigui alguna cosa que no passa, no? El dia de Nadal o una reunió familiar passen moltes coses en una taula i que no es diuen, i després arribes a casa i amb la teva parella poses el teu cunyat o la teva cunyada o el teu germà a parir, no? I això ho fem tots, a totes les famílies, no? I, bueno, ha de ser així, perquè si no seria molt difícil, no?, la convivència, suposo, o entre veïns, o entre companys de feina, no? Bueno, és un concepte que és veritat que surt i es planteja a l'obra, sí.
1: És molt interessant, perquè al final aquestes obres de teatre, sobretot quan es parla de família, que al final és una qüestió molt complicada, en aquest cas sobretot dels germans, perquè cadascú té un projecte paral·lel, independent, i l'economia, la gestió personal d'una persona, doncs això, com és un pare, sí, gran, doncs també afecta a la vida tant del germà com de la seva família que ha creat. No sé com surten del teatre o del cinema, no?, els espectadors quan veuen aquesta pel·lícula. Si t'han parlat de reflexions personals més enllà d'aquest to humorístic a través del qual les vehicules.
0: Pues sí, bueno, amb el cine, o en aquest cas, a més, en una plataforma, no tens tant aquest feedback, no? Però el teatre, que quan hi vas, doncs és veritat que quan surts molts cops tens espectadors allà que t'esperen, o que sobretot volen saludar els actors i això... Sí que és veritat que vaig percebre que, per exemple, tota la gent que pot o que té certs conflictes a casa, familiars, dic, o sobretot amb germans, surten incòmodos. Perquè, bueno, al final, bueno, molts cops el cinema, el teatre o la literatura, tot és un reflex de...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, molt bona tarda a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres 16 de setembre de 2026. Fins 9:45 en punt manarà el futbol a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa. Capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Ei, i a 9:45, transmissió íntegra del Futbol Club Barcelona Racing de Santander, aquí al Radio Estadio d'Onda Cero, amb l'Edu García i companyia. Així que entrem en matèria.

0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: I amb la realització musical del meu amic Vicenç Armero, comencem repassant l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau blaugrana passa, com us deia, pel Barça Racing de Santander. Nou Camp Nou, assistència tècnica del Robert Otay, Víctor Lozano, molt bona tarda.
2: Què tal, Albert? Molt bona tarda.
1: Lo de bona tarda és un dia, perquè un mira el cel, no?, i s'esgarrifa, eh?
2: Exacte, partit que es jugarà sota l'amenaça permanent de pluja i diuen, ens cansaven d'això, que serà torrencial, que pot ser torrencial, que és torrencial, però bueno, de moment la cosa està aguantant i això sí, estarem pendents del que passi amb la climatologia. Això és com un déjà vu. Fa una setmana estàvem parlant exactament amb els mateixos termes el dia de Champions, el partit contra el Feyenoord. Sigui com sigui, el partit es juga i el Barça, que buscarà la sisena victòria consecutiva en Lliga i, per tant, aconseguir signar el millor inici de Lliga de tota la seva història. L'alineació ben calenteta, la traiem del forn. Ai, crema una miqueta, Albert, crema una miqueta, la deixem aquí sense tocar-la massa. Hi ha canvis, hi ha canvis. 5 canvis.
1: Carai.

0: en relació a l'11 inicial que va saltar a la gespa del Ciutat de València el dia del Llevant, i canvis significatius, per exemple, una bona escabetxina a la defensa, eh? Ja va avisar ahir Hansi Flick que hi hauria rotacions, que tocaria cosetes, doncs ho ha complert el tècnic alemany. A veure, repassem per parts. Joan García a la porteria, a la defensa, lateral dret, Eric, i a partir d'aquí tot nou, ho canvia tot. Christensen, Gerard Martín i João Cancelo. Al mig del camp, més previsible, amb els intocables, Rodri i Pedri. Dani Olmo també entra en l'alineació, el jugador de Terrassa. I a la davantera, Lamine Yamal per la dreta, Rafinha pel centre, aquests dos intocables. I a l'esquerra, Adeyemi. Per tant, aquest és l'11 inicial oficial del Barça, que està a punt de saltar aquí a la gespa del Camp Nou a fer els exercicis d'escalfament, amb Chesney i Livakovic com a porters suplents, Valde, Cubarsí, Gavi, Fermín, Gabriel Jesús, Xavi Espar, Gordon, Bernal, Koundé i Hamza estaran a la banqueta esperant una oportunitat a la segona meitat. La convocatòria l'ha facilitat aquest mateix matí Hansi Flick, sense massa novetats, l'absència per indisposició de Brian Fariñas i les ja conegudes baixes per lesió de llarga durada de Frenkie de Jong i també de Rooney.
1: El Racing de Santander, que no visitava el Camp Nou, crec recordar, parlo de memòria, que des de fa 14 anys jugava, sí, encara Don Andrés Iniesta al Futbol Club Barcelona, però que està còdicament instal·lat, ha començat prou bé a l'equip de José Alberto amb una desena posició a la classificació, sí, de primera divisió, i que ja també té 11 confirmat.
0: Amb 7 punts ha sumat, traduïts de dues victòries i un empat. També ha de lamentar dues derrotes l'equip càntabra, que efectivament feia molt de temps que no visitava, un dels clàssics, tu i jo que som veteranillos, ens en recordem d'un Racing que visitava aquí quan les porteries eren de ferro, la part de darrere. Doncs bé, alineació coneguda, alineació confirmada per part del Real Racing Club de Santander, amb Aguirrezabala a la porteria, Manu Hernández i Aaron als laterals, Pedro i Facu al mig de la defensa, doble pivote per Prati i Maguet, a la dreta Canales, el ja veteraníssim Canales, Sergio Canales, a l'esquerra Íñigo i a la davantera Asier Villalibre, l'home de la trompeta, i Arana, 11 inicial també confirmat del Racing de Santander, que entrena el senyor López aquí, que per cert, recordareu, li va posar molts problemes al Barça perquè superar l'eliminatòria de Copa del Rei que els va enfrontar la temporada passada en los campos de Sport del Sardinero.
1: Pita Monuera el maco, no? El guapo.
0: Bueno, sí, això és objectiu, eh? Jo no el veig gens guapo, però... Per cert, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. Què poden ser 24 coses que estic veient en el Camp Nou?
1: Frankfurt.
0: No són pilotes.
1: Frankfurt.
0: Tampoc.
1: No.
0: Aspersors.
1: Oh, què dius ara?
0: Són 24. Hi ha 12 al camp de l'esquerra, eh? I 12 al camp de la dreta.
1: Bueno, però si ara caurà un toll d'aigua en qüestió minuts, mare
0: meva. Però si no cau... Escolta, ja, també ens van dir que la setmana passada que no sé què, no sé quants, i sí, va ploure molt 15-20 minuts, però després ja. Això estava perfecte, meravellós.
1: Escolta, ambient. La gent que ha vingut amb gran número, però amb paraigües, no ha vingut per si de cas es mullen...
0: A veure, no hi ha ara mateix un bon aspecte, també queda bastant perquè comenci el partit. Recordem que és a 9:15, una hora intempestiva, però jo crec que s'ajunten diverses coses. En primer terme, aquest avís, saber aquesta alerta taronja de pluja, és a dir, no estem parlant de que plourà una miqueta, no han dit que plourà molt. El Camp Nou ara mateix no té, diguem-ne, localitats a cobert, només una zoneta, la que està, diguem-ne, més a dalt de la primera graderia, sí que està tapat allà, però la resta està totalment descobert, és a dir, que si plou de forma torrencial, l'aviem i et mulles molt, fins i tot els de la llotja.
1: Tu ets més de paraigües o ets de chubasquero?
0: Jo paraigües, el chubasquero no m'adapto, tu. No m'adapto. Però clar, el paraigües no sempre va bé, perquè en un camp de futbol molestes el que hi ha
1: al darrere.
0: Vull dir, t'has de posar una miqueta d'acord, haver una miqueta de consens. L'hora tampoc acompanya, 9:15 de la nit, entre setmana, demà tothom a currar, alguns aixequen molt aviat. El rival... A mi em cau molt bé el Racing de Santander, és un històric i tal, però no és un equip llaminer, no és un equip que digui, hòstia, anem a més igual, anem amb tot, perquè avui ve el Racing, no. i jo crec que això frena tot plegat, tot aquest conjunt de coses frena i fa que avui, farà que avui l'entrada al Camp Nou, l'assistència, no sigui ni de bon tros de les més importants de la història,
1: esperem,
0: però vaja, mica en mica.
1: Esperem veure un bon espectacle, si més no la trajectòria del Barça així ho sembla indica, i que la pluja no acabi d'ensorrar-ho tot. Víctor Lozano, t'escoltem.

0: Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
3: Ahir jugava el Madrid i guanyava, i jugava l'Espanyol i perdia. Un Espanyol que ha passat en 4 dies de l'alegria a la decepció. Derrota a Leganés, a Butarque davant el Rayo 3-1. José Agustín Gómez, bona tarda.
4: Bona tarda, Albert. L'Espanyol va tornar sense res de la seva visita al Rayo Vallecano ahir. A més, carrega a la motxilla nous dubtes respecte al rendiment de l'equip després de la imatge mostrada a la primera meitat, on el conjunt blanquiblau va ser massa feble i les errades col·lectives i individuals van permetre als vallecans aconseguir els seus 2 gols. A la segona part, els blanquiblaus van canviar la seva versió i es van convertir en protagonistes, sumant aviat un gol que retallava distàncies, però que no va ser suficient per sumar com a mínim un punt al final del partit. Roberto va fer un bon gol, el 6è en el seu compte personal en el que portem de temporada. Manolo González, tècnic espanyolista, no amagava el seu malestar al final del partit.
5: No hem pressionat la primera part, llavors, a partir d'aquí. Pot ser perquè comences 1-0 al minut 3 amb un error garrafal. A partir d'aquí pot fer que et facis més petit per dir alguna cosa. Però és que no hem pressionat la primera part. No hem pressionat, hem perdut totes les boles, no hem atacat. Llavors, quan fas tot malament, clar, és que a sobre la segona ho hem fet tot bé. Hem pressionat bé, hem concedit molt poc, inclús jugant molt oberts com estàvem. I a camp contrari, i en pilota hem estat precisos, que clar, i hem generat situacions de gol d'arribades a l'àrea, situacions de gol clares. És un contrast molt gran al mateix partit entre la primera i la segona part.
4: L'entrenador Pericu va introduir 3 novetats respecte a la victòria al Sàdar. Harman, Moscardo i Bauza van sortir d'inici i els 2 darrers es van quedar al vestidor al descans. Manolo no va voler carregar la responsabilitat de la derrota en la feina d'aquests jugadors.
5: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, ara es culpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que hi juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
4: Brian Zaragoza va ser un dels futbolistes que van entrar a la reanudació. L'andalús va agafant el ritme a poc, encara es nota que no ha tingut una pretemporada normal. L'extrem valorava la derrota, però ja s'entrava en l'enfrontament contra l'Elx divendres a l'RSD Stadium a partir de les 9 de la nit.
6: Sí, bueno, creo que el equipo, a pesar de los primeros 25-30 minutos, que ha sido complicado, creo que el equipo ha competido, ha dado la cara. Y se ha visto en la segunda parte que queremos ser ese equipo valiente, agresivo, protagonistas y de ahí para adelante. Sí, creo que el viernes es un partido importante, creo que tenemos que salir con la mentalidad ganadora, que tenemos que salir como hemos salido en el segundo tiempo y devolverle a nuestra gente una victoria.
4: Per aquest partit, que inaugurarà la 7a jornada de Lliga a primera divisió, Manolo González perd a Omar El Hilali, qui va veure targeta vermella directa al minut 98 per tocar la pilota amb el braç.
7: Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
9: Pates la piara, más buenos que el pan.
10: Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. 20 años construyendo juntos. Obramat.
11: ¡Ada Colau!
12: ¡Tais Villa!
11: ¡Loles León!
13: ¿Esto el frente de izquierdas qué es?
14: ¿Tú te presentarías?
13: Yo no.
14: Lo harías muy bien.
13: Pero no, que no, ya te digo que no. Que no.
14: Yo te hago de jefa de gabinete.
13: Hablemoslo.
15: Cara al show, con Marc Giró. Hoy a las 11 de la noche, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb el mestre Xus Carrillo. Hola, Xus, molt bona nit o bona tarda o bon vespre, com vulguis, hola.
2: Bon vespre, què tal, Albert?
1: Molt com rebé. Pues, oh, ja ni me'n recordo, des del 17 d'agost, dilluns, que estem treballant aquí, no? I pico pala.
2: Pues molt bé, i encantat d'estar un altre cop aquí a la Bruixola d'Onda Cero.
1: Moltíssimes gràcies, que ja saps que estem d'aniversari, perquè aquí no celebrem els 25, celebrem els 23, perquè és el número de Déu Nostre Senyor, que com tothom sap,
2: Michael Jordan.
1: Eh? Correcte.
2: Ah, pensava que anaves a dir Ivan de la Peña quan jugava al Barça.
1: No, per favor. Amb tot el respecte, que em cau fantàsticament sí. Bé, l'Opelat, perquè entre altres coses es pentina com jo, com saps perfectament. Deixem que actualitzi marcadors, perquè l'Atlético de Madrid ha ampliat el seu avantatge al Metropolitano davant l'Atlético d'Osasuna. Dèiem que el partit ja està dat i va anar, però Àlex Baena, que quin gran mundial va fer, acaba de marcar el 4-0 pels matalassers, minut 87 de partit, Atlético de Madrid 4, Osasuna 0, no hi ha novetat encara. I segueix continua guanyant el Sevilla a Riazor, Deportivo de la Coruña 0 amb 10 jugadors, Sevilla 1 al minut 90 de partit, i ja tenim conclusió, i no és bona notícia, del partit que jugava avui el Celta a l'Europa League, que ha perdut amb el Omonia a Xipre, Omonia Nicosia 1, Celta de Vigo 0, un Celta que segueix sense guanyar aquesta temporada. Dos temporades seguides tenen els celestes sense guanyar en els seus 7 primers partits. És curiosa la dada. La temporada passada va arrencar amb 5 empats i 2 derrotes, aquesta amb 4 empats i 3 derrotes. De seguida amb el Pedro Nieto, jugador de l'Espanyol i comentarista de Movistar Plus, que estem tenint algun problemilla amb la tròcola. Jo el que et vull... Ah, mira, ja el tinc. Pedro Nieto, hola!
3: ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Buena tarde. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
3: Pues mira, aquí entre Liga, Europa League y Conference... Bueno,
1: más liado que la pata a un romano.
3: Correcto, así es.
1: Bueno, ¿qué te gusta a ti la Conference? Es una cosa tremenda, ¿eh?
3: Ahí se descubren cosas muy, muy interesantes,
1: pues sí,
3: ya lo
1: pues
3: sabes.
1: Pues sí. Oye, por cierto, tengo una curiosidad. Mestre Carrillo, ¿tú recuerdas algún partit que t'hagis... treballant, que t'hagis mullat, sí, però... allò, a base de bé, no lo siguiente.
2: Sí, recordo dos. Un partit al estadi Ramon Sánchez Pizjuán, que al final no es va jugar. Era amb Rijkaard a la banqueta. I que, en fi, els monitors de premsa i tot, anava flotant per sobre la gespa del Sánchez Pizjuán. Sí. I això era la temporada 2004-2005 o 2005-2006, eh?
1: Carai.
2: I que es va jugar el partit 3 dies després. I després recordo un Bayern Múnich-Barça a l'antic estadi Olímpic, que era, crec que era semifinals Copa de la UEFA, l'última temporada de Cruyff, pot ser, o la van penúltima.
1: Me pilles.
2: Que el partit va acabar 2-2, que sí, va marcar Òscar i Jika Hagi, llavors seria la temporada 95-96, que la pluja venia allò lateral i la coberta aquella tan maca que tenia aquell estadi olímpic, que ja no existeix,
1: no,
2: doncs era inservible, ja no servia per res. Allà vaig quedar, i a més, 2-3 graus sota zero, era aigua neu.
1: I
2: recordo aquells dos dies d'una forma especial.
1: I per on treballaves? En aquesta casa?
2: L'últim que t'he dit... No, l'últim que t'he dit estava encara a Onda Cero.
1: Okay.
2: I a la temporada 5-6 o 4-5 ja estava a Barça TV.
1: A Barça TV. Pedro, ¿cuál es el partido en el que jugando has acabado más mojado? Y no hablo de sudor, sino de lluvia. Agua.
3: Ostras, yo más mojado no recuerdo ninguno así... que me da atención, pero con frío sí, no es el caso, pero ahora no sabré decirte.
1: ¿No? ¿Granizado ninguno? ¿Granizado ninguno?
3: No, qué va. No, ah, bueno,
1: has tenido suerte, ¿eh? Porque, oye...
3: Sí.
1: Ve això, dirà la gent, Albert, ¿per què estàs preguntant-li això als contertulis? Perquè diu Meteocat que ve un període d'avís de temps violent entre fa 20 minuts aproximadament i les 10 i 29 minuts de la nit, amb possibilitat de pedra de diàmetre de 2 centímetres, amb ratxes de vent de 25 metres per segon, amb esclafits i amb tornados o mànegues. El grau de perill és 6 de 6.

0: mateixos.
1: Amigo,
0: sí.
1: El dia i la noche.
0: També... Vale, jo afegeixo una cosa, que això a Madrid s'estila molt, afortunadament estem a la bruixuda d'Onda Cero Catalunya. Jo em sembla que tu també ho sabràs, i el Pedro igual, i tota l'audiència, que hi ha un tio que des de que tenia 34 anys anava dient que era el millor del món, que era el millor golejador del món, que era el millor futbolista de la història, s'ho deia ell.
1: I el més guapo.
0: Era el més guapo, i quan algú va ser campió del món, ell va dir que, bueno, l'europeu que jo gané, que a la final només va jugar 19 minuts, és tan o més important que un Mundial.
1: És cert.
0: I aquell tenia 30 i molts, eh? Sí, I escolta'm, li fots una escarxofa ara i crec que si li preguntes ho continua dient.
1: I tant, no tinc cap dubte.
0: No al seu entorn, no al seu entorn.
1: I me tienen envidia.
0: Sí, perquè soy guapo, soy rico... Soy un grandísimo futbolista, el mejor del mundo. I aquest ja tenia de 33 cap amunt i crec que ara ho continua dient. Sí. O si no, ho somia encara. I Lamin té 19 anys. Aquesta és la diferència. Però sí. Ara, una altra cosa és que guanyi la pilota d'or i l'any que ve, o aquest mateix any, guanyi Lliga i Champions, que sigui el futbolista més determinant, que no tingui lesions i tapi la boca a tothom, no?
1: Escolta'm, però, tant de bo que tingui una carrera exitosíssima al Lamine Yamal. Per què li he de desitjar jo el contrari? Jo el que estic dient és que a mi, com parlàvem amb el Pedro, em sembla lleig. Jo no sé si des d'un punt de vista... No vull dir d'educació, perquè no seria correcte. Però de formalitat, de respecte als teus companys de professió, si més no. Perquè, escolta'm, ell sol ha dit, ha posat per davant o a la seva alçada, tot i que al final s'ha posicionat per davant a l'Mbappé, però, escolta'm, el de Harry Kane, o sigui, un tio que fot 73 gols aquesta temporada... en una elecció tan apretada, Pedro, ahí hay un candidato claro también para ganar el Balón de Oro, Harry Kane.
2: Sí, es increíble, ¿no? Lo de Harry Kane, bueno, el Mundial que ha hecho, obviamente, yo creo que... Claro, al final un poco el baremo, ¿no?, que se utiliza en este tipo de elecciones, ¿quién se lo lleva, no? El que gana el Mundial, obviamente, los títulos, los números son los que son, pero es que lo de Harry Kane me parece increíble, ¿no? Sí, no es que no puedo añadir más. Miraba, la verdad que yo estoy muy fuera, ¿no? También trato de no estar muy al tanto de lo del Balón de Oro porque, repito, creo que ha perdido trascendencia, acuérdate, o peso, ¿no? Acuérdate hace unos años donde aparecía el ganador en su casa con una foto en France Football y decía, ostras, pues ha ganado este. Oye, y todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Y ahora, pues claro, bueno, se genera debate, se genera ruido, se genera redes sociales, eso trae mucho dinero para todos y bueno, pues está bien, ¿no?, que cada uno adopte su posición, pero lo de Harry Kane yo creo que es para ponerlo, no sé, creo que la sensación que es un poco, me lleva al fútbol antiguo, ¿no?, lo de Harry Kane, un tío educado, un tío sin hacer mucho ruido, solo hace ruido con goles, solo hace ruido con grandes partidos, en una selección que se quedó cerca de estar de la final... Y bueno, pues es el contraste, lo habláis con lo de Pau Cubarsí también, ¿no? 19 años, la 1019, pues claro,
1: que son la luz
2: y la noche, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo soy fan, muy fan de Cubarsí, porque por hechos, obviamente por rendimiento futbolístico y por su capacidad, pero creo que al fútbol se puede jugar de muchas maneras, se puede ser de muchas maneras, puedes reclamar los premios jugando al fútbol, los puedes reclamar de cara al público, pero bueno, al final... Es difícil, lo que podamos decir nosotros aquí, a mí me parece mal que se lleve todo hasta el límite, que se exponga, que yo soy el mejor, más allá de...
1: A mí lo que me revienta de verdad es, Chus, es que als clubs es posicionin. Això em fa molta ràbia. En l'entrevista, ho vam recordar ahir, en l'entrevista que li fan al Polín, al Fernando Polo i al Roger Torelló, per cert que estarà aquí el proper dilluns, el Rodri els deia, bueno, el Barcelona ja s'ha posicionat a favor de Lamine, lo qual és lícito i tal, i jo deia, i per què? I per què el club es té que decidir quan té diversos candidats?
0: Jo torno a el que comentava abans i posant un altre exemple. Fa dos anys, quan guanya Rodri, quin equip va baixar d'un avió i a partir d'aquí va ser la riota de tot Europa?
1: El i tu no és una bona política.
0: Sí, però escolta'm, el Barça és el segon interessat en què la pilota d'or sigui per un futbolista del Barça.
1: Ah, amigo.
0: El primer interessat és el propi futbolista. Però és que jo no descartaria Rodri.
1: Ja, però si l'escullen a Rodri, no serà pel suport del Barça. perquè ha fet campanya per la Mina.

També, i aquí nosaltres fem les nits, les aprofitem per acompanyar-vos, per fer-nos companyia i costat els uns als altres i anar-nos explicant les nostres coses, aquestes històries que tens sempre amb els amics, amb les amigues, que les vas recordant i que et van fent gràcia perquè hem conviscut aquest temps plegat, aquest temps que ens toca estar treballant, desperts pel que sigui, neguitosos, tranquils, en qualsevol que sigui el vostre estat. Nosaltres us farem companyia des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, que comencem ja el dimecres, nit del dimecres, el dijous 17 de setembre de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Doncs una setmana més, com sempre diem, ja que el temps passa volant, doncs almenys ens hem d'agafar aquestes coses que ens situen una mica, no?, en el calendari per saber, escolta, però avui quin dia és? Ah, avui és dimecres, perquè avui és la nit del dimecres al dijous, per tant tenim tertúlia, per tant ho passarem bé amb en David Morales i la doctora Marta González Telaez. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Bravo! ¡La família Bravo!
0: ¡Sí, senyor!
1: Bona matinada a tothom.
0: Molt bona matinada. Avui l'Alan no ens pot acompanyar, però sí que tindrem...
2: L'Alan, que està en una de les seves tropecientes vacances que fa al llarg de l'any.
1: S'assembla a tota aquesta gent que sempre estan de vacances, sí, que estan molt cansats.
0: Jo crec que és un influencer, però no ens ho ha dit i no ens ha compartit el compte, no?
2: O és marquès. Sí.
0: També.
2: És marquès del Poblenou.
0: És marquès del Poblenou. Es cotitza també aquesta opció que ho sigui, perquè, clar, no, és que... Digues.
1: No, perdona. És que, no, això, ara que dius això del marquès...
0: Sí.
1: Ara us explicaré una cosa que m'han ofert.
2: Ai, Marta, que això m'agrada.
0: A veure.
1: Sí, m'han ofert ser marquesa i duquesa de Geòrgia.
2: Ostres!
0: On my mind? A veure, un moment. Espera, hem de treure la música i fer...
1: No, espereu.
0: A veure, no, és que m'has deixat de pastar moniato, a veure.
2: Espera't, perquè ara jo ja m'estic imaginant la secció de la Marta...
0: Amb la doctora marquesa i duquesa.
2: Amb la doctora i marquesa i duquesa de Geòrgia.
1: Sí, ja. Espera't, però... Però la cosa no és tot així tan...
0: Geòrgia dels Estats Units, Geòrgia...
1: S'ha de pagar. No, Geòrgia de Rússia.
0: De Rússia, eh?
1: Dic que s'ha de pagar, eh? S'ha de pagar bastant.
0: Es paga per títol? És a dir, pagaries més per ser duquesa i marquesa que només duquesa?
1: Per duquesa pagaria 35.000 euros.
0: Val, això, però pagues un cop i ja et marqueses per tota la vida o s'ha de pagar una quota marquesal? Una marquesina,
1: després,
0: en aquest cas.
1: Després pagues el manteniment.
2: Ah, mira.
0: Bueno, a veure, sí. A veure, t'interessa mantenir-te en vida, poder ser, sobretot, no?
1: És que això hauríem de fer un títol de nits de ràdio.
0: A veure, jo et dic una cosa. Jo portava un guió preparat amb totes les coses. L'he tirat ja. No, l'acabo de tirar. O sigui, ja ni em serveix per altres setmanes perquè això ha passat. O sigui, jo normalment ordeno els temes, explicava una mica les interioritats de la ràdio. Normalment un s'apunta molts temes i pensant que no doni temps a fer-los tots, però els prioritzes en plan de dir, bueno, que no se'ns quedi fora el que considero que pot ser més interessant per l'audiència o més graciós o el que sigui. El més interessant d'aquesta que tenia previst passa al lloc 28 en comparació amb l'exclusiva i el tamazo que ens acaba de treure la doctora marquesa, doctora i virtual o possible marquesa i duquesa de Geòrgia.
2: No. Futura marquesa.
0: Futurible. Marquesible i duquesable, Marta González Pelaez.
1: A mi si em concedeixen aquest títol em sembla molt bé, però sense pagar res.
0: No, clar.
1: Per mèrits.
0: Sí.
1: Per mèrits.
0: A veure, quan dius el manteniment, de quan estem parlant, mantenir-se?
1: A l'any, 1.000 euros.
0: Bueno, en comparació amb el marquesado, 1.000 euros seria més portable.
1: Ja, però si vols ser marquesa i duquesa, són 50.

0: 72.000 euros.
1: Ostres!
0: Clar. No se sembla barat, no?
1: Però això és com a Hisenda. Si treballes a més d'un lloc, acabes pagant més. O sigui, ja, ja s'entén que... Mare meva!
0: Vamos!
1: Ostres!
0: Quan em van enviar la informació, perquè, bueno, jo, com que estic a diverses coses...
1: Però això no t'ho ha enviat un príncipe guineano, no?
0: De, no, això m'ha enviat una persona sí? que és molt amiga de l'ex-príncep hereu de la monarquia de Geòrgia.
1: Mare meva.
2: Ostres, mira. Que,
0: I és que, això és una manera...
2: De veritat, la Marta té uns contactes, perquè
1: és
2: jo
1: molt fort,
2: el més proper que tinc a Geòrgia és un restaurant que tenim aquí a Sant Andreu, Geòrgia. Per uns quinhalis molt bons, però més enllà d'això res més, eh?
1: Ai, per favor.
0: Però, escolteu, i a més és molt curiós perquè... Sabeu on fan el títol de l'escut, eh? L'escut i tota la història, perquè has d'enviar, a més, una mica l'arbre genealògic teu i de més, i una mica qui ets, no? I t'ho fan a Miami.
1: Ostres!
2: Ah!
1: Mira tu.
0: Eh? Curiós, no?
1: Estic ficant l'himne de Geòrgia. Què? A nits de ràdio... la futurible duquesa i marquesa de Geòrgia...
0: No,
1: Marta González Blas! Tots en peus. Aconseguies la doble nacionalitat? Hispano-georgiana?
0: Sí, no. Després et donen un com es diu, un passaport.
1: Val, i la targeta de mobilitat d'allà, no? Imagina't.
0: Que no, que és un passaport, teòricament, és un passaport diplomàtic.
1: Val.
0: Però, clar, no et serveix.
1: Ja.
0: Perquè no existeix, la monarquia de Geòrgia no existeix.
1: Val.
0: Llavors,
1: val.
0: És una cosa totalment, bueno, per la gent que tingui uns diners i que els hi sobri molts diners. I sí, sí.
2: És una cosa per influencers.
1: Sí, clar. Sí. Per posar-ho en el perfil de l'Instagram, sí. Està
0: però
1: molt bé.
0: Res més, no? Perquè, de veritat, és... I, a més, bueno, a més has d'anar a veure el príncep aquest, que està a Àustria.
1: Sí.
2: Ah, està exiliat.
1: Està exiliat.
0: Clar, perquè no... O sigui, ell no té, diguéssim, monarquia. Ell és una república, o sigui, ja no existeix la Geòrgia com a monarquia. Llavors, què passa? T'otorga el títol, te l'otorga, però el pagues tu. O sigui, no t'otorga res, t'entrega.
1: Sí, sí.
0: I llavors estàs allà i, clar, t'has de pagar tu el viatge i tota la pesca. O sigui, en realitat, és una forma de vida que t'ha buscat aquesta persona. Ho sento, eh? Dir-ho així, però... És, bueno,
1: però digues la veritat, hi ha hagut moments que t'ho has plantejat. T'has vist com a duquesa i comtessa de Geòrgia?
0: A mi m'agraden molt les mansions.
1: Sí.
0: M'agraden més les mansions. Jo no soc molt de...
1: Val.
0: O sigui, no soc molt de marquès, duquesa i tot això, no. Però una mansió per un mèrit sí m'agrada.
1: O no li és causa, per exemple.
0: Sí.
1: Ja. Cum laude. Que ara,
0: saps què passa? Que ara està tot tan prostituït, el tema dels títols, hi ha quantitat de gent que donen honoris causa, que te la donen quasi al metro. Vull dir, és que tot això... Causa d'honor és molt important. Això era un títol molt important. I ara és que tothom fa això. I a més online, i tens no sé quantes pseudo-universitats que ni les coneix sa mare, i t'envien coses, si vols ser, et donem, però has de pagar.
1: Jo l'altre dia vaig escoltar, no entraré en detalls de què era, d'un màster que convalidat amb la Universitat de Springfrontrain. O sigui, una universitat que no l'havia escoltat en ma vida. Vull dir, tu dius que és de la universitat de...
2: De la vida i és el mateix.
1: De la vida, de la calle, el barrio, i és exactament el mateix, m'entens?
0: És que, mira, és que hi ha algunes universitats, que són diverses universitats, que et donen un títol de honoris causa, que ho donen. Donen no, te'l venen. I llavors tu has de pagar una quantitat de diners que tu dius, però si a mi no ni em coneixen aquesta gent, sí, perquè... T'ho envien abans de... Sí, han mirat el teu perfil, potser a LinkedIn, els hi han arribat... Però jo no vull que... O sigui, l'honoris causa és que és un regal que et fan. O sigui, és un reconeixement que et dona una universitat.

0: No has de pagar.
1: Sí, sí. Georgia on my mind, eh? Tenim Georgia la nostra ment, eh? Vinga, vinga, Ray Charles. Imagina't, eh? Entrar a Georgia així, eh? De dir, aquí la vostra duquesa i comtessa, eh? El postre típic...
2: Oi, que bona ara que era la comtessa.
1: Per això t'ho dic, el postre ara de Georgia tindria la cara de la doctora Marta González, perquè, clar, la comtessa a Georgia ara seria la Marta González. És fort aquest tema, eh? O sigui, mira, és el programa més institucional d'aquest.
0: Suposo que m'han oferit a mi, però m'han oferit a molta més gent, eh? Perquè, clar,
1: bueno.
0: És una forma de vida, entens? O sigui, bueno, jo ho entenc així com una forma de vida d'algunes persones que es dediquen a una mica al mercadeo aquest de...
1: Sí, sí. Però és que m'he imaginat per un moment que a l'estudi que té el David... que té tot de... Doncs és quasi com un museu, perquè és meravellós, amb ràdios antigues i tot, que es busqués aquells, com aquells pals que donaven cops als majordoms dels castells, que deien pom, pom, pom, entra la condessa i... Home, clar, tu imagina't allò per fer què, eh? De dir que entrava per aquí una persona...
0: Això encara es fa, eh? El nom de les persones ho van dient, eh? El Besamanos, al Palau Reial...
1: És que no acostumem a anar, saps què vull dir? Clar, però això ens va molt bé la Marta, perquè ens va explicant coses del seu dia a dia que no és exactament el nostre, i així com que aquí el programa sempre intentem doncs, conèixer totes les realitats, doncs ens fa molta il·lusió saber totes aquestes coses. Sense la Marta no li haguéssim donat prou bombo a la Universitat de Cornell, per exemple, no? Aquí no passàvem de saque d'esquina. Però, clar, tants... O la Clínica Mayo, per exemple, no? Vull dir que aquí tenim molts aspectes que m'has deixat... bueno, t'has deixat absolutament impressionat, Marta. Molt bé,
0: pues,
1: molt bé.
0: Que jo no tinc un carrer com té el David Morales,
2: no.
0: Eh?
2: No, bueno, té un carrer de Morales.
0: Això també... Clar. Això és un... Eh?
2: Tot arribarà, Marta.
0: És un què, eh? És un què.
1: Però imagina't, perquè, clar... El teu carrer ja començaria a ser llarg. Carrer de la comtessa i duquesa, doctora Marta González Peláez, del Dimacrous, de Nits de Ràdio, d'Onda Cero Catalunya, i és més gran el cartell que fins i tot segons quin carrer, que igual no hi cap una d'això tan gran.
0: No me'l donarien mai, a més no, bueno, tampoc.
1: Com a mínim seria notícia i podríem dir, no? Nits de ràdio, aquest programa on tenim d'això.
2: Ara que has dit això, sí. Últimament s'ha fet una mica viral el nom del carrer, és que m'has fet recordar-ho, sí. El nom del carrer on hi ha l'IKEA de Valladolid.
1: Ah, sí, sí, digues.
0: És boníssim, eh?
2: És el carrer de Me falta un tornillo.
1: És meravellós. És meravellós perquè... A vegades et sobra anar a l'IKEA, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, vull dir que està... És d'aquelles...
0: Et sobra un pis d'un tornillo.
1: Sí, i sobretot Claus Allen, perquè a mida vas muntant, la vida del muntador de mobles d'IKEA es caracteritza perquè tenen pues, eines, no? Específiques, sí. No? Una d'elles, un tipus de clau Allen, que clar, les vas col·leccionant. I hi ha una cosa, que no sé si és catalana, de que som d'estalviar o què, però tenim una, almenys a mi em passa, que és allò de guarda-la. No sigui que després la necessitis. Saps què vull dir?
2: Si les ven capés,
1: veus?
2: Em guanyaré la vida.
1: Veus? és que això no falla. Això no falla. Vull dir, som d'una manera que quan tenim allò... Per si algun dia ho necessites, eh? I clar, on ho guardes, això? Abans teníem la caixa de les eines, en general, no? Sempre hi havia una caixa de les eines, allò... Era molt típic aquell... Com aquella d'allò que s'obria per les bandes, per les nanses, i s'extenia i tenia clauets i cosetes d'aquestes, no?
0: Sí.
1: Guardaves el martell, les... bueno, totes aquelles... I guardaves
0: era
1: tot
0: curiós,
1: això.
0: Eh? Era molt curiós, eh? Era molt curiós.
1: Molt curiós. Era com una... A totes les cases n'hi havia d'haver un,
0: sí.
1: No? Normalment, en un moble a prop del telèfon, també. Bueno, d'aquestes coses que hi ha. I clar, ara dius, mira, ho guardaré, però allò es va acumulant i si mai... Tinc la sensació que ara som d'una mena, que si ara mai necessites, la compres a l'Amazon. Saps què vull dir? O sigui, abans la compres que no la busques. I potser en tens 3 o 4 a casa, no? Però bueno, són les noves coses que...
0: Per no buscar-la.
1: Per no buscar, sí, sí. A vegades, bueno, i t'enduries una sorpresa. I a vegades aquestes sorpreses són positives. No seria

0: el cas de la primera protagonista del Dimecrous d'avui, que es va endur una sorpresa quan notava que tenia una mica de dolor a l'esquena. Ho escoltem.
1: Lógicamente te quedas un poco impactada porque no te lo esperas absolutamente para nada. Al final dices tú, voy con un dolor de espalda y he salido con un niño.
0: Veus?
1: Pero, bueno, una felicidad y un milagro también, que dices tú, todo pasa por algo.
0: Sí,
2: que tú
0: y tan,
2: durante
0: y
2: esas
0: tan.
2: Perdó, siete ha meses, dit... no? Creo que el niño ha nacido siete mesino.
0: Sí, sí, estaba embarazada. Y no
1: sí, de 30 semanas. Al final, pues entre mundiales y de todo, el tiempo de verano siempre ha estado, como
2: claro,
1: digo.
2: ¿No?
0: ¿Veus?
1: Ah, el tipo que te das con las amigas al bar, o sea, los partidos, sí. Pues...
0: Claro, sí,
1: pero yo sí que es verdad que no soy de beber alcohol. Tienes un tinto de verano, pues un tinto de verano, pero claro, sí, sí no llego a saber, lógicamente. No,
0: no home, perquè pensava, diu, pel mal d'esquena no hi ha problema, però clar, el tema és que...
3: I no sabia que estava embarassada.
0: Aquesta és la sorpresa que es va endur. Diu, noto que l'esquena, saps? Com si tingués un contrapès. Carai, sí. Mare meva. Doncs siete mesino, tu. Que dius, bueno, mira, ha anat tot bé i d'allò.
3: Jo soc siete mesina.
0: Ets siete mesina?
4: Jo també.
3: Sí.
0: Ostres, però
3: sí,
0: quan
3: sí.
0: Siete mesinos tenim aquí el d'això?
4: Jo em vaig posar groc.
0: Ostres.
4: Quan vaig néixer.
0: Ostres.
4: Clar, perquè el fetge encara està acabant-se de desenvolupar.
0: Imagina't. Però sabien a casa, eh?, que t'esperaven.
4: Sí, sí, sí, això sí.
0: Val, vull dir, eren...
3: eren menys... No va ser una sorpresa així
0: de... No, per això dic que vull dir que com que hi ha gent molt despistada, hi ha gent que també, amb allò del fragor de la batalla, i amb l'estrès sí. Del d'això, dius, no tinc temps, no tu coses...
3: De los mundiales y de los...
0: Sí,
3: de los
0: tintos, sí,
3: y tot això.
0: Sí, sí, que juega... Sí.
3: David, ves en compte les competicions, eh?
0: Home, jo ja estic en una edat en què procuro... Oh. No, home, no. Aquest, no.
3: Però això sap?
0: Home...
4: Tu mira Papucci, eh?
0: Sí, sí, sí. Raro seria.
3: Una noche loca?
0: Sí. No, home, procuro tenir l'esquena molt bé, saps què vull dir? Procuro que no em facin... Me cuido molt l'esquena de que no hi hagin sorpreses d'aquestes, ja t'ho dic. Ara, ves que potser hi han estudis que no sé si tenen el rigor d'universitats, però sí professionals, treuen unes teories una mica especials i escoltem-la perquè aquesta m'ha sorprès bastant. A veure si ens ho poden explicar.
5: Doctor. Estamos en una época en donde los micropenes están abundando por el tema de que los niños ahora ya no utilizan de juguete lo que nosotros en nuestra edad utilizábamos como juguete y eso ayuda a que crezca el miembro. Actualmente, ¿qué hacen los niños? Están todo el día con el teléfono, la computadora y demás, y se olvidan que eso existe, y eso le van a traer serios problemas a los 17, 20 años, en donde van a depararse con un micropene que no creció como tenía que crecer.
4: ¿Por estar todo el día con la pantalla?
5: Y claro, si no tienen juguete. Nosotros no teníamos juguete, ¿y qué hacíamos?
0: Ya, como los monos, vol dir.
6: Claro, pues. Sí.
7: Entendió la metáfora, doctor.
0: Ahora le hemos entendido, doctor. Es que fins ara dubtàvem.
5: Es un tema que me gustaría que los padres se encarguen, que consulten, que hagan su hincapié en ese
0: sí,
5: tema.
0: Sí, exacte, que facin hincapié en el tema. Muchas gracias, doctor. Clar, al principi pensava, dic, home...
3: Hincapié no, hincapene.
0: Exacte. Al principi pensava... bueno, escolta, potser en lloc de jugar amb els Madelman, doncs ara fan, saps? I no, es referia al tema aquest, no? Al tema d'exercitar, diguem, eh? D'exercitar la zona, diguem.
4: I per això tenen micropenes.
0: Exactament, perquè no l'exerciten, eh? I com que no allò no treballa, doncs no... Eh?
4: Van molt al gimnàs, però després, mira...
0: Exactament, són allò com els croissants, no? Que diuen que tenen aquests braços, no? I que després, doncs, les cames no acabarien de...
3: Molta informació pel telèfon, la pantalla i la computadora,
0: sí,
3: però
0: sí.
3: Poca acció.
0: Sí, sí, es veu que, bueno, es veu que és el tema. Tinc diverses notícies que giren al voltant d'un tema que us volia comentar, perquè ja la secció del Dani Martín ja ho vam comentar, i és que els experts, entre ells Elon Musk, però també d'altres experts com Andrew Gold, xifren el percentatge de possibilitats de que d'aquí una dècada doncs, la IA s'hagi desenvolupat

0: tant que decideixi prescindir de tots nosaltres. Escoltem a Elon Musk quin percentatge ens diu.
1: Robots will start manufacturing the robots. So you get a
0: diu que els robots començaran a fabricar d'altres robots. Al principi, de mica en mica, van fent. Després ho faran més ràpid perquè seran els propis robots els que faran més robots, els replicaran. Diu, d'aquí 10 anys tindrem 1.000 milions de robots humanoides. I la productivitat per robot serà 5 vegades superior a la d'un ésser humà. És a dir, la productivitat dels robots humanoides d'aquí 10 anys, i és una conservació així prudent, diu, posaria diners i tot, diu que almenys 1.000 milions de robots dintre de 10 anys, i aquests robots tindran la productivitat 5 cops superior a la humanitat, per tant, amb 1.000 milions de robots seran més productius que tots els éssers humans junts.
2: Sí,
0: això és el que diu l'Elon Musk. I un altre dels experts xifra entre un 10 i un 20% les probabilitats que diguin, pues ja, com que ja ho fem tot nosaltres, ja ens quedem aquí al tinglado i d'això, ja està.
2: I el gast energètic, perquè el problema serà que no hi haurà energia suficient, no es podrà, segons vaig llegir l'altre dia un article.
0: Bueno, però és que aquí el quid de la qüestió, Marta, està. En que ells, o sigui, diuen, bueno, però escolta, nosaltres sabrem comparar-ho i tot això. Diu, no, perquè estem comparant-ho amb la capacitat de raonament humana. Però quan és superior, ells poden pensar coses que nosaltres ni se'ns han passat pel cap. Per tant, poden saber formes de fer. I posava un exemple molt interessant que deia, nosaltres quan estem en un laboratori i posem, per exemple, verí a un ratolí o qualsevol cosa, el ratolí ni sap per què ha passat tot això, perquè li supera, no? La IA estarà en capacitat de superar coses que nosaltres no sabem. Potser en 10 minuts és capaç de trobar una forma energètica més eficient d'obtenir l'energia solar del que hem sigut capaços de pensar nosaltres. I amb això ja pot generar. Clar, al principi, ara perquè no imaginem que tingui braços i cames, però és que la que comenci ja i la robòtica va avançant molt de pressa, doncs sí, tindrà braços i sí, tindrà cames. Per tant, tindrà capacitat de mobilitat i, per tant, podrà manufacturar, bueno, no manufacturar perquè implicaria humans, però sí robotfacturar certes coses.
3: És que a veure si al final seran més llestos que nosaltres i ens posaran a treballar nosaltres.
0: Sí, senyor.
3: I ells seran els que estaran en el sofà.
2: Sí, l'energia la generem nosaltres.
0: Totalment. Ens posarem, bueno, com una mica com el que deia, plantejava Matrix, no? Que ens tenien connectats per obtenir energia nostra, no? El nostre calor corporal, fins i tot. Bueno, en qualsevol cas, són escenaris, no vol dir que hagi de passar, però que sí que, com a mínim, doncs ens hem de plantejar aquestes coses, en el sentit de que el que els estudis més recents diuen és que les IAs, algunes d'elles, han passat doncs, a fer una capacitat cognitiva del 27-28% del que pot fer un ésser humà a ja estar en els 98-99. Aquest 100% es pot superar. I llavors, a partir d'aquí, doncs encara avançaria més ràpid, no? I aquí és on fins i tot doncs, hi ha dilemes interessants de si posar límits, si desconnectar coses, a veure què fem. És tot un tema, aquest.
2: Clar, perquè és algo que dona una mica estar de por, pensar-ho. Sí,
3: a veure, no sé, al final jo crec que si acabem aconseguint que la Terra estigui poblada d'éssers realment intel·ligents, mira... Sí. Tampoc no s'haurà perdut tant, perquè últimament déu-n'hi-do el que estem veient.
0: T'ho anava a dir perquè, com sempre, bueno, aquesta temporada hem creat una nova tradició, que és, abans de fer la pausa, escoltar el nostre filòsof de capçalera, que és prové de Craig School, dels Màsters de l'Universo, que ens dona un consell, el reflexionem durant la pausa, en què ens expliquen les notícies, però nosaltres anem reflexionant sobre el consell, i al tornar de la pausa, doncs, l'analitzem en tota la seva extensió. I té molt a veure amb el que ara ens explicava en David Morales. Vinga, escoltem-lo.
4: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones. Hasta la próxima.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, He-Man, perquè no es podia, jo crec, resumir millor

Això que estàvem dient. Així que vagin pensant els nostres oients també si han vist més protones, neutrones avui al metro o a l'autobús o tontos de los... Sí, ara ho tornarem a escoltar. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.